0: Barça, a partir de 2:15 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio.
1: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Hoy por hoy, Cataluña.
2: Bon dia. Les pluges intenses de les últimes hores, torrencials en alguns casos, han deixat un rosari de desperfectes materials, però no consten afectacions greus. Aquest era el so de la pedregada, per exemple, que va caure a Terrassa. Això sí, els bombers van haver de fer molts serveis per atendre situacions d'inundacions i la retirada d'arbres, de branques o d'objectes que el fort vent ha fet caure a la via pública. De seguida ho ampliem. Abans fem un cop d'ull a la informació més útil a aquesta hora. I comencem precisament pel temps, perquè aquest episodi de tempestes té diferents capítols i encara no s'ha acabat. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat per les pròximes hores, especialment entre avui i demà al matí. Seran xàfecs que, com els dels últims dies, poden anar acompanyats de tempesta i de temps violent. Per avui, els patacs d'aigua més grossos estan previstos en punts del litoral, prelitoral, Catalunya central i nord-est del país. A partir del vespre, les precipitacions més intenses es concentraran al litoral i al prelitoral sud. Pel que fa al trànsit i al transport públic, no hi consten ara mateix incidències significatives. Com dèiem, els bombers han rebut un centenar llarg d'avisos en les últimes hores per tempestes, la majoria des del Vallès Occidental. La meitat de les trucades es van produir entre les 4 i les 5 de la tarda, sent, com dèiem, el gruix més gros al Vallès Occidental, però també el Bages, el Vallès Oriental i el Maresme han rebut de valent. La Riera de Mataró, per exemple, baixava amb força. Per sort, no s'han de lamentar danys personals, arbres i mobiliari urbà arrencats o tombats pel vent, acumulacions d'aigua i tasques de sanejament han estat els serveis més freqüents. Els bombers també han hagut d'atendre una trentena de vehicles que havien quedat atrapats a la zona de la platja del Trabucador, al Delta de l'Ebre. La pujada del nivell del mar a causa de la tempesta va afectar el camí de sortida i impedia que els vehicles poguessin abandonar la zona. Finalment, sota control dels bombers, els cotxes van poder anar sortint progressivament d'aquesta àrea i no consten afectacions greus. Abans que arribés el temporal, un home de 50 anys va morir ofegat a la platja Vallavant de Cunit, al Baix Penedès. És la 20a víctima mortal a les platges catalanes des que va començar oficialment la campanya de bany el 15 de juny. Gemma Alegrí.
3: En el moment de l'incident, aquest dijous al migdia, la platja estava vigilada i onejava la bandera vermella que prohibeix el bany. El telèfon d'emergència 112 va rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per les 2 del migdia, alertant que el socorrista havia tret de l'aigua un home inconscient i li estava practicant maniobres de reanimació, tot i que no va poder fer res per salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 20 les persones mortes a les platges catalanes des que va començar oficialment la campanya de bany.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut un ocupant d'un pis de l'Eixample de Barcelona, que les últimes setmanes havia generat queixes dels veïns per consum de drogues i amenaces. La policia catalana ha fet fora la resta de persones que hi havia dins de la finca i ha blindat l'entrada perquè no hi entri ningú més. Martí Oliver.
4: Els incidents de drogues van començar fa uns mesos amb l'anterior propietari del pis i diverses persones que el visitaven i, segons explica La Vanguardia, la situació va empitjorar quan l'home va morir i una persona aliena s'hi va afincar. Finalment, la justícia ha donat llum verda a l'ordre d'escorcoll i els Mossos han pogut registrar la finca on han detingut l'ocupant i han identificat i fet fora diverses persones més. Els agents ara custodien l'entrada a l'espera que els propietaris la reclamin i posin mesures de seguretat per evitar que hi tornin a entrar. El detingut està vinculat amb delictes de violència de domicili, amenaces i coaccions.
2: I a Lleida, una entitat africana denuncia que milers d'estrangers a tot Catalunya estan atrapats pel col·lapse de cites a les oficines d'estrangeria. Diuen que la situació s'ha agreujat amb la regularització extraordinària d'immigrants. Maricel Benavarre.
5: Asseguren que no es pot trobar cita de cap manera a les oficines d'estrangeria, ni de forma digital ni presencialment, i que cal esperar per un tràmit que hauria de durar uns 3 mesos fins a un any. Això els fa estar als llims de la legalitat i, com diu Domingo Morales de l'Associació Afroequatoguineana de Lleida, els pot fer perdre la feina.
6: En plena campanya agrícola o en qualsevol sector con contratació temporal, esto puede significar quedarse sin trabajo de un día para otro, sin

0: Algún tipo de protección.
1: Reclamen solucions i proposen un document provisional mentre no es tramita la targeta de residència.
2: La plantilla de la presó de Brians 2 ha convocat una concentració aquest matí davant del centre. Protesten per l'agressió d'una visitant a una funcionària i reclamant més seguretat, com ara que cap treballador no faci feina en solitari, Martí.
3: Els fets van passar diumenge a l'entrada del centre. Una visitant va amenaçar la funcionària i la va atacar amb cops de puny, mossegades i fins i tot esgarrapades que li van produir danys en un ull i dels que encara s'està recuperant. Francesc Duchamp és el portaveu de l'Associació de Treballadors de Presons Marià Blava.
4: I la primera eina de protecció d'un treballador és poder treballar acompanyat amb binomis. És augmentar les plantilles que possibilitin aquest poder treballar amb binomis.
3: El Departament de Justícia ha prohibit l'entrada de l'atacant a Brians 2 durant un temps, però el sindicat reclama que aquesta prohibició sigui a tots els centres.
2: Anem a coses més amables. A Girona s'ha començat a fer servir la intel·ligència artificial i la realitat virtual per ajudar adolescents conflictius a trobar feina i reinserir-se a la societat. Les eines es fan servir, per exemple, per simular una entrevista laboral. Pol Valero.
5: D'aquesta manera poden practicar les preguntes de l'entrevista en un entorn segur i millorar aspectes de la comunicació no verbal, com ara la mirada o les reaccions. Daniel Ortiz, impulsor del projecte, diu que la realitat virtual ajuda els joves a ser més conscients de les seves habilitats.
6: El nostre objectiu és exprimir al màxim tot el potencial d'aquestes noves tecnologies al servei de les persones sota mesura judicial i, per tant, que puguin generar aquestes noves oportunitats per totes elles.
5: De moment, el pla pilot compta amb 10 joves del Centre Educatiu Montilivi, el Grup Educatiu Girona i el Servei de Mediació i Assessorament Tècnic.
2: I encara en matèria d'intel·ligència artificial, Brussel·les ha donat llum verda a la Unió d'Empreses que vol optar a la gigafactoria DIA a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. En concret, la Comissió Europea ha avalat la creació d'una companyia conjunta formada per ACS, Telefònica, Banco Santander i el govern espanyol. En un comunicat ha informat que l'operació notificada no planteja problemes de competència. Ara la nova companyia podrà formar part de la iniciativa de gigafactories d'intel·ligència artificial de la Unió Europea, que té per objectiu construir fins a 7 macroinstal·lacions en diferents estats membres. Són les 7:28 del matí. Anem amb els esports. João Cancelo ja és oficialment jugador del Barça. A Arnau Santero.
7: El defensa portuguès seguirà lligat al club blaugrana fins l'any 2029. Aquesta serà la seva tercera etapa al Futbol Club Barcelona després d'estar-hi en qualitat de cedit la temporada 23-24 i la segona part del curs passat. Ahir va ser presentat com a nou jugador del club blaugrana i, si fos per ell, diumenge mateix jugaria de titular.
8: He tenido dos semanas de vacaciones y luego empecé a entrenar. Pero eso del míster contar conmigo, tienes que preguntarle a él, pero yo estoy listo para jugar.
2: I avui és el Dia Internacional de Commemoració i Homenatge a les Víctimes del Terrorisme.

desembre de 2017, l'Assemblea General de l'ONU va decidir destinar el 21 d'agost a commemorar aquesta jornada degut a la gran quantitat d'atemptats terroristes que es produeixen al món. Aquesta cançó que estem sentint, Jueves, la va compondre l'Oreja de Van Gogh en homenatge a les víctimes mortals de l'atemptat jihadista als trens de Madrid l'11 de març de 2004. A vora 200 persones hi van perdre la vida i gairebé 2.000 van resultar ferides de diversa consideració. No sé vosaltres, però cada vegada que la sento, cada vegada que l'escolto, no puc evitar que se'm posi la pell de gallina. Ho deixem aquí, 8:15 del matí. Tinc

0: És divendres 21 d'agost i avui l'actualitat passa per...
1: La primera acció del Safe Europe Act a Catalunya. Una iniciativa europea sense partits polítics que busca la subversió de les polítiques migratòries massives...
2: No cal dir que la manifestació aquest dissabte no és benvinguda a Barcelona.
3: Entenem que no s'hauria de celebrar, ho ha demanat també Gerardo Pisanero, que s'explori per part del govern de la Generalitat i de l'Ajuntament totes les possibilitats per prohibir aquesta concentració.
4: Desplegarem una pancarta gegant de 20 metres per 20 metres que ja ha passat per Brussel·les, per Utrecht, per Lió i per Lille, i que ara ens toca a nosaltres desplegar demanant la remigració.
2: El dret a manifestació és un dret fonamental que no està subjecte a autorització, sinó a comunicació.
0: Els Mossos ja fa dies que treballen per garantir la convivència demà a la plaça Sant Jaume, on el grup d'extrema dreta Save Europe Act farà una concentració per protestar per l'entrada de migrants a Ceuta. I diverses entitats antifeixistes ja han anunciat que intentaran boicotejar l'acte ocupant ells la plaça.
5: No se pueden devolver directamente. Hay que valorar en cada caso personal, a título personal de cada niño o niña, su interés superior y conocer sus circunstancias.
0: La fiscal coordinadora de la Unitat de Menors, Teresa Gisbert, recorda que no es pot expulsar automàticament ni els sol·licitants d'asil ni tampoc els menors migrants que són a Ceuta. Cada cas s'ha d'estudiar de manera individual i les devolucions han de complir totes les garanties legals, especialment quan es tracta de menors. Gisbert ho va explicar ahir, a Hora 25, en resposta a la proposta del PP de fer una expulsió immediata i generalitzada.
6: Se ha hecho el socavón allí. ¿Quién no dice que no se hace aquí? Ahí ha habido un desprendimiento, claro, porque debajo de todo esto es agua. Yo vivo aquí y es el miedo, así que lo tengo.
7: No hay riesgo, tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras próximas. No tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos.
8: Tampoc sorprèn, simplement és el pa de cada dia.
9: Abans d'arribar...
0: Demà farà exactament un mes de l'esfondrament de 17 metres de profunditat i 19 d'ample produït el juliol del 26 a les obres, ja ho sabeu, de soterrament de la R2 a Montcada. Els més afectats van ser els veïns de Vallbona, de Barcelona. El forat va engolir una gran grua a prop del riu Besòs sense deixar ferits, però va tallar la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11. Avui volem saber com han passat aquest primer mes als veïns i, per tant, parlarem amb dos d'ells, amb Miquel Àngel i la Zaida. L'episodi de pluja i tempestes de les últimes hores ha deixat precipitacions irregulars a Catalunya, en alguns punts acompanyades de calamar-se, com a Terrassa, però sense incidències destacades. El canvi de temps arriba després de 3 dies de calor intensa i ha fet baixar les temperatures de manera generalitzada. Al País Valencià, l'episodi està sent molt més intens. I un nou terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat al Perú, ha passat del departament de Ayacucho, però s'ha arribat a percebre a la capital, a Lima, que es troba a 600 quilòmetres. Va tenir lloc a la 1:00 PM d'ahir, no consten ferits. És el quart sisme superior a magnitud 7 que afecta la serralada dels Andes en els dos últims mesos. I avui, que és divendres, toca jugar al dues veritats i una mentida. És allò que expliques una història i la resta d'endevinar si és veritat o és mentida. Doncs nosaltres ho fem amb tres persones que segur que coneixeu.
10: Em fico a cuinar i s'emparen els mals. L'any que ve, l'any 96, ja farà 30 anys que em dedico
0: Raül
10: a...
0: Raül Balam.
11: Soc pagesa de tota la vida, soc calongina de tota la vida i estàvem treballant al camp.
0: Núria Casas.
12: El meu germà té 5 anys menys que jo, no? Som de la Cerdanya i teníem una trona molt de poble. Molt
0: i Regina de... Rodríguez Sirvent. Tots tres venen a explicar-nos una història, una anècdota que els ha passat, però un d'ells menteix i a través de les nostres preguntes doncs haurem de descobrir qui. Quedeu-vos i a les 9 ens hi posarem. Acomiadarem el programa amb la Júlia Bacardit i els seus imperdibles culturals. Avui sobre Josep Pla. Però abans hem de saber quin temps ens espera. Jordi Carbó, bon dia.
13: Bon dia. La setmana acabarà en temps canviant, és a dir, estones de pluja, fins i tot torrencial, però també moments de sol. I menys calor que els darrers dies, però encara amb calor durant les tardes. Ara l'ambient es nota més agradable que els últims matins, 24 graus a Barcelona, també a Tarragona, 20 a Girona, 19 a Lleida. Les màximes al voltant dels 30 graus, a la tarda amb sensació d'aixafogor. En general, sol, si bé la tarda tindrem tronades que podran descarregar amb forta intensitat a les comarques de Girona i Barcelona. La pròxima nit, al llarg de la matinada, les tempestes més actives al litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona. El cap de setmana, demà molts núvols, amb algun xàfec i menys calor, diumenge farà més sol.
0: Gràcies, Jordi. Pel que fa a la mobilitat... A Rodalies, la línia RL4 està interrompuda entre Calaf i Manresa per una incidència a la infraestructura per les tempestes de les últimes hores. Hi ha servei alternatiu per carretera entre les dues estacions i també hi ha retencions a les carreteres, a l'AP7, a Borrassà, cap a Girona i a Vandellós, cap a Castelló de la Plana, per dues avaries que tallen un carril. Un accident també talla un carril a la C16 a Guardiola de Berguedà, cap a Barcelona. I la banda sonora d'aquest divendres ens la posa Mike Towers.

0: Carita Feliz, és això que sona, amb nosaltres us podeu desfogar. En Pol Llergo al control, en Amparo Pérez a la producció, Jordi Porta a les xarxes, escolteu l'Aquí Catalunya. Vuit i sis minuts, la campanya europea Save Europe Act, impulsada per supremacistes blancs, ha convocat per demà una manifestació al centre de Barcelona i els antifeixistes una altra. La manifestació de Save Europe Act demà a Barcelona arriba en plena crisi migratòria a Ceuta. Judit Casellas, Miquel Giol, Laia Massaguer, bon dia.
1: Bon dia.
0: El moviment l'ha utilitzada com a exemple del seu discurs contra la immigració i a favor de la denominada remigració.
1: Una convocatòria que no és benvinguda per l'Ajuntament de Barcelona, que obertament ja ha dit que rebutgen la manifestació ultra antiimmigració prevista per demà a la tarda. Però l'Ajuntament avisa que difícilment es podrà prohibir. Els Mossos d'Esquadra ja estudien el dispositiu per garantir la seguretat a la plaça Sant Jaume, on es trobarà els membres del moviment Save Europe i els col·lectius antifeixistes que volen boicotejar-los.
0: Ens ho amplien, Xavier Balló.
2: L'Ajuntament ha recordat que l'únic que pot limitar o fins i tot prohibir la manifestació és el govern de Salvador Illa, que de moment no s'ha pronunciat, tot i que la pròpia tinent d'alcaldia, Laia Bonet, avisa que una decisió així ha de ser molt excepcional i justificada pel risc de danys personals. Hi ha dret de manifestació, tot i que ha deixat clar que el govern municipal hi gira l'esquena.
3: No cal dir que la manifestació aquest dissabte no és benvinguda a Barcelona. La ciutat suposa ser escenari de convocatòries que pretenen difondre idees que són racistes, xenòfobes.
2: De moment, els Mossos el que fan és preparar el dispositiu de seguretat davant del possible xoc que es podria produir a la plaça Sant Jaume entre els manifestants supremacistes de Save Europe i els col·lectius antifeixistes que han convocat al mateix lloc i hora per intentar boicotejar la concentració. La policia no ha donat detalls de com vol gestionar-ho, tot i que en altres ocasions similars intenten separar les dues mobilitzacions perquè no puguin enfrontar-se entre elles.
0: Ara són les 8 i 7 minuts. Xavier Riusant, periodista expert en extrema dreta, moviments i discursos. Què tal? Molt bon dia.
4: Hola.
0: Xavier, qui és Save Europe Act? Què ens en pots dir?
4: A veure, això és un moviment europeu que ja dura fa anys, que defensen la teoria del gran reemplaçament, un plot per suprimir genèticament i culturalment els ciutadans europeus. Això sempre això ja fa anys existeix, però aquí el que hi ha hagut és un grup creat fa poc més d'un any, que es diu Reconquista, per joves simpatitzants o propers a Vox, que creen aquest grup que el presenten al Club Empel el 29 d'any. El Club Empel és una entitat que hi havia casualment al costat de Vox, al carrer del Camp, a Barcelona. Ho presenten el 29 de març de l'any passat, el 25, i aquest nou grup que... com un nou grup en aquest espai. Llavors aquest grup d'alguna manera s'ha convertit en la franquícia a l'estat espanyol d'aquest moviment europeu on hi ha eurodiputats i hi ha intel·lectuals d'extrema dreta totalment racistes. I llavors han assumit el que s'ha fet a altres llocs d'Europa, que és posar una pancarta de 20 metres per 20 metres demanant la remigració, que és la que volen desplegar a la plaça Sant Jaume demà. Són poques persones, però és clar, algunes d'elles militaven en un grup ultracatòlic que es deia Palestra Cristiana, però el que no sabem realment és de qui tenen suport, si vindran militants de Vox o no, si vindran gent d'altres grups més neonazis com Nucle Nacional, i això ho veurem demà, si són quatre gats o si ve més gent, però sigui el que sigui, d'alguna manera aquest moviment d'extrema dreta, que està més a la dreta de Marine Le Pen o més a la dreta de Giorgia Meloni, d'alguna manera, doncs, aquí agafen, diguem, pot arrelar o no pot arrelar.
0: Què és la remigració?
4: Remigració és la proposta de dir, doncs, que tots els immigrants i els seus descendents, els que no són europeus purs d'origen, doncs, han de tornar als seus països. Fixa't que aquí va ser una de les diputades, una diputada de Vox que dona suport a aquest moviment, Rocío de Mer, va fer unes declaracions l'estiu passat en la seu de Vox un dilluns, dient que haurà que deportar o expulsar o retornar a 8 o 10 milions d'estrangers, alguns ja nacionalitats espanyols. Llavors Vox va dir, bueno, que no era ben bé això el que volia Vox, però a més, la proposta és aquesta, és a dir, fer fora d'Europa els immigrants no europeus per recuperar d'alguna manera una puresa racial que reivindiquen aquests grups.
0: Quin paper
4: que tècnicament és impossible perquè primer perquè no es poden fer deportacions massives.
0: Clar.
4: Però és que moltes de la gent que voldrien fer retornar tenen la nacionalitat espanyola. perquè la, o espanyola, la francesa o la belga, la que tu vulguis, no? Del Donuts. Uh-huh. O i els seus fills ja la tenen d'origen, la nacionalitat. I somien amb una Europa, doncs, bueno, que abans tots eren blanquets i no hi havia estrangers, més enllà de turistes o marinos que venien a Barcelona, al port de Barcelona.
0: Uh-huh. Moviments com aquests, Xavier, s'aprofiten de les crisis com la de Ceuta per créixer, però està demostrat que després de crisis humanitàries la dreta s'enforteixi?
4: La dreta o l'extrema dreta?
0: L'extrema dreta, t'hauria dit, tens tota la raó.
4: Sí. Aquest moviment de desplegar aquesta pancarta i una sèrie de trobades que estan fent a nivell d'Europa i aquest manifest de fer una llei europea que volen presentar al Parlament Europeu i a la Comissió Europea, això ja existia molt abans de lo de Ceuta. Està clar que el tema de Ceuta, doncs, visualment, doncs, demostra això, que hi ha milers de persones que volen entrar d'una manera no reglada o violentament a Europa, i és un fet. El que passa que Ceuta, per mi, d'alguna manera, és com alguna... No diria, a veure, és molt complicat de dir. Qualsevol frontera, un estat no està disposat a defensar-la per la força, no es pot mantenir. I Ceuta i Melilla estan on estan a Àfrica, deixant de discutir si eren espanyoles i portugueses molt abans que Marroc existís, no? I això sí, passarà i passarà més, doncs, que la gent de l'Àfrica vol entrar a Europa per Ceuta i Melilla, més enllà de que el govern del Marroc o el rei del Marroc ho utilitzi per pressionar Espanya per temes com el Sàhara o altres. I, evidentment, ho hem de veure a les properes eleccions si Vox ho rendibilitza o no, perquè el PP no sabem a quina banda està amb el tema de Ceuta, no? Perquè demana una expulsió massiva a Ceuta, que també és impossible, perquè ho rebutja la mateixa Convenció de Drets del Menor.
0: Sí, sí. S'han de prohibir les manifestacions amb postulats per això com Save Europe? És a dir, la Generalitat hauria de ser més ferma en això? Perquè, clar, aquí compta perquè hi ha també el dret a manifestació, que és el que deia precisament el tinent d'alcalde.
4: Jo ignoro com ha anat la cosa, però en el cas que el Departament d'Interior ho hagués denegat ahir o aquest matí, llavors ells podrien fer un recurs d'urgència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que habitualment acostuma a dir que la manifestació s'ha de fer perquè és un dret inqüestionable. L'únic que poden fer els Mossos a l'Ajuntament és recomanar que la manifestació es faci en un altre lloc. I després hi ha l'altre fet, que quan hi ha contramanifestacions comunicades o no comunicades, com la que s'han convocat per demà grups antifeixistes, habitualment el dret original de manifestar-se al lloc inicial és els primers que l'han demanat, amb la qual cosa el que fan habitualment els Mossos és contenir-los, doncs, com si diguéssim, a la catedral, no? Mm. Però jo, per la orografia de la plaça Sant Jaume, veig difícil de que, com ho diríem, poden evitar que vinguin des de catedral o des de Rambles, però a veure, com evites de que se't vagin ficant persones en una hora que hi ha turistes i vianants cap a Sant Jaume, amb la qual cosa pot ser que la cosa es compliqui. Jo, per la meva experiència amb el tema de l'ultradreta, sempre he dit que jo considero contraproduent les contramanifestacions perquè el que acaben és donant notorietat a la manifestació inicial de l'extrema dreta. A veure, jo fa, per exemple, quan Plataforma per Catalunya, un partit que ja no existeix, de Josep Anglada, feia un acte, va, se'n deia en Josep Anglada, escolta, Xavier, avui no venen els, ell deia, els guarros, els antifes, dic, no ho sé. Dic, és que si no venen, no vindran els Mossos i aquest acte no tindrà rellevància. Llavors, jo això de sempre de dir els carrers són nostres, els hem de fer fora, és molt èpic, però el que genera és que una cosa de quatre gats agafa una rellevància perquè hi ha incidents. I ens agradi o no, a l'Ajuntament el que sí pot, ho podria haver fet, un informe dient que no es pot fer a la plaça Sant Jaume perquè a aquella hora passen els geganters, m'ho invento, no? Uh-huh. O perquè a aquella hora hi ha molts turistes. Però llavors hauria de dir, però s'ha de fer a la catedral. Yeah. Això és l'únic que pot fer l'Ajuntament o proposar-ho i els Mossos dir, sí, s'ha de fer a la catedral. Però prohibir una manifestació que diu salvem a Europa, et dirà, doncs això el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, si la denega el Departament d'Interior, acaba donant la raó unes hores abans i això és el que passarà. I jo crec que és un error intentar o manifestar-se al mateix lloc en sentit contrari, perquè el que no passaria de ser una manifestació de quatre gats, perquè ja veurem si mobilitzen 50 persones o 500, aquests tenen menys gent que altres grups com Núcleo Nacional, un que es va manifestar fa fa unes setmanes també a Barcelona, aquests tenen menys gent, doncs agafi molta rellevància. El meu dubte és si tots els sectors aquests ultracatòlics, antiavortistes, es mobilitzaran o no, comptant que és un dissabte d'agost i de vacances, si vindran o no vindran. Vull dir, si a Sant Jaume veurem 30 persones o en veurem 500, jo crec que seran pocs.
0: I clar, això em lliga a preguntar-te també pels mitjans, que això és veritat que podria ser un debat que podríem estar-nos aquí reflexionant molta estona, però quin paper juguem també els mitjans davant de quan hi ha aquestes convocatòries, per exemple, perquè a vegades dius, hem de fer ressò, hem d'informar, evidentment, a la població que això està passant, però també pots pensar, no sé, fins a quin punt, no? Com dimensiones bé, el que també la responsabilitat passa per dimensionar bé.
4: Jo que he publicat diferents llibres d'ultradreta, hi ha hagut editorials que em deien, no, és que si publiquem aquest llibre, encara que sigui criticant-lo, els hi fem propaganda. Hi havia editorials que em van rebutjar manuscrits meus que vaig editar després amb altres editorials, perquè clar, li farem propaganda, no? Si fem un llibre sobre l'Anglada, sobre Vox, sobre Sílvia Orriols. A veure, els mitjans, esclar, han d'informar perquè això és polèmic. I també ha sigut una mica polèmic, en aquest cas, pel vídeo que han penjat a les xarxes, per l'estètica d'un dels joves del que ho planteja, que va amb el cabell i tot, com ho podríem dir, recordant doncs, els joves que es creien àries sí, purs de l'alemà per l'estètica, no? Que a més dona les seves dades, és Toni Estevez, i la noia que parla és Nayara de la Torre, però veure, el grup que reconquista no són més de 10 persones, que va néixer a Barcelona i la que va intervenir presentant el club Empel fa un any, Nayara de la Torre, ara està estudiant i vivint a Madrid, i per això avui el dissabte ho fan a Barcelona i d'aquí 8 dies ho fan a Madrid. No ho sé, ja veurem l'ocasions si s'acaben havent incidents. Són contraproduents. Sí, jo tinc molt clar, per exemple, que la CUP de Vic o la CUP de Ripoll, la CUP de Vic pel Josep Anglada i la de Ripoll per la senyora Oriols, tenien bastant clar que contramanifestar-se era un error. Però en canvi, perquè se'n va la cosa de les mans i li fas més propaganda, però en canvi hi ha altres grups més enllà de la CUP que creuen que s'han de contramanifestar i són els que segurament demà veurem i ja veurem què passa.
0: Xavier Rius,
4: potser fa un diluvi on aquestes tamborinades també que anunciàveu ja soluciona d'una manera natural, no? Ens isolem tots sota el paraigua.
0: També pot passar. Xavier Rius, gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia.
0: Que vagi molt bé, que vagi molt bé. Ara són les 8 i 18 minuts, la situació dels menors estrangers no acompanyats a Ceuta. Ja veieu que continua presentant un escenari complex just quan es compleixen més de 3 setmanes des de l'entrada massiva de migrants des del Marroc. I ho sosté la jurisprudència del Tribunal Suprem i ho venen repetint les organitzacions de drets humans i les ONGs des que va començar la crisi de Ceuta. Expulsar els sol·licitants d'asil sense tramitar la seva petició és il·legal. Retornar els menors que van arribar sense les garanties necessàries també.
5: Teresa Girbès, fiscal coordinadora de la Unitat de Menors, recorda que no es pot fer una deportació massiva de migrants que són a Ceuta, al Marroc o als seus països d'origen perquè s'ha de revisar cada cas individualment i s'ha de complir amb la llei. Són declaracions d'ahir a Hora 25.
6: La sentencia que en su momento se dictó por el Tribunal Supremo lo dejó claro. ¿Por qué lo dejó claro? Porque la legislación es la que yo le estoy diciendo y eso que entonces todavía no estaba en vigor el Pacto Europeo sobre Migración. No se pueden devolver directamente. Hay que valorar en cada caso personal, a título personal de cada niño o niña, su interés superior y conocer sus circunstancias. Por lo tanto, eso no tiene sentido.
5: Quan diu que això no té sentit, fa referència a la petició del PP d'expulsar-los a tots de forma immediata.
0: La fiscal especialitzada en els drets dels menors deixa clar que encara que hi hagi comunitats que rebutgin l'acollida, a l'hora de la veritat hauran de complir amb la llei com han fet sempre.
5: Explica que això ja ha passat altres vegades, que hi ha hagut comunitats que en un primer moment s'han oposat a aquesta acollida.
6: Ponían pegas y siguen poniendo pegas, pero cuando interviene la Fiscalía de Menores y cuando el fiscal de menores se dirige a la comunidad autónoma para decirle usted no puede negarse a acoger los menores que dicen los reales decretos de contingencia migratoria, a pesar de las pegas, al final ceden perquè no tenen més remei.
5: Al final ceden, al final acaben acatant la normativa.
0: En aquest mateix sentit, es va expressar ahir un portaveu de la Comissió Europea quan li van preguntar per la crisi de Ceuta.
5: El portaveu de la Comissió Europea, Marcus Lambert, que si bé defensa l'expulsió immediata de tots els migrants,

0: Las circunstancias dramáticas, las circunstancias difíciles de muchísima gente en Ceuta para buscar votos.
1: És cert que el govern espanyol també aposta per retornar els menors als països d'origen quan això sigui possible, però admet que no sempre es donen les garanties necessàries per poder-ho fer.
2: El Partit Popular, que continua defensant l'expulsió de tots els migrants, tot i que ara matisa lleugerament el seu discurs, admet que cal revisar els expedients dels menors un per un.
1: Carmen Funes és vicesecretària del PP.
3: Y lo que la ley dice es que tienen que incoar expedientes individualizados de cada una de las personas que entraron y con respecto a los menores, su filiación, su determinación de edad, ponerse en contacto con los servicios sociales de su país de origen, porque lo más importante es...
1: Si bé parla de revisar els expedients un per un, continua defensant la idea que l'única solució és retornar els menors amb les seves famílies.
2: Els de Feijó, doncs, que continuen rebutjant el pla per reubicar les 500 nenes i adolescents que encara són a la ciutat autònoma.
1: Fons del PP expliquen a la ser que el govern espanyol encara no els ha traslladat formalment aquesta proposta, ni a ells ni tampoc a les comunitats autònomes on governen. També sostenen que acollir mig miler de nenes, mentre encara en quedaran d'altres allà, suposa un greuge comparatiu.
2: I a Ceuta aquesta nit unes 1.800 persones han dormit per primera vegada en 21 dies als espais habilitats pel govern espanyol. Són algunes de les persones que feia 3 setmanes que acampaven a la platja del Trampolín i que ahir van ser desallotjades per la policia i la Guàrdia Civil.
1: Un desallotjament que va fer-se sense incidents. Aquestes 1.800 places són insuficients i el govern preveu ampliar els espais temporals.
2: La crisi de Ceuta està desbordant no només la sanitat ceutina, sinó també els jutjats i la fiscalia. El Ministeri Fiscal continua sense reforços 3 setmanes després per falta de voluntaris.
4: Hi ha 8 fiscals allargant els seus horaris i el Poder Judicial, això sí, ha enviat a Ceuta 2 magistrats, un dels quals al jutjat de la dona, per analitzar les denúncies per agressions sexuals.
2: Segons treu avui El País, un ministre del govern de Pedro Sánchez hauria sondejat el rei Felip VI per la crisi de Ceuta.
4: Li hauria demanat que parlés amb el rei de Marroc si la situació es complia, una trucada, però entre els dos reis, que no hauria tingut lloc.
2: I la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, compareixerà la setmana vinent al Congrés per donar explicacions sobre Ceuta.
1: Ara mateix el seu ministeri està buscant espais específics d'acollida per a les nenes i les dones a la ciutat.
2: Però a més, està revisant el nivell de risc de les víctimes de violència masclista que estan al sistema Biogen, on s'han detectat canvis de en 2 dels casos actius.
1: El Ministeri d'Ana Redondo està reforçant la vigilància a la ciutat després que en els últims dies s'hagin denunciat diversos casos d'agressions sexuals. És per això que el pla del govern passa per augmentar el control de totes les víctimes que són protegides pel sistema Biogen a Ceuta i també ampliar l'atenció cap a les nenes migrants que han denunciat haver patit agressions sexuals.
2: I quan arribem a les 8 i 24 minuts ens volem aturar a mirar exactament què diu la llei sobre aquests menors no acompanyats, qui s'encarrega de què i quines diferències hi ha amb la legislació europea. La Fiscalia de Menors s'ha d'ocupar de coordinar la protecció dels nens i determinar legalment l'edat amb proves mèdiques si hi ha dubtes.
5: Prèviament, als menors no acompanyats se'ls fa un examen mèdic i s'avalua com estan.
2: Quan es poden repatriar, doncs, els nens?
5: Només quan es constata que és segur i que vol i pot tornar amb la seva família al país d'origen. En el cas de Ceuta hi ha criatures, especialment nenes, que demanen als sanitaris que, si us plau, no les facin tornar, que prefereixen morir-se abans. I clar, això d'entrada ja activa totes les alarmes.
2: Qui estudia i traça el camí per saber si el nen pot tornar amb la família?
5: La Comissaria General d'Estrangeria és la que s'encarrega de localitzar els progenitors o, en el seu defecte, les institucions del país que es puguin fer càrrec de la criatura. Els menors sempre tenen dret a l'assistència d'un intèrpret i un advocat.
2: I quines diferències hi ha entre la llei espanyola i l'europea?
5: L'espanyola és més garantista i preveu donar residència al menor si l'expedient no es pot resoldre en un trimestre. La llei europea, en canvi, això no ho contempla.
2: I quan són les 8 i 25, actualitzem incidències del temps. Perquè les pluges intenses en les últimes hores, torrencials en alguns casos, han deixat un rosari de desperfectes materials, però no consten afectacions greus. Això sí, els bombers han hagut d'atendre 135 serveis per inundacions, retirada d'arbres, branques, objectes, que el fort vent ha fet caure la via pública. La majoria han estat al Vallès Oriental.
5: La meitat de les trucades es van produir entre les 4 i les 5 de la tarda. Al Bages, al Vallès Oriental i al Maresme també han rebut de valent. La Riera de Mataró, per exemple, baixava amb força. Per sort, però, no s'han hagut de lamentar danys personals.
2: Arbres, immobiliari urbà arrencats o tombats pel vent, acumulacions d'aigua i tasques de sanejament han estat els serveis més freqüents.
5: Els bombers també han hagut d'atendre una trentena de vehicles que havien quedat atrapats a la zona de la platja del Trabucador, al delta de l'Ebre. La pujada del nivell del mar a causa de la tempesta va afectar el camí de sortida i impedia que els vehicles poguessin abandonar la zona. Finalment, sota el control dels bombers, els vehicles van poder anar sortint progressivament de la zona i no consten afectacions greus.
2: Aquest episodi de tempestes, però, té diferents capítols i encara encara no s'ha acabat. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat per les properes hores, especialment entre avui i demà al matí.
5: Seran xàfecs que, com en els últims dies, poden anar acompanyats de tempesta i

0: temps violent. Per avui, els patacs d'aigua més grossos estan previstos en punts del litoral, prelitoral, Catalunya central i el nord-est. A partir del vespre, les precipitacions més intenses es concentraran al litoral i prelitoral sud.
1: On ha impactat de ple és el País Valencià, amb tempestes i ràfegues de vent de fins a 150 km per hora.
2: L'episodi ha portat pluges torrencials, tempestes acompanyades de calamarsa i vent huracanat molt violent, amb fortes ratxes a la província de València i fins a 150 km per hora en zones com Alberica. A més, la tempesta elèctrica ha causat 7 focus d'incendi a Tavernes de la Valldigna, Borriol, Setaigües, Llíber, Altura, Alcúdia de Veo i Segorb. Han caigut arbres i alguns edificis i infraestructures han quedat malmesos.
1: I pel que fa als focs a Espanya, Extremadura, l'incendi de les Urdes continua actiu, però evoluciona favorablement.
3: Ha deixat d'avançar l'entorn del riu Malvellidor, la línia que més preocupava el dispositiu. La millora ha permès el retorn de diversos veïns, tot i que encara en queden alguns d'evacuats. 163 efectius continuen intentant apagar el foc.
1: Ha estabilitzat l'incendi de les Penyes de Riglos a Osca, després de cremar 14.500 hectàrees. Avui els veïns evacuats de Santa Cruz de la Serós podran tornar a casa, que és la zona més afectada.
2: Es preveu que l'incendi pugui quedar controlat en 2 o 3 dies, com a màxim. Ahir es van reallotjar també els veïns de 5 municipis.
1: L'últim balanç oficial del Ministeri per la Transició Ecològica eleva a 260.000 les hectàrees cremades a Espanya en el que portem d'any. I atenció, perquè un nou estudi apunta que els incendis es podrien triplicar a Europa en les properes dècades.
3: Si l'escalfament del planeta continua el seu curs sense que es limiten de forma radical les emissions, la superfície arrasada pel foc a Europa es triplicarà en les pròximes dècades. És l'advertència d'un estudi que deixa, però, un apunt per a l'esperança. Aquest escenari catastròfic es pot evitar si Europa reforça la gestió forestal.
1: D'aquestes hectàrees cremades, 15.000 són de superfície agrària. És la segona pitjor dada en l'última dècada.
3: Són dades d'Agroseguro. A data de 17 d'agost, la superfície agrícola cremada ja supera les 15.000 hectàrees, que és el segon pitjor registre de la dècada, només per darrere del 2025, quan van ser més de 20.000. A més, també s'han comunicat 12 sinistres amb el bestiar i ja s'han abonat més de 2 milions d'euros en indemnitzacions.
1: Tot això quan Espanya registra ja 4.500 morts vinculades a les altes temperatures. Aquesta xifra situa a les portes de batre el rècord de la sèrie històrica que va començar l'any 2015.
2: Són dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària. El balanç fins al 19 d'agost ha superat ja les xifres registrades durant tota la campanya d'estiu del 2025, que en van ser 3.832 comptabilitzades pel Ministeri de Sanitat.
1: Ara són les 8 i 28. L'empresa pública energètica de Catalunya instal·larà plaques solars a més de 230 instituts d'arreu del país. L'objectiu és que tots els centres que tinguin les condicions necessàries disposin d'aquests panells instal·lats de cara al 2028. Àlex Calatrava.
4: La campanya que ha llançat l'empresa amb què vol instal·lar plaques fotovoltaiques en aquestes 234 teulades se suma al centenar ja executades. Amb tot es vol arribar als 56 megawatts de potència a les cobertes dels instituts. L'objectiu amb què treballa l'empresa és que tots els centres aptes disposin d'aquests panells solars al 2028. La majoria d'instal·lacions seran a Barcelona, més de 170, seguides de les comarques gironines i el Camp de Tarragona. Aquests aparells podran també donar energia a comissaries de Mossos d'Esquadra o centres d'atenció primària que estiguin a prop dels instituts.
1: A tot això, el preu de la gasolina es dispara a les portes de l'operació tornada d'agost. El dièsel arriba als 1,84 euros.
0: I és que tant la gasolina com el dièsel continuen a l'alça i encadenen la setena pujada consecutiva. Des que es va acabar la rebaixa de l'IVA, el 10%, a principis de juliol, els carburants s'han encarit fins a un 21,5%. La gasolina està a 1,7 euros.
1: A Barcelona, la línia 1 de metro tornarà a estar plenament en funcionament el 29 d'agost. L'últim cap de setmana de mes es recuperarà el servei entre Florida i Plaça de Sants després d'un mes i mig d'obres de millora.
0: En tot aquest temps s'han renovat uns 2 quilòmetres de via i s'hi ha instal·lat una base de formigó més estable. I també s'han posat subjeccions per evitar vibracions. En paral·lel, s'han modernitzat el taller de Santa Eulàlia, una infraestructura clau pel manteniment dels combois. En total, s'hi han invertit 11 milions i mig d'euros.
1: I del metro al tren.
5: La veritat és que quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se. De vegades passejaríem el metro amunt i avall perquè dins està més fresc.
6: El vano i res més. Beure aigua. Ja està.
7: Sortia amb el cabell moll, intentava fer dutxa d'arribar...
1: Les altes temperatures a l'estiu estan afectant els usuaris del transport públic, tot i que hi hagi aire condicionat als trens, autobusos i metros, a les andanes segueix fent molta calor. Les entitats alerten de l'impacte de la calor precisament sobre l'ús d'aquests mitjans, Elia Pijuan.
8: Els passatgers no ens escapem de la calor a les zones d'espera, com parades a l'aire lliure o andanes soterrades. Adrià Ramírez, de promoció del transport públic, creu que hem d'adaptar els mitjans al canvi climàtic.
9: Hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte, poden patir patir marejos, baixades de pressió, les del transport públic, l'hem d'anar adaptant a aquell canvi climàtic que ja tenim aquí.
8: Rodalies, per la seva banda, creu que la calor a l'andana podria ser un dels motius pels quals els usuaris s'estan passant a un altre mètode de transport.
10: I ja s'està abandonant el tren pel vehicle privat. Viatjar en tren no pot continuar sent un malson.
8: És Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies.
1: I per primera vegada des de l'inici del brot de pesta porcina a Catalunya, aquesta setmana no s'ha detectat cap nou cas positiu dins de la zona d'alt risc. Han hagut de passar 9 mesos, Gemma Alegrí.
11: Aquesta setmana el Departament d'Agricultura ha analitzat més de 300 mostres de senglars dins la zona del risc i no n'ha detectat cap de positiva. És la primera vegada que això passa des de l'inici del brot, el 28 de novembre. Des d'aleshores s'han analitzat més de 1.300 senglars, dels quals 379 han donat positiu. Davant d'aquestes dades, i tot i la millora de la situació, Agricultura manté les restriccions i l'estratègia d'erradicació. Entre les mesures vigents hi ha el tancament del parc de Collserola, que es manté tancat des del passat 12 de març. El Departament valora positivament les últimes dades, però recorda que la crisi sanitària encara no ha acabat.
1: Passen 2:45 del matí, uns anuncis i obrim Plana Internacional.
12: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada. Ser Catalunya, Barcelona.
13: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
14: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
15: L'amic Covarsif. Joan García.
16: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa. I el que t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El que t'hi jugues, Barça, també.
15: Amb el número 1, Sique Rodríguez.
16: Què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Sique Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, Elx, Barça, a partir de 9:15 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio.
17: Amb el patrocini d'Aquadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.

0: aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
1: I fem un cop d'ull al món i comencem parlant del nou terratrèmol de magnitud 7,2 que ha sacsejat el Perú.
2: 7,2 graus de magnitud, segons l'Institut Geofísic del Perú, ha passat el departament de Ayacucho, però s'ha arribat a percebre a la capital, a Lima, que es troba a 600 quilòmetres. Va tenir lloc a la una de la migdia d'ahir i no consten ferits. És el quart sisme superior a magnitud 7 que afecta la serralada dels Andes en els últims dos mesos.
1: Als Estats Units continua el judici a Meta, la matriu de Facebook i Instagram, i sapigueu que un enginyer ha testificat que Mark Zuckerberg, el seu fundador, va mentir per encobrir danys a menors.
3: Meta va adoptar, segons el que ha dit, l'estratègia de no preguntis res i no diguis res respecte a la seguretat dels nens. L'extreballador de Meta afirma que la seva filla va rebre comentaris i fotos sexuals.
1: Donald Trump anuncia una guerra econòmica contra l'Iran.
4: L'anunci fet a la seva xarxa social arriba després de setmanes sense acord sobre l'estret d'Hormuz i el programa nuclear. Trump l'anomena el seu particular dia D. Proposa un aïllament econòmic sense precedents amb mesures contra qualsevol país o empresa que mantingui negocis amb Teheran, especialment en el petroli i les finances. Ja s'ha esgotat el termini de 60 dies de negociacions i amb l'objectiu declarat de forçar l'Iran a abandonar el seu programa nuclear.
1: Corea del Nord dispara una desena de míssils cap al mar del Japó.
2: Arriba en plena escalada de tensió entre Tòquio i Pyongyang.
1: Els míssils russos deixen 15 morts a Kiev.
3: Una quarantena més han resultat ferits en un nou atac amb motiu de la guerra. L'atac va començar dijous a mitjanit i va obligar els veïns a refugiar-se al metro.
1: I enmig de l'agreujament de les hostilitats entre Rússia i Ucraïna, els russos han posat en cerca i captura un periodista alemany per preguntar a Zelensky com matar més russos.
4: Rússia ha inclòs el periodista alemany Michael Martens del Frankfurter Allgemeine Zeitung en el registre de persones buscades després d'obrir-li una causa penal per una pregunta que va fer Zelensky en una roda de premsa. Martens va preguntar què podia fer Europa per ajudar Ucraïna a matar més russos i després va precisar que es referia a soldats russos. Les autoritats consideren que aquestes paraules poden constituir un delicte d'incitació a l'odi.
1: Suïssa debat els límits de la seva neutralitat.
2: Al setembre tindrà lloc un referèndum proposat per la dreta perquè volen sotmetre a votació si s'ha de sancionar a països en guerra. Es tracta d'una mesura que beneficiaria a Rússia.
1: Alarma per l'Ebola. Metges sense fronteres avisa d'un col·lapse a l'epicentre del brot.
3: Que s'agreuja per la violència armada, la desconfiança comunitària i les retallades internacionals de fons. D'aquesta manera, la República Democràtica del Congo està travessant el brot més mortífer de la seva història. Fa tres mesos que s'hi va declarar l'emergència sanitària i l'epidèmia està fora de control a les províncies del nord i de l'est.
1: Portugal ha recuperat el 13,7% de la seva companyia elèctrica nacional Redes Energéticas Nacionales, que estava en mans del fundador d'Inditex, Amancio Ortega.
4: Una operació aventada de polèmica perquè el govern ha pagat aquestes accions per sobre del preu de mercat, també perquè en paral·lel el país està venent a altres empreses.
1: A la Xina, la justícia ha condemnat a cadena perpètua qui va arribar a ser l'home més ric d'Àsia.
2: És el fundador del gegant immobiliari Evergrande, acusat de 8 delictes financers, entre aquests frau en la captació de fons, apropiació indeguda i suborn. La caiguda de la seva empresa va desencadenar una greu crisi econòmica al gegant asiàtic que encara arrosseguen.
1: L'alcalde de Como, a Itàlia, ha prohibit les bicicletes després que una l'atropellés.
3: La mesura afecta una trentena de carrers al centre històric i està previst que entri en vigor al setembre. La decisió arriba després que l'alcalde fos atropellat al juny quan sortia de l'Ajuntament. Els ciclistes hauran de baixar de la bicicleta, tant si és convencional com si és elèctrica, i hauran de caminar per aquests carrers.
1: La casa de Salvador Allende, a Xile, es convertirà en oficines.
4: Havia de ser un espai de memòria històrica, un lloc on recordar-lo, però acabarà en edifici d'oficines. L'executiu de l'expresident progressista va intentar comprar el bloc per transformar-lo en un museu, però problemes administratius ho van fer fracassar.
1: El príncep Enric d'Anglaterra i la seva dona Meghan Markle tenen previst tornar al Regne Unit a finals d'aquest mes.
2: Després d'apartar-se de les seves funcions com a membres de la família reial, la parella va marxar als Estats Units. Els dos fills estan matriculats en una escola al Regne Unit, on preveuen quedar-s'hi una temporada llarga.
1: 8:38, tornem a casa. Perquè l'Audiència Nacional frena els tercers graus dels presos d'ETA.
4: 15 anys després de l'anunci de la fi de l'activitat armada, els jutges han revocat 5 semillibertats concedides pel govern basc. La justícia ha posat en dubte les presses a l'hora d'atorgar règims del reglament penitenciari que serveix perquè un pres surti de la presó per dur a terme un programa específic de tractament dirigit a la reinserció.
1: Brussel·les ha donat llum verda a la Unió d'Empreses que vol optar a la gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova. Això és a Ribera d'Ebre.
3: En concret, la Comissió Europea ha avalat la creació d'una companyia conjunta formada de Parax, Telefónica, Banco Santander i el Guard Espanyol. En un comunicat ha informat que l'operació notificada no planteja problemes de competència. Ara, la nova companyia podrà formar part de la iniciativa de gigafactories d'intel·ligència artificial de la Unió Europea, que té per objectiu construir fins a 7 macroinstal·lacions en diferents estats membres.
1: Una entitat africana de Lleida denuncia que milers d'estrangers de tot Catalunya estan atrapats pel col·lapse de cites a les oficines d'estrangeria. Una situació, diuen, que s'ha agreujat amb la regularització extraordinària d'immigrants. Ràdio Lleida, Maricel Benavarre.
5: Aseguren que no es pot trobar cita de cap manera a les oficines d'estrangeria, ni de forma digital ni presencialment, i que cal esperar per un tràmit que hauria de durar uns 3 mesos fins a un any. Això els fa estar als llims de la legalitat i, com diu Domingo Morales de l'Associació Afroequatoguineana de Lleida, els pot fer perdre la feina.
6: En plena campanya agrícola o en qualsevol sector con contratación temporal, esto puede significar quedarse sin trabajo de un día para otro, sin ningún tipo de protección.
5: Reclamen solucions i proposen un document provisional mentre no es tramita la targeta de residència.
1: I ens quedem a Lleida perquè en aquesta ciutat han detingut un fugitiu buscat pel Regne Unit per delictes greus i que a la capital del Segrià el van gravar en vídeo mentre apunyalava una persona al coll, Maricel.
5: L'individu, que té causes pendents tant al Regne Unit com a l'Estat espanyol per delictes com ara tentativa d'homicidi, robatori amb violència i lesions, va ser enregistrat en un vídeo que es va fer viral al juny mentre participava en una batussa al centre històric de Lleida, on es veia que clavava diverses vegades un ganivet al coll a una altra persona, segons informa la Policia Nacional. El Regne Unit també va agredir greument un pacient d'un centre hospitalari d'alta seguretat on aquest home havia ingressat i del qual en va fugir per venir a Lleida a seguir delinquint. Després de la seva detenció, ja és a presó.
1: Un home de 50 anys i nacionalitat espanyola mort ofegat a la platja de Llevant de Cunit, al Baix Penedès, és la 20a víctima mortal a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany, que va ser el 15 de juny.
2: En el moment de l'incident, la platja estava vigilada i onejava la bandera vermella que prohibeix el bany. El telèfon d'emergències va rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per les 2 del migdia, alertant que el socorrista havia tret de l'aigua un home inconscient i estava tractant de reanimar-lo, però no va poder fer res per salvar-li la vida.
1: Quan fa 2 mesos des de l'ofegament de 3 menors a la platja de la Rabassada, a Tarragona, des de llavors la Guàrdia Urbana patrulla la zona per evitar que tornin a passar desgràcies. I de moment, el que ha constatat l'Ajuntament és que els banyistes continuen fent imprudències. Cristina Artacho.
7: S'han intensificat les mesures de prevenció amb més senyalització i nova informació per megafonia que avisa que està prohibit saltar de les roques. Guillermo García és el regidor de Medi Ambient.
8: La resta, en la situació en la que es van trobar aquests nois, el 99,9% de la població tarragonina hagués tingut el mateix desenllaç. Per tant, l'important és el mar. L'important és tindre-li molt de respecte al mar.
7: Durant la temporada no s'han hagut de lamentar més ofegaments, un fet que García atribueix, en part, al bon estat del mar.
1: I la plantilla de la presó de Brians 2 ha convocat una concentració aquest matí davant del centre. Protesten per l'agressió d'una visitant a una funcionària i reclamen més seguretat, com ara que cap treballador faci la feina sol. Martí Oliver.
9: Els fets van passar diumenge a l'entrada del centre. Una visitant va amenaçar la funcionària i la va atacar amb cops de puny, mossegades i fins i tot esgarrapades que li van produir danys en un ull i dels que encara s'està recuperant. Francesc Duchamp és el portaveu de l'Associació de Treballadors de Presons Marià Blava.
10: I la primera eina de protecció d'un treballador és poder treballar acompanyat amb binomis. És augmentar les plantilles que possibilitin aquest poder treballar amb binomis.
9: El Departament de Justícia ha prohibit l'entrada de l'atacant a Brians 2 durant un temps, però el sindicat reclama que aquesta prohibició sigui a tots els centres.
1: I a Girona s'ha començat a fer servir la intel·ligència artificial i la realitat virtual per ajudar adolescents que han comès alguna infracció a trobar feina i reinserir-se a la societat. Les eines es fan servir, per exemple, per simular una entrevista laboral. Pol Valero.
11: D'aquesta manera poden practicar les preguntes de l'entrevista en un entorn segur i millorar aspectes de la comunicació no verbal, com ara la mirada o les reaccions. Daniel Ortiz, impulsor del projecte, diu que la realitat virtual ajuda els joves a ser més conscients de les seves habilitats.
12: El nostre objectiu és exprimir al màxim tot el potencial d'aquestes noves tecnologies al servei de les persones sota mesura judicial i, per tant, que puguin generar aquestes noves oportunitats per totes elles.
11: De moment, el pla pilot compta amb 10 joves del Centre Educatiu Montilivi, el Grup Educatiu Girona i el Servei de Mediació i Assessorament Tècnic.
1: I encara sobre IA, fer servir aquesta tecnologia per fer deures i treballs redueix un 20% l'aprenentatge.
3: Ho diu un estudi que analitza per primer cop el cost per un alumne de delegar la feina. Els alumnes que fan servir la IA milloren les notes en treballs i deures, però quan es tracta d'enfrontar-se als exàmens, punxen. Les hores d'estudi passen de 64 minuts a 45 segons d'estudi. La resposta d'alguns països davant d'això és el retorn als exàmens orals i als deures a l'aula. Ahir en aquest programa just parlàvem sobre la irrupció de la IA a les aules, deia això el pedagog i professor universitari Enric Prats.
13: La IA i qualsevol tecnologia no és més que una... és un mitjà per aprendre, que ajuda molt, per cert, és una eina potentíssima, tothom la fem servir, la IA, i per tant hem de situar-ho sempre dins un objectiu, dins una finalitat. Si tenim clar això, jo crec que la resta ho podem treballar amb més comoditat.
1: Podeu recuperar la conversa sencera a la web ara quan són les 8:44, passem als esports. Perquè el Barça ha presentat a Cancelo com a nou jugador fins al 2029, informa Arnau Santero.
14: El defensa portuguès seguirà lligat al club blaugrana fins l'any 2029. Aquesta serà la seva tercera etapa al Futbol Club Barcelona després d'estar-hi en qualitat de cedit la temporada 23-24 i la segona part del curs passat. Ahir va ser presentat com a nou jugador del club blaugrana i si fos per ell, diumenge mateix jugaria de titular.
15: He tenido dos semanas de vacaciones y luego empecé a entrenar. Pero eso del míster contar conmigo tienes que preguntarle a él, pero yo estoy listo para jugar.
1: El Barça, que ja busca altres possibilitats per la posició de nou. Oriol Llopart, bon dia.
16: Bon dia. Una de les possibilitats que baralla el conjunt culer és Lautaro Martínez, jugador de l'Inter de Milà. L'argentí de 28 anys estaria encantat de poder defensar els colors blaugranes.
1: Patri Guijarro, nova capitana del Barça femení.
16: La mallorquina serà la primera capitana de l'equip i estarà acompanyada per el següent ordre, per Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Graham Hansen.
1: L'Atlètic de Madrid estaria disposat a vendre Julián Álvarez a l'Arsenal.
16: L'Atlètic assumeix que la situació és insostenible i accepta un traspàs, però manté la prohibició de negociar amb el Barça i ofereix a l'Aranya anar a un club anglès. Per la seva banda, Julián ha repetit per activa i per passiva que no vol tornar a la Premier i que l'únic club on vol jugar és a Barcelona.
1: És fort, això. El jugador de l'Espanyol, Roger Hinojo, portarà el dorsal 21.
16: Aquesta temporada, el defensa català lluirà el dorsal 21, un número especial al club perico, ja que evoca el capità Dani Jarque, que va morir el 2009. A l'RCD Stadium, el record en cada minut 21.
1: Konaté, presentat al Real Madrid.
16: Ahir van presentar Konaté com a nou futbolista del Real Madrid, acompanyat de Florentino Pérez. Va dir que la primera samarreta que va tenir de petit era del conjunt blanc.
1: Ivan Martín deixa el Girona i marxa al Racing de Santander.
16: Ivan Martín jugarà primera divisió després de 4 temporades amb el conjunt gironí. Marxa a canvi de 3 milions d'euros fixos i un 20% de plusvàlua en una futura venda.
1: I ai aquest, Ronaldinho fitxa per un club italià.
16: La llegenda brasilera de 46 anys ha estat presentada com a nou jugador de l'equip de la sèrie C italiana al Ravenna. Es tracta d'una estratègia comercial, tot i que s'espera que jugui almenys un partit.
1: En tenis, Alcaraz torna a l'US Open.
16: El tenista murcià va anunciar ahir que torna a les pistes després de lesionar-se el canell a l'abril durant el Barcelona Open Bank Sabadell. Carlos Alcaraz disputarà d'aquesta manera l'US Open dels Estats Units, que comença aquest diumenge.
1: I en motor, Max Verstappen posa fi als rumors.
16: El pilot neerlandès ha posat fi al colabrot sobre si marxar a Mercedes o a McLaren amb la renovació amb Red Bull fins al 2030. Max Verstappen confia que l'equip tornarà a estar al capdamunt.
1: I en cultura. Ja s'acaben les festes de Gràcia i el focus es trasllada ara al barri de Sants. A només un dia que comenci la festa major, les 11 comissions treballen a contrarrellotge per enllestir els guarnits dels carrers d'aquest barri barceloní. Ho explica la Júlia Domènech.
17: Són mesos de feina que culminen aquesta setmana, una de les més especials per als veïns que hi participen. Així ho ha fet saber la Gemma Massot, membre de la comissió d'Alcolea de Baix.
18: Al final és una cosa que esperes durant tot l'any, que s'acau i et fa pena, perquè al final crees una família aquí, a part d'una cosa motivadora. Però és molt bonica aquesta setmana, per mi és la que m'agrada més, aquesta setmana de preparat.
17: Els últims retocs, però, es fan amb un ull posat al cel per la previsió de pluja. Si tot va bé, la festa major arrencarà dissabte amb el pregó de l'actriu i directora Letícia Dolera i més de 300 activitats fins al 30 d'agost.
1: I us explica aquesta casa. El boom dels festivals i els concerts de l'estiu continua. Creixen un 46% en un any i la despesa turística extra que deixen augmentarà un 50%.
19: És un estudi realitzat per a la cadena Ser i des de juny fins a l'agost d'enguany el nombre de concerts i festivals ha crescut un 46% respecte a l'any anterior. Són més de 39 milions d'assistents als events d'aquesta temporada d'estiu que fan una despesa turística extra que supera els 2.117 milions d'euros. Les festes que més despesa van a deixar són les festes de Gràcia, aquí a Barcelona, l'Orgull a Madrid i la residència de Bad Bunny o l'Estena Gúcia de Bilbao.
1: I atenció a aquesta notícia, els quioscos s'han omplert de cues per comprar la nova edició de la revista Elle.
19: És una edició que portava un producte de maquillatge, un il·luminador de la marca Charlotte Tilbury, i alguns establiments havien rebut trucades des de feia setmanes per reservar aquest número, però ja no en queden en lloc.
1: I acabem escoltant els tallets.
19: Perquè actuen avui en un concert gratuït a partir de les 11 de la nit a la plaça de la fàbrica de Cabrera de Mar.
20: Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual, jo t'estimo igual, potser més que mai.
21: Per moltes coses que ens passin, que no cal...
1: 8:49, un anunci, i de seguida fem... tirem enrere, ens anem a fa un mes per parlar de Montcada. Igual.
0: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Demà farà exactament un mes d'aquest moment. De seguida obrim el desinformatiu, però abans, ara us ho dèiem, demà farà exactament un mes d'un esvoranc que va marcar l'actualitat. Ens referim al de Montcada.
22: Se ha hecho un socavón allí. ¿Quién no dice que no se hace aquí? Ahí ha habido un desprendimiento, claro, porque debajo de todo esto es agua. Yo vivo aquí y es el miedo, así que lo tengo.
23: En el riesgo tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras. No tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos.
24: Tampoc sorprèn, simplement és el pa de cada dia.
25: Abans d'arribar a Montcada i Reixac, s'han fet baixar. És una aventura.
26: I encara no sé quina arriba a Barcelona.
27: No sé què ha passat, no sé per què ho estan fent. O sigui, no ens han explicat el per què.
23: Estamos acostumbrados también a hacer obras en sitios complicados, complejos. Hacemos muchos túneles. Es una zona complicada, es una zona compleja, es una zona que tiene un río, toda la geología, bueno, es una geología singular.
28: La meva mare té una casa al costat del riu i ahir des del migdia va deixar de passar aigua. Els peixos han anat morint i és una llàstima perquè és un refugi per la fauna i la flora.
23: El Recomtal, la obra lo respeta al 100% i ha sido uno de los elementos patrimoniales que más se ha tenido en cuenta a la hora de diseñar toda la solución, todo el proyecto.
1: La tarda d'aquell dimarts, un esvoranc sobtat a les obres de soterrament de la línia R2 a Montcada i Reixac s'empassava una grua de grans dimensions. Queia en un forat de prop de 20 metres de diàmetre, també de profunditat. Tot això a escassa distància d'un bloc de pisos que, afortunadament, no va patir desperfectes. Però en un punt on hi ha l'aqüífer del Baix Besòs i del Pla de Barcelona, on hi passa el rec Comtal. Durant 3 dies, Adif va estar reparant l'esvoranc, omplint-lo de formigó i de morter, a més de tenir tallada bona part de les línies de rodalies que passaven per aquell punt durant diverses jornades. Un mes després, aparentment, la situació s'ha normalitzat, però avui el que volem fer és precisament parlar amb els veïns d'aquesta zona per saber com ho viuen. Puc saludar a aquesta hora amb Miquel Àngel. Hola, Miquel Àngel, bon dia.
29: Hola, bon dia.
1: Com ha estat aquest mes? Explica'ns.
29: Ah, molt entretingut.
1: Per què?
29: Hem tingut molta activitat al barri. Un barri tan petit ha acumulat molta notícia, molta activitat, però el que hi ha és una mica la sensació de que l'opinió dels veïns no compta gaire quan parlem de grans infraestructures.
1: Per què no compta gaire?
29: Perquè es dona per fet de que hi ha institucions que saben moltes més coses i no cal donar explicacions quan ells actuen sobre el territori d'una forma absolutament prepotent, diria jo. Prepotent. La paraula seria prepotència.
1: Ja. Teniu la sensació que la cosa s'ha estabilitzat per això?
29: Estabilitzat, a veure, en quin sentit? De que el barri potser s'ha tranquil·litzat en tot
1: sí,
29: el que s'ha fet...
1: Sí, que la vostra vida ha pogut tornar al que més s'assembla a la normalitat.
29: Hauríem de definir què entenem per normalitat. La veritat és que no.
1: Ja.
29: O sigui, la normalitat. El que va passar... Per suposat que no hauria de ser una cosa normal. El problema és que alguns tenim la sensació de que això que no hauria de ser normal podria ser previsible.
1: Ja. Yeah.
29: No sé si m'explico.
1: No, sí, vull dir que... O sigui, poso que, clar, el moviment... Que les obres continuen, les obres aquestes que hi ha ara mateix. Vull dir que les treballs estan fent-se.
29: No. Oficial. Aquest és un dels temes bastant importants, no? Aquesta falta de transparència, l'opacitat, la sensació de que t'enganyen al final, no? Vull dir, aviam, si m'amagues coses, per què és? Perquè no s'ha fet bé? Perquè no ho sé. Però les obres continuen. Una part d'obres en superfície sí, però altres no, i és obvi. Perquè no han dit que tenen el pou d'atac inundat encara. Em van dir que no hi havia aigua, que està ple.
1: Ja.
29: Llavors, davant d'aquestes coses, un ja comença a pensar que... Bueno, no penses bé. M'ha semblat sentir aquí el senyor Arturo Pastor, l'heu ficat pel mig, no? I ha dit una sèrie de coses. Bueno, li voldria recordar de que en primera instància el REC no tenia nada que ver, diu, bueno, i que esto y que lo otro, i que s'havien hecho estudios i tot el que tu vulguis. A la reunió que van fer així de pressa i corrents el dia 23 de juliol, jo li vaig fer tres preguntes i em va... Tres preguntes molt directes. I em va acabar dient que jo feia especulacions, opinions... I, bueno, molt bé, després la realitat m'ha donat la raó amb algunes coses.
1: I amb els veïns què parleu? Què es cou també entre vosaltres?
29: Entre els veïns? A veure, els veïns. Jo no puc dir que represento els veïns, tots els veïns, no? Vull dir, parlo a títol d'un grup de veïns en concret, no? I trato de transmetre això. Hi ha una miqueta aquesta sensació, no? D'absolutament, bueno, de falta de transparència, de preocupació... I sobretot, sí, crec que és això, no? Una miqueta aquesta sensació de que no t'acaben de dir, de que no diuen les coses tal com haurien de ser, i falta pues això. I això crea, això el que acaba creant és, es creen especulacions, es creen bulos. Jo he sentit coses entre una part dels veïns que dius, espera, a veure, anem a pams, no és ben bé així. Però clar, quan la informació no és transparent, quan sembla que no te la volen donar o et diuen coses, arriba un moment que pues, la gent sí, què fa? Pues especula i llavors tu li demanes la mateixa cosa a 4 o 5 i tindràs 6 opinions.
1: Yeah.
29: Això és molt català, també.
1: No, clar, que quan falta informació té aquestes coses. Miquel Àngel, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
29: Vale, doncs molt bé.
1: Que vagi
29: endavant.
1: Molt bé. Sort, ànims i anem parlant fins la propera. Seguirem actualitzant-nos qualsevol cosa, ja ho saps. Adéu.
29: Vale, gràcies, Laura. A vosaltres. Adéu.
1: És que puc saludar aquesta hora també una altra veïna, que és la Zaida. Hola, Zaida, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Ara estaves escoltant també el que deia en Miquel Àngel, no sé si ho comparteixes. Quina és la teva sensació d'això?
2: Bueno, compartint punts de vista semblants, d'altres no... però bueno, és normal. La qüestió d'opacitat i falta d'informació, sí, però això ha sigut des de l'inici de les obres. No és un tema degut a la incidència, sí. A veure, és un tema que portem arrastrant des de fa 2 anys i mig que van començar les obres. Mm. Aquesta falta d'informació. Tenim una sensació de que no ens atenen o no són considerats com el veïnat de Montcada, que des del primer dia tenien una oficina d'informació a Montcada perquè els veïns poguessin adreçar les seves inquietuds, les seves queixes que poden produir les obres, en aquest cas en la part de Barcelona, precisament en Vallbona. Hem sigut una zona, diguem, oblidada per totes les administracions, tant estatal com autonòmica com local.
1: Adif ha donat per tancat aquest episodi. Vosaltres què creieu que hauria de passar perquè poguéssiu dir que està resolt això, que ja està solucionat?
2: Pues que es donin la informació final del motiu de què es va produir l'esborrany.
1: Tens...
2: De moment no s'han donat cap opinió al respecte.
1: Tens inseguretat? Sents inseguretat al barri? O sigui, això que dèiem abans, també del fet de que no és la primera vegada, que aquesta falta d'informació... De fet, fa un mes, ja quan parlàvem amb veïns també de la zona, ja ho dèieu, també tots, que fa temps que aquestes obres hi són i no teniu informació el que passa. Us sentiu insegurs?
2: Més que tema d'inseguretat, perquè la inseguretat... se pot produir per situacions, diguem, de veus coses i penses es produirà, no? Alguna incidència que es pot haver evitat. Aquí el problema que tenim és que com són obres que se fan sota a sota del terra, les que estan per sobre del terreny, que són els panells, que sí que es pot veure com està funcionant l'obra, però la part de la tuneladora del túnel, això no es veu des de fora. Llavors, mira, te puc assegurar que el problema que tenim amb aquestes obres és que la licitació es va dividir en dos lots. Un lot del trajecte, direm, del municipi de Montcada i l'altre trajecte és des de la zona de Barcelona, la nostra. Val? Sí. Amb dos UTEs totalment diferents. Vale? Nosaltres hem tingut sempre, diguem, les poques reunions que hem tingut amb l'Ajuntament i el Veïnat ha sigut amb l'empresa que porta la sobresa Vallbona, però és que precisament la incidència que es va produir fa un mes probablement ho va produir l'empresa que porta la part de Montcada, uh-huh. Vale? que toca una part també del nostre barri. Aquesta és l'inquietud, no? Clar. Que te donen informació parcial, bueno, això es va veure el propi dia 22, no? Que no van donar la informació clara.
1: Sí, sí.
2: Que després, al cap d'unes hores, amb unes imatges es van donar compte de que no, que havia sigut més gros del que ens estaven informant.
1: Ets optimista, Zaida?
2: Amb l'administració, no. No, perquè jo des de fa uns anys que ja no estic en el meu veïnal, em vaig retirar, però jo he estat 20 anys en el moviment veïnal, no solament en de barri, sinó a nivell de nou barris i a nivell de ciutat i de Catalunya, i t'hi puc assegurar que arriba un moment que les promeses no te les creuen. Sobretot en barris com els nostres, barris perifèrics, que estem apartat de la gran urbe, no? Uh-huh. De les grans obres, de que tot està molt fiscalitzat, molt dia a dia. Barris com el nostre, que són petits, que estem com aïllats, qualsevol infraestructura de gran dimensions com aquestes, sempre ens ha passat, eh?
1: Yeah, yeah.
2: Sempre ens ha passat. Que en tenim la sensació de que no comptem, que el veïnat, diguem, que es pot queixar tal com vulgui, que per quatre que són, perquè li hem de fer cas, no? Aquesta és la sensació, no?
1: Uh-huh.
2: I coses que s'han aconseguit en aquest barri ha sigut de lluites, però lluites que han durat anys, que no han sigut immediates.
1: Sí, vale. Sí.
2: Però, bueno, la sensació és de que falta de transparència per part de l'administració, uh-huh. I encara el tema no està tancat, perquè ADIB es va comprometre a informar-nos de quin era el motiu de l'esborrany. I de moment no ens han dit res.
1: Zaida, veïna de Vallbona, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquí a Catalunya.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé, adéu. Uns anuncis i juguem al Dues Veritats i una Mentida.
0: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada. Ser Catalunya, Barcelona.
3: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.
5: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
6: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni. Miqui Núñez. Vull caminar descalç amb tu. Buhos. I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
5: Patrocinen MediaMark i Aldi. I col·labora Material Building by MCAT.
7: Però no he perdut les ganes de viure i les ganes de veure't. Amb ganes de més he perdut, però he guanyat.
5: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents.

0: Benvinguts i benvingudes a Dues Veritats i una Mentida. Clàudia Moreno, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Laura, molt bé.
0: Tres persones, dues veritats, una mentida. Quin és l'objectiu? Descobrir qui menteix. Hem reunit als estudis de Ràdio Barcelona a l'Aquí Catalunya tres persones aleatòries, de camps diferents. La cosa és que aquí tenim tres paperets, en dos hi posa veritat i en un hi posa mentida. O això és el que us haureu de creure. Cadascú n'agafarà un. Cadascú explicarà una història, una anècdota, alguna cosa que li hagi passat. Una d'elles serà mentida. I l'objectiu és descobrir qui ens està volent colar una mentida, qui ens està volent donar gat per llebre. Quin és el premi? Un besito, perquè de moment encara no som rics com per tenir un pot de 200.000 euros, val? Perquè tot arribarà, però escolta, no ens queixarem pas d'això.
2: Un besito.
0: No està malament. Clàudia, presentem els concursants d'avui.
1: Comencem amb una de les veus que ha arribat trepitjant fort al món de la literatura catalana, la Regina Rodríguez Sirvent.
3: Entra sobre les calces o les bragues i aquesta noia diu: top peores experiencias de mi vida leer este libro.
1: Autora del fenomen Les cartes al sol, una novel·la que ha enganxat milers de lectors gràcies al seu humor i la seva manera tan particular d'explicar les petites grans misèries de la vida. Aquest any ha tornat a les llibreries amb Crispetes de matinada. La Regina és col·laboradora del Balcó Ester Catalunya.
3: El meu germà té 5 anys menys que jo, no? Som de la Cerdanya i teníem una trona
1: on ens ha regalat reflexions sobre la cultura popular, el record d'infància, les petites obsessions del dia a dia i aquelles històries aparentment insignificants que acaben dient molt de nosaltres. Perquè si alguna cosa té la Regina és la capacitat de trobar literatura en la vida quotidiana. Veurem avui com se li dona explicar una història fora del paper.
0: Regina, molt benvinguda siguis.
4: Moltes gràcies.
0: Contents de tenir-te aquí.
4: Gràcies.
0: Qui és el segon convidat?
1: El nostre segon convidat d'avui ha fet dels fogons el seu llenguatge. És un dels grans referents de la gastronomia catalana i sap que, igual que passa amb les millors històries, un bon plat també necessita emoció, creativitat i una mica de màgia.
5: Em fico a cuinar i se'm paren els mals. L'any que ve, l'any 96, ja farà 30 anys que em dedico a... Sí, que sóc cuiner, per dir-ho d'una manera.
1: Clar que sí, parlem d'en Raül Balam. Al capdavant del restaurant Moments, distingit amb dues estrelles Michelin, ha construït una trajectòria pròpia basada en una cuina creativa, sensible i molt vinculada al producte local. Al llarg dels anys també l'hem pogut veure en programes de televisió com Masterchef o A Prop, compartint la seva passió per la cuina amb un estil molt proper. Passió que comparteix amb la seva mare, Carme Ruscalleda. Però avui canviarem els fogons pel nostre joc.
0: Molt benvingut, Raül.
6: Hola, hola.
0: I el tercer convidat.
1: I tancant el trio ens acompanya una periodista molt estimada per aquest programa, d'on és col·laboradora. Una comunicadora inquieta, versàtil i amb una manera molt propera d'explicar les històries. Parlem de la Núria Casas, periodista i comunicadora, professora. Al llarg de la seva trajectòria ha passat per la ràdio, la televisió i els podcasts.
7: Allò és la cultura del tria i remena. Toca sobretot, xerra, camina, crida i fins i tot obre molta calça per comprovar que la goma no t'aixafarà el cul, val?
1: L'hem vist a Ràdio Marca i Esport 3, però molts també la coneixereu perquè és una de les col·laboradores de l'Aquí Catalunya, on aporta la seva mirada sobre l'actualitat i la cultura amb un estil fresc i molt natural. Avui deixarem de banda les entrevistes i els micròfons, perquè li toca canviar els papers. Serà ella qui haurà de posar-se a prova amb el nostre joc.
0: Núria Casas, benvinguda.
4: Moltes gràcies, Laura.
0: Doncs amb això ja tenim totes les presentacions fetes. Sabem els tres concursants que avui juguen aquest Dues Veritats i una Mentida. Com bé sabeu, cadascun d'ells haurà d'explicar-nos una història, ho hem explicat. La cosa és, per saber quina història hem d'explicar, primer hem de saber si hauran de dir-la de veritat o de mentida. El que hem fet nosaltres és preparar aquests tres paperets que té la Clàudia, que procedeix ara mateix a entregar-vos, cadascun n'agafa un, us el mireu vosaltres, sí. I començarem a jugar.
2: Començo jo?
0: Agafen un.
4: Quins nervis.
0: Per en Raül.
2: Ai, sí, mira. Ai, ai.
4: Gràcies.
0: Ara mateix han agafat cadascun el seu paperet. Estan llegint a veure què els hi ha tocat defensar. Ho tenim?
4: Sí. Sí.
0: Voleu seguir el mateix ordre amb el que hem començat escoltant les presentacions?
3: Però una cosa, només hi ha dos veritats i una mentida?
0: Sí.
3: Perquè per descarte...
0: Bueno, tu has d'explicar una història.
3: Vale,
0: a partir d'aquí... Regina, per parlar, comences
4: no,
0: tu.
4: Vale. Aviam, que em concentro. Fa uns anys me'n vaig anar a Estats Units a fer d'au pair, que de fet inspira la meva primera novel·la, Les calces del sol, i és una anècdota que no vaig incloure a la novel·la, i jo em vaig quedar... Jo vaig viatjar a Nova York, val? des d'Atlanta a Nova York. Aleshores, quan havia de tornar cap a Atlanta, em vaig quedar aïllada a Washington. I allà, o sigui, va haver-hi unes tempestes, tinc, bueno, 30 milions d'anècdotes allà, i allà em vaig quedar estancada. No, la primera nit la vaig passar a l'aeroport, i allà amb una manta feia, estàvem a menys 15 als aeroports aquells, bueno, perquè era ple estiu, però vull dir que els aires acondicionats ja sabeu com van. Vaig aconseguir una manta tèrmica d'aquestes, estava allà, vaig passar la primera nit. Aleshores ja quan vaig tornar a fer la cua per la segona nit, em van dir que, bueno, que jo pensava que ja me'n tornava a Atlanta, i em van dir no, encara la tormenta segueix, no sé què, fins demà passat no pots viatjar. Val? I dic, bueno, doncs me'n vaig a fer turisme per Washington, no? De fet, ara estic aquí veient el Bassas i estava allà de corresponsal. I aleshores, bueno, me'n vaig anar per Washington, no hi havia estat, crec, en aquell moment, i a Washington hi ha els museus són gratuïts. Uh-huh. I és passar un gran dia, o sigui, vaig anar... Bueno, no me'n recordo exactament quins museus vaig anar, fins que de cop vaig entrar al Museu de l'Holocaust. I quan estava allà, era ja com al final del dia, i m'encanta aquesta música. I llavors estava allà, i me'n recordo que et donen un passaport allà, i has d'anar com... És una mica... Té una part creepy, no? Però has d'anar... Et van segellant els llocs on tu vas visitant del museu. I recordo que estava a l'última... A l'última planta, és un edifici com bastant estret, però ja crec que hi ha com 6 plantes, i estava dalt de tot, i em va venir un guia.
2: Vale.
4: I em diu, ets catalana. I jo, ok, com, vull dir, perfecte, no?, que se'm vegi tan clar.
2: I am a Catalan.
4: Sí, I am a Catalan. I sí, llavors em va dir, escolta, si vols, es deia Joan, em diu, si vols, quan acabis... bueno, ara estem a punt de tancar, de fet, te n'has d'anar, et faig l'últim segell, era català, evidentment, i em va dir, quan, si vols, espera'm a baix i et porto a fer una ruta per Washington. I jo, d'acord, no tenia cap més pla, era com... I havia de dormir un altre cop a l'aeroport. Spoiler, no vaig acabar dormint a l'aeroport.
6: Ai.
1: Es veia venir.
4: I res, llavors el vaig esperar a baix... Me'n recordo sota d'un desmai espectacular allà amb el... com es diu, l'avinguda aquella de... Bueno, de que acaba amb la Casa Blanca al final. I res, va baixar i vam anar a donar un vol i vam anar a... me'n recordo que vam anar a un restaurant que estava al mig de... com que era una plataforma de fusta que estava al mig del riu. Uh-huh. I res, llavors vam estar allà i me'n vaig anar a dormir a casa seva.
2: Vaja.
4: I ja està. He d'acabar aquí o puc allargar?
2: Vale, no, bé.
8: Però només vas dormir.
4: No entraré. No entraré en detalls.
2: Això ja són coses personals. Però com vas saber que eres catalana? Bueno, ens explicaràs.
4: No ho sé, bueno, no ho sé.
2: No portava exacte. Res, cap tret distintiu, eh?
4: No.
6: La barretina.
2: No. T'imagines? La senyera, no? La
4: manada per un pantomàquet. A cada segella feia un pantomàquet.
6: Una resta d'alls.
4: Anava ballant sardanes, sí. Sí, no ho sé.
2: La història de la Regina és que va lligar al Museu de l'Holocaust amb un jove català que es deia, sí, Joan. Tu quants, sí, anys tenies?
4: 24.
2: I ell? No ho sabem.
4: Por ahí, sí.
2: Doncs vas lligar allà.
4: Sí, vas lligar al lloc més.
2: I va dir, mira, que no puc dormir, que no vull dormir, sí, a l'aeroport, dormiré a casa seva.
6: Ell català, també.
4: Ell català, Joan.
6: O sigui, tenim un imant.
2: Déu-n'hi-do.
6: Sí, sí, tenim un imant que ens deu. Sí, que ens,
4: sí,
6: deu.
4: Sí, era... És que una mica es veu, no?
8: Sí, bueno, el típic comentari que potser fas en veu alta teu i ell va captar l'idioma.
6: Un, clar, mira les coses, les que van al museu de l'Holocaust.
8: Ostres,
4: que fonava molt bé.
6: Quan costa això? Sí. Quan val? Clar, se'ns nota d'una hora lluny.
4: Sí. I és gratis, això. Tots els museus són gratis.
6: L'únic visitant del museu, que va dintre, catalana.
2: Meravellós. De moment deixem aquí la història de la Regina. De seguida després obrirem un moment de deliberació, podrem fer preguntes per intentar enxampar més històries o potser detalls inconexos en aquesta història que ha explicat la Regina. Seguim amb la Núria Casas, va.
8: Val, jo us vull fer una pregunta. Com que jo tinc dues històries molt fortes per explicar-vos, vull que escolliu. A veure, una que també va passar als Estats Units o una altra que és en tercera persona i, per tant, no sóc la protagonista, però ho he viscut.
4: Voto 1.
8: La 1. Als Estats Units? Sí. L'altra era molt, molt bèstia.
3: Home, no, doncs...
6: Home, no,
8: no, no, ja està, ja està.
6: Però, esclar, però volem que t'hagi passat a tu, no?
8: Clar,
6: no,
8: és
6: que se va passant allà, no.
8: Val, val, val. No, ho dic perquè que no quedi com la secció molt nenes pijes que se'n van a voltar sí. pel món.
3: Jo estava treballant, eh?
6: Sí. Jo també, la meva història també vaig a voltar.
8: Sí o no?
6: Però me'n vaig a Sevilla.
8: Ah, d'acord. Doncs no, jo també me'n vaig als Estats Units. I aleshores, en aquest moment, jo tindria uns 25 anys... I amb dues amigues decidim llogar un cotxe i fer la Costa Oest, i fer allò, la típica rutilla que doncs, vas parant Santa Mònica, no? Fas allò, tota la part també de San Diego, Santa Bàrbara... I, clar, és veritat que en aquella època jo com a mínim no recordo, ara farà potser més de 10 anys, hi hagués GPS en els cotxes i anàvem amb el típic cotxe així de, saps, yankee total, automàtic. Llavors jo aquí flipava perquè sempre anava amb el meu Volkswagen Polo petitet manual aquí. I aleshores és veritat que tinc una certa tendència a perdre'm i a desubicar-me. O sigui, jo quan quedo amb les amigues i a la meva època universitària havia de quedar sempre a plaça Francesc Macià perquè era diagonal tot recte, venint de Badalona i no em perdia.
3: Ana, va dir que t'està quedant pijo, Francesc Macià.
8: Sí, sí, sí, sí, m'està quedant, però no és la meva realitat, eh? Aleshores, res, amb aquestes dues amigues, és veritat que elles no els agradava molt conduir i jo, entre cometes, liderava la conducció. I al final també, doncs, una acaba cansada, perquè, clar, fotre tota la Costa Oest i cascar-te la tossoleta amb el cotxe, encara que sigui automàtic, acaba cansant. Aleshores, res, anem per la típica carretera pràcticament desèrtica, línia recta, sense parar, i jo estava ja una mica cansadeta i li vaig dir a la meva amiga, que es diu Laura, escolta, és que estic cansada, l'altra estava al darrere dormint i tal, dic, mira, sembla que aquí hi ha una bandera americana, que és veritat que hi ha banderes per tot arreu.
6: Sí, però, només aquí.
8: Clar,
6: només aquí.
8: Correcte,
3: a
8: saps?
3: Sevilla sí que seria notícia.
8: És plaça color madrilenya, però traslladada al MUT USA. Aleshores, vaig veure en la muntanya un turonet una superbandera americana. O sigui, molt gran, molt gran.
6: Clar, fa color,
8: i semblava que era com, entra aquí, que aquí tindràs refugi climàtic, saps? Llavors vaig dir, va, entro. Però, hosti, quan vaig entrar i em vaig desviar cap al caminet aquest, direcció on la bandera em marcava, hi ha un turonet amb alguna cosa, vaig trobar-me una tanca, la típica tanca dels pàrquings, saps que has de pagar i t'obren. Però en aquest moment, en comptes de que trobar-me la tancada, me la vaig trobar oberta. Val. Llavors vaig dir, que bonic,
3: benvinguda,
8: no,
3: tot això,
8: però és, com molt, però és molt surrealista,
3: welcome.
8: Perquè és veritat que jo quan vaig per les autopistes d'aquí, a veure, no sé, veig una àrea de servei, doncs surto, no?, pel carril de la dreta, em desvio i més o menys m'ho indiquen, però tot això és molt random, o sigui, una muntanya amb una bandereta allà clavada enorme, de cop et desvies, et trobes una tanca, era... O sigui, la situació com a mínim per mi em semblava estranya i jo aquí no m'ho he trobat mai.
3: Et va rebre algú amb, una, amb un caputxí blanc i una túnica blanca?
8: Doncs crec que va ser pitjor, Regina.
3: Sí o no?
8: Va ser pitjor, perquè quan vaig arribar, de cop, vaig viure per mi la situació que ara, desgraciadament, deuen viure molts llatinoamericans als Estats Units. Un ICE avançat 10 anys abans. Dos homes armats, vestits de camuflatge, amb dues pistoles, que no eren pistoles, per mi eren quasi Kalashnikovs, val? Em van dir, para immediatament. Para immediatament. I jo, a més, el meu anglès és de príncipe gitano, o sigui, in the ghetto total, saps? Excuse me, I am a good person.
3: I am from Badalona.
8: I, sí, sí, sí. I aleshores, res, la meva amiga va dir, para. Para immediatament, no et moguis i tot.
3: La que dormia, la que dormia es va despertar.
8: No, la Laura. La del darrere... No,
3: perdona.
8: La del darrere no vull ser falsa. Com que tampoc és íntima meva ara en l'actualitat, és que no recordo ni què estava fotent.
3: Uf.
8: O sigui, l'he esborrat del meu record. Vull dir, ara podria dir, no, i es va despertar i va fer... Oh, my God! No, és que no en tinc ni idea què va fotre l'Anna. Des d'aquí escalf, si m'està escoltant. I aleshores, el primer que vaig fer va ser mans aixecades, fora del volant, em van obrir la porta, ens van fer sortir, val? I aleshores ens van dir que si estàvem bé del cap o què ens passava, que ens havien fotut en una àrea privada que era una reserva militar, a americana.
3: Home, Núria.
8: I que, a més, que per algú hi havia una tanca.
3: Jo, oberta.
8: Clar, clar. Però jo li vaig dir, bueno, doncs tan intel·ligents que sou, i per què me la trobo oberta, que sembla que et digui benvingut a Netherland, m'entens?
3: Clar.
8: I aleshores, res, em van aturar, em van tenir amb aquella mena de Kalashnikov retinguda, a mi i a les meves dues amigues, uns 5 minuts, i després ens van passar a una petita caserna on ens van fer una sèrie de preguntes i tot. I al final la història acaba senzillament que, òbviament, em van multar, és a dir, igual que et multen per excés de velocitat, doncs en aquest cas per anar a un lloc on no tocava. I aquella multa, és veritat que al cap d'un parell de mesos així la vaig rebre a casa dels meus pares, encara me'n recordo, i és una multa que havia de pagar, i aleshores eren uns $150 o així. Però estava tan indignada que vaig dir, no la penso pagar.
3: Ai,
8: perquè no trobo normal que no em senyalessin bé les coses i que m'amenacessin amb un Kalashnikov allà durant 5 minuts, que sincerament no sé si vosaltres us han amenaçat mai amb una arma d'aquest calibre, però realment és que de debò que la por al cos 10 anys després en mi encara no se m'han...
3: Que em van apuntar?
8: Clar, que em van apuntar. Clar, és que em van apuntar.
3: Tia, que valenta que ets de no pagar.
8: Val. Doncs mira, et dic una cosa, i més ara com estan les coses, i això sí que no faig broma. Jo no tornaré mai més als Estats Units. Primer, perquè aquesta multa és acumulativa.
3: Oh.
8: Jo sí torno ara deure $1 milió.
3: Què dius?
8: No, ara ho exagero, però segur que dec molts més calés. I a part, saps què és passar el control fronterer i que em tinguin registrada per una simple multa que no he pagat, yeah, tal com estan ara les coses als Estats Units? Doncs em sap molt de greu. Tampoc penso que em perdo res, perquè aquest país ara mateix em fa pena,
3: bueno,
8: i llàstima.
3: Sí.
8: Però és veritat que després d'aquesta experiència, que la recordo com una anècdota, jo dubto que mai més torni a trepitjar sol americà.
3: Déu-n'hi-do, eh? És injust, que hi ha coses molt guais allà. Eh?
8: Sí, és injust.

0: Remuntarem, perquè jo soc una persona molt gran, ens remuntarem a l'any 92. L'any 92, a Expo de Sevilla, els meus pares hi cuinaven una setmana al pavelló de Catalunya. Al pavelló de Catalunya, doncs, el Sant Pau es va traslladar cap allà. I el primer, o sigui, la que hi va anar primera va ser la meva mare, i en Raül Balam, amb 15 anys, la va acompanyar. I vam dormir, després ens donaven una casa a dos germanes, un xalet amb tot l'equip del Sant Pau, però dormíem a Calle Santana, que està davant de l'Expo, o sigui, pel centre de Sevilla. I us explicaré una mica, doncs, aquells dos dies de la primera vegada que jo viatjava amb la meva senyora mare. L'espoiler és que la meva mare abans duia tacons. Anava amb tacons, la meva mare.
1: Per cuinar, també.
0: Anava amb tacons. Quan s'arreglava i tot, anava amb tacons. I ara diu que amb l'excusa dels galindons no porta tacons. Però això és mentira, perquè va ser culpa meva, perquè una mica més i la mato. Clar, nosaltres vam anar en aquell apartament, que era un apartament com un pis turístic. Jo mai havia estat en un pis turístic, però és clar, d'aquella manera vam arribar, vam veure un apartament molt maco, això que la meva mare ja deixa ja totes les coses. Una petita anècdota és que estàvem dormint la siesta perquè feia un calor horrorós i de cop i volta s'obre la porta i entra una família, i es veu que la meva mare va sortir amb calces i suspens en allà, i va entrar aquella família entre la mare primer, i quan va veure la meva mare amb calces i suspens li fan home, tu fuera! I llavors la meva mare va dir, què fan aquí? Diu, no, és que nosaltres tenim aquesta habitació d'aquí. O sigui, que nosaltres ens vam apoderar de tot, o sigui, tot això és nostre. I no.
1: Perdona, era Carme Ruscalla de calces, suspens i talons?
0: No, en aquell moment, vale. En aquell moment no, perquè vale, estava amb el seu fill.
2: No ho títol, eh?
0: No, perquè estava aquell fill. I vam decidir aquella nit anar, doncs, a l'Expo, doncs, a veure l'Expo i estar tot això. La meva mare es va ficar molt mona, es va ficar una faldilleta per sobre el genoll, una jaqueteta molt mona i uns taconets. Vam entrar, o sigui, com que la meva mare era treballadora de l'Expo, no podia entrar per una porta normal i tenia que entrar per una altra porta, que estava a la part del darrere. O sigui, teníem que agafar com un taxi, ens portaven al darrere, jo entrava per la porta de visitant i la meva mare per la porta de treballador. Fem aquell moment Expo, sortim d'allà, per la mateixa porta on vam entrar, hi havia una cua de taxis de potser 3 hores.
1: Ostres.
0: I la meva mare va dir, doncs tornem a entrar. Però és clar, per entrar la meva mare, jo per una porta, la meva mare tenia que anar a no sé quants metres, però potser mig quilòmetre, per l'altra porta. És clar, aquella senyora amb tacons, on ja li devien molestar. I en Raül, que té com idees de bomber, va dir, anem a peu. Tornem a peu. A més de fer aquesta volta, que és la mateixa distància que estem de l'apartament, doncs tornem a peu. I la senyora Ruscalleda va decidir fer cas al seu fill.
1: Vale.
0: De cop i volta, en aquell moment, vam fer, clar, com un grup, no sabem com, però va haver un que seguia, o sigui, un Moisès, que era jo en aquell moment, jo Moisès, que portava el poble jueu, el portava a la Terra Promesa, i d'aquell moment, doncs, uns van sentir, anem a peu, aquella gent ens va començar a seguir. I vam començar a caminar per un lloc doncs, on hi havia, doncs, no sé si us recordeu, doncs era l'Expo, vam fer en els terrenys on era la Cartuja de Sevilla, on es feia... Però, esclar, davant d'allà no hi havia res. O sigui, la Sevilla al darrere, vam començar a seguir per caminets de sorra i tot, que ens va arribar el moment que ens vam trobar... Us en recordeu un pont que era fet d'aquest arquitecte horrorós sevillano, que era un pal amb molts de fils,
1: sí,
0: que li deien el pol de la Carmen Sevilla? Allò era una autopista.
1: Vale.
0: És una autopista, una autovia. I en aquell moment vam trobar reixes, i no podíem passar. I clar, el camí era tornar enrere. Però Moisès va dir que no. I va decidir obrir les reixes. Com
1: no
0: obrir el mar.
1: Creure.
0: I vaig, dir que això es pot baixar. Això es pot baixar. Però la gent em anava seguint.
2: Carregant-se d'arquitectura, sí.
0: Bueno, hi havia com una reixa que allà hi havia passat gent. Això és com, la barrera pujada.
2: Sí, sí.
0: Clar, dic, doncs allò, jo la vaig baixar.
2: Que ho indiquin millor.
0: Bueno, clar, la Carme Ruscalleda, mitges i talons. Clar, vam
1: Quanta estona portaves, més o menys, ara?
0: de caminant, sí. Però molt poc, la distància era molt curta. Val, val. Era un camí i

0: Ens vam topar amb allò.
1: Era per fer via,
0: vam
1: no?
0: Baixar, sí,
2: clar,
0: per
2: clar, vas dir, vam baixar, agilitzem-ho, clar.
0: Vam baixar i ens vam colar en aquella autovia. Clar, autovia, cotxes que pugen, cotxes que passen.
3: AP7.
0: I la vam passar, o sigui, la vam travessar. Ens vam esperar al voral, però la gent anava seguint. I vam passar l'altre voral. La meva mare anava dient, mai més et faig cas, eh? Mai més et faig cas. Vam passar el pont. Hi ha dos, o sigui, hi ha una anècdota més, quan vam anar allà, perquè quan vam anar vam arribar doncs, a la part de Sevilla, al riu, al Guadalquivir, doncs vam arribar en aquesta part d'aquí. Això no em veu ningú ara, la gent, doncs a la part de baix, a l'esquerra. Vale. Si tens Sevilla al davant i el Guadalquivir, a la part de l'esquerra, allà vam desembocar, que és on hi havia aquell pont. I en allà, doncs vam veure, la meva mare ja respirava i tot, amb unes calors horroroses, i la meva mare va veure un local que uns amics seus, gais, jo en aquell moment encara no havia sortit de l'armari, va dir a la meva mare, oh, m'han dit que aquest local està molt bé, la meva mare, que no ens el podem perdre, que hi ha moltes imatges i molts gats, que es deia el Pequeño Costalero. Vale. I van picar la porta i no ens van obrir mai. Clar, no ens van obrir perquè, clar, era un lloc gai d'homosexuals que hi devien passar moltes coses allà dintre i van veure una senyora amb les mitges trencades, amb tacons, amb un nen petit. Era el moment que va explotar tot el cas Arnie. Només faltava que aquesta senyora ens va vendre el seu fill o alguna cosa així. I no ens van obrir. Al final vam quedar a la vora del Guadalquivir doncs, prenent-nos alguna
2: cosa. Déu-n'hi-do.
1: I des d'aquell moment... 500 persones darrere.
0: Bueno, no, aquelles persones
1: ja van desperdigant.
0: Van passar... És que jo no les vaig veure. Algunes, 500 no, però algunes jo crec que no van passar al pont i van tornar a fer aquella cua a la Expo.
2: Van dir que estem fent seguint aquest nen que ens està portant aquí a ser atropellats.
0: Perquè jo estava molt decidit.
2: No, clar, clar.
0: Jo obro camí.
2: Molt bé.
0: Que després ja el trobarem i aquesta és la nostra anècdota.
2: Meravellós.
0: A Sevilla.
1: Ostres,
2: déu-n'hi-do, totes tres, vull dir, totes són versemblants. I totes tenen el seu punt que dius... Ens podríem creure. I ara aquí ve la part difícil,
1: val.
2: Que és la part de, a partir de tot el que tenim, quines preguntes us han quedat, perquè imagino que cadascun de vosaltres fermament creu que la seva història és real, que la seva història ha passat, que per tant no ha mentit. Ara es tracta de descobrir qui de tots aquests, quines històries de totes aquestes que hem sentit, presenten potser més incoherències o podem trobar alguna cosa que no ens acabi de caçar, sigui amb el personatge, sigui amb la mateixa història. No sé si teniu preguntes per fer-vos. Jo en tinc, per exemple, una per la Regina.
1: Aviam.
2: A tu, a casa teva, mai t'havien dit que no pots anar, no et pots fiar de desconeguts i anar a cotxes de desconeguts o a cases de desconeguts?
4: Ja ho sé. Bueno, i no ho havia fet mai, la veritat, però és que estava amb una... O sigui, ja, quan viatges i quan vius fora, aquesta tangibilitat de la distància... A més, això era 2007-2008, vull dir que no hi existien els... Sí que existien, però no n'havia vist cap, saps? Llavors estàs allà amb una mena d'aquest esperit de... A part, quan et bueno, que sé que fos català ara, com, ja ho sé que és com una absurditat, no? Però hi ha com una mena de garantia, entre cometes, no? de connexió i que també l'instint t'ajuda a interpretar si el Joan era fail o no era fail. I no va ser fail i va ser molt romàntic.
2: Més preguntes que us vulgueu fer entre vosaltres? Alguna història o alguna detall
1: home,
2: més que us hagi...
1: Home, per què no ho has afegit al llibre, no? A la teva primera novel·la.
4: No vol dir... O sigui, perquè són tres dies de tantes coses que seria una novel·la sencera. Però, de fet, tinc moltes ganes d'afegir-la a la tercera.
1: Ah, sí?
4: Sí. De fet, vaig escriure un conte sobre això que es deia Aeroporcs.
0: Aeroporcs.
1: Que bo.
4: Sí, vaig pensar, pues mira, a mi que em costen els títols, aquest em va...
1: És molt xulo.
4: Sí, gràcies.
5: Jo tinc una pregunta per la Regina, també. Mm. Vau seguir tenint contacte? No, no vull dir fins ara, però un temps després, vau seguir tenint contacte amb en Joan?
4: Ell em va escriure amb una... Allà al passaport de l'Holocaust, em va escriure el seu contacte. Suposo que si em costa de recordar, serà que no. Sí.
5: Vale.
2: Per la Núria, les amistats aquestes diverses. Jo vull saber què va passar després d'aquell cotxe, o sigui, un cop passa aquest episodi, què és el primer que feu les tres? Perquè, clar, o sigui, dius, no recordo molt bé què feia l'Anna que dormia.
4: Sí.
2: Però entenc que després hi va haver un conflicte, perquè alguna cosa els hi has de dir a elles, no?
4: No,
2: ens partim la multa... Em sobta que no hagués aparegut això.
1: Ja ho sé, perquè sóc molt parres. O sigui, va ser com que va arribar-me a casa meva, a casa dels meus pares, en aquest cas, i al cap d'un temps em feia mandra, va ser com pel meu orgull absurd i tiro endavant. I no, els hi vaig dir, però no... És que és molt tonta el tema, però us ho dic en sèrio que va ser real. I després, amb les noies, què vam fer després? Res, vam seguir la ruta, ja està. Crec que vam anar... Llavors ja vam enganxar a una part de la ruta 66 i ens vam aturar a menjar un entrepà per ahir, però no me'n recordo de més.
4: I algú passa? O sigui, per exemple, els teus pares o amics d'aquí et van dir, escolta,
1: sí,
4: paga-la.
1: Clar, clar. El meu pare encara explicada. A 2026 m'ho diu.
4: Clar.
1: Diu, és que la tonteria que has fet no l'acabem d'entendre. Jo, si anés als Estats Units, el que potser faria, si no em quedés més remei d'anar, és anar al consulat i preguntar, clar, a veure la meva situació, la meva, si està regulada, saps?
5: Clar. I l'amiga que dormia...
1: Sí.
5: Fins quan va estar dormint? No es va despertar en cap... No la van despertar així a cop de cada cop?
1: És que no me'n recordo.
2: És brutal, l'amiga. Us estàs assabentant ara?
5: Sí. Sí.
4: Perdona?
5: Si l'amiga està escoltant...
1: Està vivint a Dubai. Jo crec que ara ja no... He perdut molt el fil amb ella i és molt bona noia, però la típica amistat que la tens en un període de la teva vida i després no saps per què passa la irrellevància. És que això és la vida.
2: Yeah. Jo de la història d'en Raül sí que és veritat que hi ha una part que és versemblant perquè, clar, eres tu de jove. És a dir, quan ets jove d'adolescent, que tens aquestes idees de bomber, pot quadrar, però et volia preguntar, si tornés a passar ara, series capaç de fer el mateix? D'aixecar la reixa i dir, seguiu-me. Seguiu-me.
0: Mira, aquells moments, era de nit, estàvem cansats.
4: Ostres, era de nit.
0: Clar, era de nit. Clar, havíem anat a sopar, devien ser les 12, 12 i mitja. La expo estava tancant. O sigui...
2: Era això o dormir al ras, eh?
0: Jo suposo que ho hagués fet, també, ara. Sí, perquè sí, jo sóc molt cabra, dic, o sigui, no et penso. Jo a vegades sóc com un cavall, no?, que em fiquen a les orelleres i tira. Jo només veia aquest camí. Suposo que sí que ho faria ara.
2: Si us sembla bé, obrim ara l'espai ja per anar tancant. Una mica necessitaria que cadascun de vosaltres em fes una petita, amb tot el que hem escoltat, a jutjar pel que heu pogut escoltar i valorar vosaltres amb vosaltres mateixos. Qui creieu que menteix? Qui creieu que menteix i per quins arguments creieu que podria ser mentida la seva història? És difícil, ho sé. Per tant, també es tracta aquí, jo crec, d'aventurar-vos a dir alguna cosa i a partir d'aquí veure també quins arguments neixen per potser canviar d'opinió o no, si teniu molt clar qui pot estar mentint.
0: Jo començo jo. Ara començo
2: Vinga,
0: jo.
2: Sisplau. Vinga.
0: Ara jo. Jo crec que menteix la Regina. Perquè no... De la manera que escriu i tot el que... O sigui, quan tu escrius, entres molt a la història. I aquí he vist que sí, però no, estava, vaig anar... Bueno, i vam acabar a casa seva. On hi havia el suc i on hi havia la història, de veritat, era després.
2: De
0: no? Que haguem acabat aquí... Ha sigut com un coitus interruptus.
4: He de dir que pensava que m'estava allargant massa.
2: Que això també és veritat, que clar, la primera que obre el meló, és veritat que a vegades penses no sé si seré molt llarga o no.
4: Perquè tinc molts altres detalls, eh?
0: Que nosaltres volíem els
4: Alerta,
0: altres
4: clar,
0: detalls.
4: Alerta, clar, m'he quedat en el hype.
2: Bueno, defensa't, què diries? Quins afegiries ara de detalls per fer verídica la teva història?
4: Puc explicar que em vaig deixar el passaport a casa seva. Clar, jo què sé, però és que t'ho dic, pensava, dic, ja m'estic allargant.
0: El teu?
4: O el de l'Holocaust. T'imagines que vaig a Washington i dic, té mi passaport, l'Holocaust, tal, tal. No, em vaig deixar el meu, és que jo sóc però super mega despistada. I això sempre ho abraço i em porta, el caos em porta aventures i al final, doncs mira, ho he transformat en literatura. Però sí, va ser molt bon tio. He de dir que no feia pinta de català, perquè era com, és que era com bastant, era molt ros, era com callar, i tenia com sentit en aquell sentit estètic en aquell museu
0: lloc, no?
4: I jo vaig, quan em va dir que era català vaig flipar, i sí, quan vaig anar a casa seva va, mira, no ens vam liar, vale? Diré això.
2: Com?
4: No ens vam liar. No ens vam liar.
5: Oh!
4: I... Indignació.
5: Oh, no.
4: Però no, perquè jo no ho he fet mai, això. No ho he fet mai. No, una nit. No ho he fet mai.
0: No?
4: No.
2: Bueno, mira, escolta.
4: I...
1: Raül, però... jo no estem en aquest equip.
0: No, jo es aprofita, jo dic, baixa la barrera i tira cap endavant.
4: Però sí que em vaig deixar el passaport. Clar, tot, o sigui, des de fora semblava tot... No, pues que sí, però no. Llavors me'l vaig deixar i vaig tornar a l'aeroport, que jo sabia que havia d'anar l'endemà, però vaig tornar-hi amb esperança de que aquella nit pogués volar. Allà em vaig adonar que no tenia el passaport i vaig tornar al museu perquè... No sé si tenia el seu telèfon o no ho sé. Però vaig tornar al museu i allà el tenia.
2: Molt bé. Núria, va.
1: Jo també crec que és la Regina.
2: Vaja, Regina.
1: Perquè... Sí, per mi hi ha una incongruència entre com ho ha explicat avui i com escriu, molt com frase idea, no sé, però falta un punt de connexió, falta un punt de frase subordinada. I després també, jo és que he estat a Washington, vaig entrar al Museu de la NASA i vaig pagar. Aleshores, això de que tots els museus són gratuïts,
0: no
1: com a
0: dir,
1: mínim...
0: No vas dir que era català.
1: O jo tenia la cara d'estafa'm.
0: És que... Potser no ja vas començar a pagar la multa.
1: Ah, i no ho sé.
4: I no ho saps. Sí que ho sóc, jo crec que encara. Bueno, és que tots ho són, jo sempre que hi he anat.
1: Doncs mira,
0: fes. Potser el primer diumenge de cada mes, clar, aquestes sí. coses, no?
4: No, jo juraria que encara ara.
2: He entrat sempre, en plan, no passa res, ja he pagat, i mai ningú l'ha demanat.
0: La Regina sí que deu molts calés a l'estat americà. És que no ha pagat cap museu.
4: Que són gratis, allà m'han fotut una multa, bueno, diverses.
1: És que és l'única gràcia de Washington, els museus que hi ha.
2: De les multes que et claven.
1: No, perquè és que com a ciutat no té gaire cosa i a part per mi em va semblar una mica perillosa. Mm. Alguna paradeta de metro, Washington i les rodalies, compte, eh? Compte.
4: Clar, jo com que anava amb el Joan, doncs...
1: Clar, és que el Joan et va salvar.
2: Va, Regina, el teu veredicte, què creus que menteix? Perquè entenc que tu no.
4: Jo crec que la Núria... Perquè em sembla com una mica cliché, o sigui, és com un cliché que funciona, que el puc entendre, però vull dir que és fàcil d'estructurar-lo bé i de defensar-lo bé, i que a part la... O sigui, la... que és com l'espectacularitat de la cosa,
1: yeah,
4: fa que de cop connectis molt i entris, i llavors et creguis qualsevol cosa.
2: Alguna cosa?
4: I el tema de la multa és com un detall, una cirereta del pastís, que també fa que s'allarguin el temps i que el teixit de la congruència doncs funcioni millor.
0: Perquè una persona que està que li passa una cosa aquesta es paga.
4: Clar.
0: Per por.
1: Ja, ja, però jo us dic jo que jo sóc molt friqui, és que no em coneixeu. Sí.
4: És que ets una rebel.
1: Que va.
4: A més, jo que sé, a algun altre país, però als Estats Units, dius que en algun moment de la vida hi hauràs d'anar. Ojalà sigui mentida, tant de bo.
2: Dit això, algú canvia de... O sigui, ara mateix, tal com estan les votacions, seria la Regina, té dos vots que li estan acusant de mentidera. No sé si algú vol canviar, recapacitar o reconsiderar. En cas que no, ens quedem així.
0: Ens quedem així.
2: Per tant, jo crec que també votaria que ets tu la mentidera.
4: Joder, sí,
2: jo crec que també votaria que ets tu la mentidera. Però bueno, escolta, ara és el moment de revelar les vostres històries. Era veritat o era mentida?
4: Era mentida. Ho passo fatal.
0: No,
4: però
0: bueno,
4: m'alegro.
1: No, és que costa molt el paper de mentida. Jo crec que el més fàcil era el nostre.
4: Clar, més jo com a...
1: Quan he vist mentida, el paper més difícil.
0: Jo hagués dit molt bé la mentida. Jo sóc un gran mentida.
1: Ah, sí? Yeah. Jo no
0: sí,
1: ho sé.
0: Sí, la meva història era més...
4: He de dir que per blindar-me una mica he hagut de dir veritat.
1: Clar, és que...
4: Clar, o sigui, jo vaig conèixer aquest tio...
0: És que les grans mentides són aquestes. Ha de ser tot una...
4: Clar, però volia ser com molt pura i tampoc fer trampa. Però clar, no era... Jo vaig fer-ho de l'Holocaust, vaig estar a Washington, vaig estar-me dos nits, he escrit un d'això que es diu Aeroporcs, però no, era, es deia John... No me'n vaig anar a casa seva. No em va dir, ets catalana. Em va dir, what the fuck? We're closing. Get out. No, però sí que em va dir, sí que em va dir, espera'm a baix. I em va donar, em va portar a sopar, però allà es va acabar i me'n vaig donar a l'aeroport a dormir.
2: La conclusió crec que és aquesta. Totes les mentides tenen part de veritat. O si més no, en aquest joc, és el que acaba funcionant.
1: Però, a part, Regina, no sé si et passa a mi, no per escriure, però per la feina, per exemple, de periodista, és que si no partim d'una veritat una mica solvent, no sabem mentir.
4: Totalment, jo soc molt mal.
1: Hi ha gent que en sap, jo no sé, jo necessito inspirar-me amb l'actualitat, amb el que he vist. Si no, no sé parlar.
4: Sí, és que a més, em fa contenta que ho hàgiu vist tan clar. Perquè no, jo sempre, i a més quan escric, dic que jo només puc escriure des de la veritat.
1: És que és autèntic.
4: Pot ser una emoció que després es transformi, eh?
1: Sí.
4: Però que l'origen sigui real. Si no, no em surt.
2: Que bonic, tu.
4: A les proves me remito.
2: Que bonic, tu. Escolta, doncs, Regina Rodríguez Sirvent, Núria Casas, Raül Balam, gràcies per venir a jugar amb nosaltres al Dues Veritats i una Mentida. Que vagi molt bé.
0: Igualment.
1: Gràcies.
4: Adéu.
1: Gràcies.

0: tots mal comptats i arribarem a les 10 del matí. Aquesta setmana s'ha estrenat, us ho dèiem, a Amazon Prime, el documental de Pep Guardiola, Beautiful Obsession, una obsessió bonica. I si bé encara no es pot veure a Espanya, sí que se'n pot veure algun tràiler a YouTube i també s'han filtrat alguns moments.
1: In your life, whatever you're going to do, do it with passion. I don't want it with players. I will play it with passion.
2: Will there be a moment where you'll say...
0: Aquí l'escoltàvem en un dels moments del vestuari amb el Manchester City, on diu que ell està obsessionat amb... amb jugadors, Judit, que sentin passió pel que fan,
3: sí,
0: eh? Diu, amb aquest to tan fort, tan efusiu.
3: Sí, de fet, també hi ha un moment del documental en què diu que amb ell també el mou la passió.
0: Sí.
3: Que, de fet, ho ha deixat amb la seva dona després de 30 anys, bàsicament per això, perquè ha deixat de sentir passió. Se separa, això sí, diu, de la dona més bonica d'aquest món.
1: I want to confess something. I'm fucking divorced for the most beautiful woman in your planet, my wife, my ex-wife. I love her. Unbelievable! But we lost the passion.
3: Ara ho escoltàvem, hem perdut la passió. El que passa que a mi em sorprèn, no sé vosaltres, el Tom que ho diu,
0: sí.
3: Perquè jo veia els titulars, no, a la premsa, de que parlava de la passió i tot això, i pensava que ho diria com amb un to molt més tendre. I després l'escoltes i dius, home, és un home frustrat, enrabiat, i amb, no sé, a mi em sembla que arrossega dolor, eh?
0: No
3: està portant bé aquesta separació.
0: Hi ha molta energia. Hem convidat a l'estudi aquí en Joan Tejedor, company d'esports. Hola, Teje, què tal?
4: Bon dia, Laura Estrada i Montenegro.
0: Estàs al·lucinant, no, amb aquestes proves del Pep? Tu has vist els vídeos aquests que circulen?
4: Els he vist i crec que no s'acaba d'entendre el que vol transmetre Guardiola. És a dir, ell està intentant demanar als seus jugadors que li transmetin aquesta passió quan juguen,
0: sí.
4: No? Allò que sentíem abans, i que ell posa l'exemple de la seva relació, de dir, per mi és la dona més bonica del món, ens estimem una barbaritat, hem viscut de tots junts, però sense la passió, la relació no l'hem pogut mantenir. I que ell està demanant una mica el mateix, de dir, som molt bons, tècnicament sou els millors, tàcticament tenim l'equip treballadíssim, físicament esteu com bèsties, però si no hi poseu passió, oblideu-vos de seguir guanyant quatre lligues seguides.
0: Exacte.
4: De seguir guanyant Champions, de seguir...
0: No, si el missatge és perfecte...
4: I ell posa com a metàfora el seu recent divorci per fer entendre als seus jugadors que hi ha un intangible.
0: Exacte.
4: Que per molt que tota la resta de coses objectivables estiguin controlades, sense allò que et brota de dins, no vas enlloc.
0: Total, que això ens ha fet pensar... Teje, amb la immensa quantitat de documentals que s'han fet, no només d'entrenadors de futbol, també de jugadors, de nedadors, de tenistes.
4: I per hi ha més documentals que esportistes.
0: Hi ha més documentals que esportistes, tu mateix ho has dit. I hem pensat, el Teje segur que n'ha vist molt, efectivament, n'has vist moltíssims, però crec que ja no ets un gran consumidor.
4: És a dir, crec que estan derivant a ser part de l'estratègia de comunicació i relacions públiques de molts jugadors, entrenadors o exjugadors que ara volen fer feines més aviat d'ambaixadors, ser imatges de marca... I, clar, estan massa esbiaixats pel meu gust.
0: Uh-huh.
4: A mi m'agraden més rodons.
0: Que ara aquí és on anàvem. T'hem volgut plantejar que facis una llista de, podríem dir, potser els documentals més rodons, ara que ho deies. Alguns dels imprescindibles no ho sé, però aquells que t'han remogut o que t'han agradat. I veig que hem de començar amb Maradona.
5: Once a God, always God. Who is that man? Who is that footballing magician? The cocaine victim who, having given up drugs, looks first like a Falstaff, then like an advert for spaghetti.
4: Maradona retratat per Costuritxa.
0: Sí.
4: Que pot sortir malament, no?
0: Exacte.
4: És un documental meravellós perquè, més enllà de la carrera futbolística de Maradona, per una vegada et retrata per què Maradona és el Che Guevara amb una pilota. És a dir, tota la seva filiació política, tot el seu activisme en el moviment del no a la guerra de principis de segle, la relació amb els països sud-americans i els seus presidents, Hugo Chávez, Evo Morales, etcètera, etcètera. Et retrata per què el simbolisme d'aquell famós gol contra Anglaterra, els dos, vaja, amb uh-huh. la mà i l'altra. Com després d'aquell gol... la FIFA i vol crear una recepció, vol muntar una recepció amb Carles d'Anglaterra i el president argentí i segellar la pau després de la famosa guerra de les Malvines, i ell diu, no, una matacada de sang argentina i un nou règim democràtic que vol escenificar la ruptura amb la dictadura anterior fent servir la meva... No.
0: Perquè no passa.
4: Si aquest gol li serveix a les famílies de les víctimes per haver sentit pau, fantàstic, nosaltres juguem pels morts, però no perquè els poderosos arrentin la imatge, no? Tot aquest estar sempre de part del poble ho retrata molt bé. I després Maradona sobre cor obert, sobre tota la seva cara fosca, excepte la seva relació amb les dones. És a dir,
0: això no ho toca.
4: Clar, en aquella època, el 2005-2007, no consta que hagués maltractat la seva dona, vale. Clàudia. No sabem si ha passat mai. Després, amb dones posteriors que ha tingut, sí, però aquesta faceta sí que no apareix encara. Però, sobretot, la seva relació amb les drogues i amb el seu costat més fosc. Que en aquesta faceta específica hi ha una altra que va fer Asif Kapadia, que és el que va fer de la Amy Winehouse i l'Ayrton Senna i tal, que està centrat exclusivament en l'etapa més dura a Nàpols de Maradona quan es refugia amb la droga d'un món que l'ofega. Però com parla ella a cor obert de com les filles li retinen la cara quan els vol fer petons, quan no recorda aniversaris de les filles per estar drogat, com li paren trampes per sancionar-lo quan els hi convé, però en canvi sí que el deixaven jugar drogat quan s'havien de vendre entrades o s'havien de vendre samarretes. És a dir, està molt bé com ell no defuig el seu paper de tenir dues cares i afrontar-lo.
0: Canviem de disciplina i passem al bàsquet, perquè hem de parlar també de Michael Jordan, The Last Dance. Those tears and that pain, and I wanted that feeling at the end of every year. Què destaques d'aquest documental? És documental, aquest?
4: Sí, m'agrada molt. És un documental de diversos capítols.
0: Sí.
4: És sèrie documental.
0: Sèrie documental.
4: De l'últim any de Phil Jackson al capdavant dels Chicago Bulls, que guanya el sisè anell amb Jordan. I bàsicament et planteja el debat filosòfic si per ser un guanyador s'ha de ser un desgraciat amb companys i rivals.
0: Interessant aquesta reflexió, aplicable a tants altres camps.
4: Sí, jo és que sóc de la generació que encara vam veure Monstruos S.A.
0: Exacte.
4: Que Monstruos S.A. obtenien l'energia fent plorar els nens, espantant els nens, i llavors descobreixen que si els fan riure obtenen molta més energia.
0: Sí.
4: En canvi, hi ha una cultura pre-Monstruos S.A. en què no, en què sembla que vagi lligat, si no hi ha patiment no hi ha èxit, si no hi ha trauma no hi ha èxit. No? En canvi, ara hi ha una corrent molt més lligada per... O sigui, crec que el gran exponent és Andrea Fuentes, que vam tenir fa poc el que t'hi jugues, i que també té un parell de documentals explicant el seu mètode, en què el patiment és obligatori, el sofriment el mental no. No? I en canvi, Michael Jordan, jo crec que, més enllà de la genialitat basquetbolística, que és el millor de tots els temps, el debat de la teva filosofia de treball envers les persones que t'envolten i com liderar un equip, no? un lideratge negatiu i que sotmet als altres, un lideratge que els empodera, a mi m'agrada aquest debat que genera, perquè ell no se n'amaga d'estar orgullós de dir jo en aquell moment creia que havia de ser un fill de tal per arribar
0: a
4: tot arreu.
0: Sí, per arribar on havia d'arribar i
4: ho vaig ser,
0: igual, el prou a pagar.
4: I s'han fet memes, I took it personally, no? O sigui, agafava les coses a un nivell personal de sentir la necessitat d'haver d'esclafar els altres, fossin companys de vestidor, fossin rivals.
0: I en tenim un altre, un últim documental, el d'Aaron Hernández. Aquest em va deixar molt boja ahir, com ho explicaves, ens vam trobar a la redacció, d'un jugador estatunidenc de futbol americà.
6: Esta es la historia de Aaron Hernández. Un joven que lo tenía todo. Y lo perdió todo. Tocó el cielo con los Patriots.
0: Què li va passar a Aaron?
4: Perquè ens m'entenguis, era el David Villa del Barça de Guardiola, dels Patriots, que són l'equip que va dominar l'NFL a les dues primeres dècades de segle. Hi ha una malaltia que va descobrir un metge nigerià, que es diu encefalopatia traumàtica crònica, que pateixen molts jugadors de la Lliga de Futbol Americà, però que no es pot descobrir fins que han mort i els hi fan l'autòpsia i veuen que el cervell efectivament té uns danys.
0: És que és molt bèstia, això.
4: Que els han provocat comportaments estranys. Hi ha una pel·lícula que es diu La verdad duele, Concussion, que la va fer el Will Smith, que és la història d'aquest metge i com descobreix la malaltia. I que la posa en una situació molt compromesa a la Lliga de Futbol Americà. Doncs aquest jugador va agafar aquesta malaltia, la va desenvolupar al cervell, i és la història de com passa de ser un nano d'una família llatina, humil, feliç, que arriba a jugar al millor equip de la història, a desenvolupant aquesta malaltia, acaba matant la seva parella, per coses que ell s'imagina el cervell que fa, que li amaga i no pot controlar, i com a la presó després del crim s'acaba suïcidant ell mateix.
0: Déu-n'hi-do.
4: I de com el món de l'esport, si no té en compte paràmetres com aquests, doncs pot arribar a ser nociu pel professionalisme.
0: Joan Tejedor, moltíssimes gràcies per reil·lustrar-nos. Ens apuntem tots aquests títols. Molt interessant. N'hi ha molts més.
4: Documentals de relacions públiques no, documentals en què els esportistes accepten la seva cara lletja, per exemple, el de Lance Armstrong, de l'ESPN i alguns d'altres, molt recomanables.
0: Tots apuntats. Teje, gràcies.
4: Fins ara.
0: Que vagi molt bé. I ara queden queden 10 minutets per arribar a les 10 del matí. Puc saludar la Júlia Bacardit. Hola, Júlia, com estàs?
7: Bé, molt cansadeta avui, però
0: cansada.
7: Tot ho farem, tot és possible.
0: Última secció avui.
7: Última
0: amb tu,
7: secció.
0: Últim imperdibles de la temporada d'estiu de l'Aquí Catalunya. Què ens portes? Què has triat per acabar, per tancar?
7: Jo tinc el privilegi d'estar a l'Empordà aquests dies, una miqueta, entre Barcelona i l'Empordà, i hi ha una figura important en aquest país, un escriptor molt important, que és Josep Pla, de Llofriu, i he tornat a Pla. Jo he llegit l'obra extensíssima de Pla, però en aquest cas hi he tornat a través d'un dietari.
0: Mira.
7: Un dietari de l'Enric Vila, que es diu El nostre heroi Josep Pla. És un llibre que surt el 2009, al principi, però ara el reeditaran, igual que reeditarà molts altres llibres. I té gràcia perquè és un gènere híbrid. És a dir, està mig camí de parlar de si mateix, Vila, i de Josep Pla. És a dir, anar donant voltes i voltes a aquesta figura que comença a escriure a principis dels anys 20-30, que passa la guerra. I, bé, es diuen moltes coses de Pla.
0: És veritat, és veritat. Bé, és que s'ha dit molt de Pla, perquè és que Pla ha fet moltes coses, també és veritat. Vull dir, ha escrit, i no només, tot el que és la seva història, no? I el fins on va anar... I com també s'ha implicat políticament en diferents aspectes.
7: Clar, és a dir, hi ha moltes cares de Josep Pla, fins sí. i tot si no l'has llegit a ell o si no heu llegit el nostre heroi Josep Pla del Vila, però hi ha aquesta figura de el Pla borratxo, el Pla com a trencacors, perquè em va trencar uns quants, fins i tot algun d'home.
0: Ah, mira.
7: Sí, no perquè ell tingués relacions amb homes, sinó perquè, no? El Pla que fingia en una entrevista que les dones no havien estat gaire importants a la seva vida, que no havia... Molt poques coses, sabem que no era ben bé així. També hi ha la visió del Pla que porta boina, que es fa al pagès, no? Perquè ell era de l'Empordà interior, que és on va passar molt de temps escrivint. I després també hi ha, evidentment... Bueno, clar, va estar fent de periodista en una època molt important del segle XX. Hi havia la teoria que fins i tot podia haver entrevistat a Hitler. I sí que ideològicament és una figura complicada, no? Perquè s'ha arribat a dir moltes coses i molt contradictòries de Pla. És a dir, s'ha arribat a dir fins i tot que havia estat col·laboracionista. I l'Enric Vila, justament, tot el que fa en el seu llibre és anar contra aquesta idea, desmentir aquesta idea de Pla. I en el dietari ell va parlant de com ha anat canviant la seva opinió sobre sobre Josep Pla com a franquista, Josep Pla com a no nacionalista, o bé el Pla que té com a objectiu últim de la seva vida i carrera donar una continuïtat literària a Catalunya després de la guerra. És a dir, és algú que comença escrivint en català, que després d'anar pel món torna, evidentment ha de passar a escriure en castellà, però que tot i així té com, no, la prioritat de la seva vida no deixa de ser... Catalunya.
0: Sí.
7: I és contradictori perquè hi ha molta altra gent que ha escrit sobre ell i que té altres idees sobre ell, no? I de fet en el dietari del Vila apareixen algunes d'aquestes persones.
0: I una cosa curiosa és Arcadi Espadas, que va escriure sobre Pla?
7: Clar, és que el que fa gràcia és que Arcadi Espada i Enric Vila estan com a l'oposat en l'aspecte ideològic, no? O sigui, Espada ve a dir que Catalunya no és una nació, la qual és una miqueta estrany, perquè... Després, bueno, es fiquen pels nacionalistes i és curiós, no?, ser nacionalista d'una cosa que no existeix. Però, clar, per Enric Vila, en canvi, Pla i a Catalunya i la història són tot el mateix. O sigui, per Pla és... i per Vila és inseparable una cosa de l'altra, no? Però, de fet, tampoc he vingut exactament a parlar-vos de Pla, perquè millor que el llegiu. Jo sóc sempre partidària que els autors s'han de llegir.
0: Exacte. I, per conèixer-los.
7: Sí, sí, sí que hi ha biografies molt grans de Josep Pla. En va sortir una del Xavier Pla, no són parents, sembla una broma, però... Sí, vull dir que si voleu biografies, en teniu de moltes, i sempre el millor és començar, evidentment, doncs pels llibres. De fet, és millor que comenceu pel dietari d'Enric, que ha escrit l'Enric Vila, que va publicar el 2009, sense pensar en ell. És a dir, sense projectar, no? Perquè sempre projectem coses en els...
0: No estigueu influenciats. Vosaltres llegiu i ja anireu descobrint la figura.
7: Sí, sí, és que a més, per mi el nostre heroi Josep Pla no té tant un valor com una biografia de Pla, perquè no pretén ser-ho, no? Però va molt més enllà i és com una mirada, una teoria sobre Pla, per extensió sobre Catalunya, sobre l'escriptura, sobre la tasca de l'escriptor. I bé, clar, quan el Vila va treure aquest dietari, el van despatxar una mica ràpid dient això és un pamflet nacionalista.
0: Ah, sí?
7: Sí. I és injust, crec que és molt injust que tingui aquest... no? O sigui, que es limitessin a dir que era un pamflet nacionalista per la visió que dona de Pla. Perquè crec que entre moltes coses t'ensenya a escriure.
0: Ah, sí? O sigui, el nostre heroi, Josep Pla, ens ensenyarà una mica a escriure, si volem dedicar-nos també a aquest art.
7: Sí.
0: És que ell tenia un estil molt, molt propi i únic, eh? clar, aquest sentit.
7: Clar, clar, però llavors el Vila entre, agafa una miqueta el que diu Pla i s'ho passa per... I també ho elabora ell mateix i acaba fent tota una teoria de l'escriptura. Diu que el periodisme i que escriure no és sexy, sinó que és una lluita, sempre en tensió amb un mateix, amb el món. Això, evidentment, també el món inclou la política, no?
0: Carai, però tu.
7: Sí, perquè la política és la gestió del poder i el poder sempre hi és. I, clar, Pla escrivia amb el neguit de la censura. És a dir, ell comença escrivint amb molta llibertat, és un periodista d'èxit als anys 20-30, però després, quan ja està aquí escrivint i ja hi ha Franco, doncs sempre
0: és... La censura no és... Clar, clar, vull dir, exacte. Topa
7: sempre
0: amb la
7: és, a veure si això m'ho trauran ja. O no, a sí. Veure si aquesta els hi agrada i m'ho passen...
0: Que això,
7: això
0: condiciona
7: també...
0: totalment el marc mental, clar, a l'hora de crear i a l'hora d'escriure.
7: Sí, i és interessant perquè també he estat escrivint articles jo aquests dies, no? Estem pluriempleades a l'estiu. Clar, i una de les coses que surten al dietari és que, d'alguna manera, has de posar-te a escriure amb por. Quan parles en primera persona, t'has de posar a escriure amb por, de manera total, i una miqueta com si estiguessis mort.
0: Ostres, això és difícil, de pensar.
7: Com si no hi hagués conseqüències. És a dir, val. Jo escric el que penso... O sigui, tu has de partir d'una visió i d'una convicció, sí. Escriure des d'aquí i dir, és com si estigués morta. Que demà rebo 300 crítiques o 300 persones insultant-me.
0: Estic morta, m'és igual.
7: Estic morta, m'és igual. Però també has de saber que hi haurà conseqüències i que hauràs d'afrontar-les.
0: Uf! O sigui, intens, té, mare meva.
7: Té una idea molt radical de l'escriptura i del... Però que crec que, ostres, fins i tot si ets un alumne de periodisme, no? Hi havia moments que pensava, ostres, això estaria bé llegir-ho a les classes de periodisme.
0: Sí, és veritat. O sigui... És veritat. No sé si encara... No sé si Pla es fa llegir ara a les facultats.
7: Em sembla que no. Sembla que haureu de llegir Pla vosaltres. I ja et dic, no m'he volgut posar en l'obra extensíssima, però feu-ho, feu-ho. I justament aquesta actitud de Vila amb l'escriptura, tot el que diu sobre què vol dir ser escriptor, que és estar a la primera línia simbòlica d'un país, és molt important per ell, no? M'ha fet pensar en un altre article que es va fer molt famós d'una nord-americana, la Joan Didion.
0: Ah, oh, mira, qui
7: que
0: és?
7: També és una periodista nord-americana, ella nascuda als anys 30, evidentment. El Vila és molt més jove, diguéssim. La Didion estaria entre Pla i Enric Vila. No?
0: Val.
7: I també és una persona que fa periodisme literari en primera persona, que és una miqueta tant el que fan el Josep Pla com l'Enric Vila en el seu dietari. I ella va escriure un article d'opinió a la Vogue, d'aquests que passen a la història, sí. I que es diu On Self-Respect, que vol dir sobre l'amor propi.
0: Val.
7: I és un article o assaig i, del 61 en el que, bueno, ella tenia temes que no tenen res a veure amb el Josep Pla, evidentment, no? Ella pues, parla dels 60 i 70 als Estats Units, de la desintegració moral americana, de la psicologia femenina, però aquest article m'ha recordat el que estava dient de l'Enric Vila i sobre com ser un bon escriptor o quina és l'obligació d'algú que escriu. Perquè també t'ensenya una miqueta a viure aquest article. On self-respect.
0: Venut així m'encanta.
7: Sí.
0: Digues.
7: Si no estigués ben escrit, podria ser com senzillament un text d'autoajuda, però va molt més enllà, perquè t'ensenya que la primera norma de tot és respectar-se el mateix, tenir caràcter.
0: Carai, tu. Júlia Bacardit. T'hem d'acomiadar aquí, però moltíssimes gràcies per aquest estiu, per acompanyar-nos a nosaltres. I escolta, apuntem aquest al nostre heroi Josep Pla, totes les lectures, la nostra heroïna Júlia Bacardit.
7: També. Oh, uau, gràcies, així m'agrada. Aquest era gràcies. El missatge que havia de calar, Laura, gràcies.
0: Escolta, han quedat moltíssimes propostes més pendents, però tant de bo tornar a confiar, a trobar-nos en aquest camí, que és el periodisme, la ràdio i aquest món. Molta sort i que acabis de passar bon setembre i el curs que vindrà, espero que amb molta feina.
7: Espero,
0: esperem,
7: esperem.
0: I molta energia i alegria com la que tens sempre.
7: Vale, Laura, igualment. Moltes
0: Júlia,
7: gràcies a vosaltres.
0: Cuida't moltíssim. Nosaltres ara us deixem amb el racó de pensa d'en Miqui Puig i la Núria Casas sobre les causes perdudes, també l'entrevista de Joan Miquel Oliver i un expedient Iscar.

0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Obrim el racó de pensar dels dimecres amb el Miqui Puig, amb la Núria Casas, i avui hi hem afegit també la Rosa Badia. Què tal? Com
2: Hola,
1: esteu?
2: Hola, què tal? Hòstia, molt bé.
3: Això és pressió total, eh? Rosa Badia, eh?
2: No, no, pressió amb
3: Rosa Badia. Porto... Ja sabeu que els meus pensaments són dispersos, per això em teniu aquí, sóc com el personatge, mm-hmm. l'Asperger d'aquesta casa. M'he plantejat molt l'envair intimitats, mm-hmm. vale? I us poso un context. A partir de quants missatges directes a la bústia d'Instagram podríem començar a parlar que estàs envaint la meva intimitat? A partir de quants missatges diem-me que vols que et faci una col·laboració per una causa perduda, respecte per totes les causes perdudes, em comences a envair. A quin moment, quan el teu missatge et posa un text, podríem dir, amb 1.400 caràcters, dient-te del que has de dir en un vídeo que tu vols que em facis, envaeixes la meva intimitat. Si aquesta és la quarta vegada que jo no et contesto, hi hauria d'haver-hi un missatge implícit de no m'interessa el que em diguis. Aviam, jo les causes perdudes, us en demanen moltes de causes perdudes o no?
1: Alguna.
3: Alguna, eh? Mm. I clar, jo és que no m'hi veig. Jo no he sigut salvador mai de res. Si ja tinc feina per mi mateix, saps? De salvar-me a mi mateix, aquest tipus de coses a mi em fan, com tu diria, em fan molta angúnia.
1: La que em fa més ràbia és la del Dia de la Dona. Perdona. Eh? La que em fa més ràbia de les clar, causes jo no, és el Dia de la Dona, perquè sempre va implícit que ho has de fer gratuït. En el meu cas, he tingut sempre... la fortuna de que sempre se m'ha pagat. Però precisament si reivindico el Dia de la Dona, em pagues.
3: Treballadora. El Dia de la Dona, treballadora, es diu.
1: Per això mateix,
3: Recordem que... No, jo t'estic dient que aquestes coses on tu col·labores. A casa meva donem cèntims a ONGs, jo tota la vida he estat treballant per ONGs, ara col·laboro amb els vinyataires lliures, que són un col·lectiu de vinyataires que no tenen gaire visibilitat.
1: Una cosa són coses que tu et creguis i que per voluntat pròpia facis, com la Rosa Badia capitarejant el Camp Nen sense joguina any rere any.
3: Ho sabia que té una cosa que encara no l'hem explicat?
1: Ho saps, no, que el Miqui té el primer objecte pel Camp
3: Nen? Tenim una samarreta dels Sencillos sense obrir, de l'any 92, que un company me l'ha regalada perquè la portarem al Camp Nen sense joguina.
2: Primer objecte, que tenim dos pel Camp Nen sense joguina 2027.
1: Molt bé,
2: fantàstic. Gràcies.
3: I jo us deia això, no?, d'aquests, d'això, i llavors, quan ja no poden més, em tira enrere quan em diuen tots els famosos, o suposats famosos, que ells han contactat, perquè mai és veritat que siguin els que realment faran aquest vídeo, i allà és quan em tiro enrere. La darrera violació d'intimitat va ser diumenge, vale? Jo estava a casa tranquil·lament al sofà, i un músic decideix fer una història pels seus seguidors d'Instagram on es queixa del colonialisme cultural. Ojo al dato. Es dirigeix a mi amb un vídeo amb actitud paternalista dient que la meva opinió en un podcast li fa cringe.
2: Aviam, vaig tenir... Es diu cringe.
3: Me da igual, per mi és cringe, perquè vaig tenir que mirar què era cringe. O sigui, em parles de colonialisme cultural i t'expresses amb el terme cringe, en anglès, a part un tio que toca jazz,
1: Lamentable.
3: Bueno, aquí el gran tema és que el vídeo a mi em va rebatejar molt perquè el to era paternalista total, un tio més jove que jo. Aquí ja començaríem a tenir l'edatisme. L'edat, l'altre dia el vídeo del Serrat el vau veure, el del senyor.
2: Sí, està genial.
3: Respect total.
2: O sigui, estarà amb el José Luis Sastre parlant de...
3: Això va ser meravellós, perquè hem de començar, no una jerarquia, però hi ha una saviesa que és pels anys que tens. Sabe más el diablo por viejo que por diablo, totes les coses. Bueno, el tio resulta que em va començar a parlar amb aquest top paternalista en un vídeo i evidentment per privat no vaig contestar mai a les xarxes, no vaig entrar en el beef que en diuen. Coneixent-lo li vaig dir, què t'ha passat? És que hauríem de quedar per parlar. No hem de parlar de res. T'has dirigit a mi, has envaït la meva intimitat un diumenge al vespre, que estic tranquil·lament veient el Jeff Ross a Netflix, un stand-up que em flipa, i m'has fotut en l'aire al dia.
1: Ja.
3: Que això també és una altra
2: cosa. Miqui, doncs no te l'ha de fotre, perdona.
1: Sí, sí, no, però és veritat que les xarxes...
2: No, hauria d'agradar.
1: Aquesta invasió la té, que no té hora. No té hora? Sí, sí.
3: No, però això és massa sensible. Mira, t'ho diré molt clarament. Em toca els collons.
2: Per què?
3: Perquè jo
2: tampoc puc... és dolent, però
3: no,
2: ho ets.
3: No, però jo... Sí, però puc ser el que vulgui.
2: Sí.
3: Aquest tipus de coses, que això ara entrarem amb una altra cosa que a mi m'encanta, que és les comparacions físiques.
2: Home.
3: No, sí. Aquí te n'explicaré unes quantes que em flipen. En tinc una de molt guardada fa molt temps, Eurovisió, que és aquesta cosa que reuneix gent que no té ni puta idea de música a parlar de música, vale? Un seguidor es lleva i diu, mira, i què van dir en una emissora d'aquestes comercials, Ràdio Cunyat o una d'aquestes, que un d'ells, un d'esports, el Miqui Puig austríac. flipo, miro qui és el Miqui Puig austríac, i quina casualitat que no és perquè la com cantés com el Miqui Puig. Com era aquest senyor? Grassonet i amb barba. Clar, això a mi em va emprenyar. Em va emprenyar i vaig contestar cagada per xarxes en aquest cap d'esports, dient-li, tio, t'has passat. Diu, només era una comparació física.
1: Home, ah, però com a cap d'esports és bastant lamentable. No, vull dir que qui queda retratat és ell, home, que fa un periodisme i ja que parles amb claredat, de merda.
3: De merda. I clar, i aquí és on dius, què li he de dir d'ell? Que sembla l'Steve Urkel.
1: Però si es retrata ell.
3: Que sembla l'Steve Urkel, que ara que s'ha operat els ulls sembla l'Steve Urkel quan és guapo.
1: Ui, és aquí,
3: és. Us en recordeu quan l'Steve Urkel era guapo i tal i qual? I aquí és una mica, com t'ho diria, tornem allò de l'edatisme. No em citis, no em veeixis la meva intimitat d'aquestes coses. L'altre dia vinc de dinar i un company em diu, Miqui, d'on vens? Mira, vinc de dinar i tal i que qual. I un, sense d'això, diu, ja es nota, i es toca la panxa així. Hi van haver-hi dos segons de silenci.
4: Algú amb qui no tenies cap nivell de confiança.
3: un ràndom assentat en una terrassa. I em giro i li dic, parlem de les teves dents que no tens. Oh, clar, com has de contestar?
1: Però això ja és una educació que potser ha perdut fa temps, no?
4: Sí, sí, però és veritat que arriba un punt en què
1: és sorprenent aquests exemples que estàs donant.
3: Sí, però
4: si hem de jugar a ser ofensius, te gano, no?
3: I ara que veig molt roast, hòstia, ràpid, parlem de les teves dents. Jo dic, ai, perdona, t'invito a algú. No, no m'invitis a res. L'única invitació que vull és que no em tornis a parlar mai més.
1: Això t'ho compro. Mai ara, més. A mi, jo sóc del club, que em parlin, tant si és bo com si és malament, però
3: no,
1: que em parlin.
3: No, ho sento.
1: No?
3: No, respecte.
1: A mi sí.
3: La paraula respecte no m'agrada, però
1: mira,
3: parlaríem d'educació. I llavors hi ha una altra que també que m'inveeix molt la intimitat, que és que tots els grassos amb barbeta i ulleres són Miqui Puig. Tenim un company a la feina que és com tu, clavat com tu. Ens podem fer una foto per enviar-li. T'ensenyen una foto del company i faig el capri. Saps què els dic? Quan em diuen s'assembla a tu, dic molt! Se'n recordeu que el Capri deia molt? Sí, sí. Que cridaven molt per poder dir no pot ser que els agradi tant, allò? Doncs això. No, tio, jo no vull que tinguis cap amic. Pot ser que facis aquesta broma, tal i qual.
4: Però a més, moltes vegades potser és fins i tot des de la innocència més pura.
3: Totalment.
4: És a dir, no hi ha cap malícia al darrere del comentari.
2: De però
3: no hi ha cap malícia, Marina, però no m'ho expliquis.
4: No,
3: perquè
4: clar.
3: Perquè tu no saps quina relació...
4: Però que a vegades comentaris fets de la innocència més pura, i ara et posaré un exemple contrari, jo em caracteritzo per ser prima, a vegades inclús massa prima.
3: Sí, clar.
4: I jo he tingut comentaris innocents la reacció de... Ostres...
3: Estàs molt seca, eh?
4: Cada dia estàs més seca. Tu què saps si jo tinc un problema, si no, si estic més seca per alguna raó o no?
3: És que aquí és on te vaig jo, d'aquesta invasió d'intimitat, que la gent, el primer que diu, se li passa pel cap. Anja, això s'acaba amb una hòstia. Sí, ho sento, ara sembla política incorrecta, però hi ha gent que són una mica com animals, que no entenen res més que el cop al morro, m'entens o no?
2: Una bufetada a temps, al teatre, a la Villarroel.
3: Que saps que això... I l'altre dia, un també graciós em diu, et veig molt tranquil i més filosòfic que quan era jove, i em poso un nom random també, ara de buscar aquest nom, que és, resulta que era el personatge de Jod Goodman, el gran Lebowski.
4: Home!
3: Vale? Que em compari amb Jod Goodman per gras, ole. Que em compari de John Goodman per talentós, ja em faria molta il·lusió. Però no, tio, no em comparis.
4: Era estètic.
3: Sí, un altre cop tornem amb l'estètica per les ulleres, perquè estàs gras, i aquesta us encantarà. Un dia rebo un missatge de telèfon d'un senyor indignadíssim, sobre... Què deia això, exactament? Si no t'interessa el que jo escric, només falta que ho diguis, però no em bloquegis. I aquí és on entra tota aquesta gent que té el teu telèfon per feina i que es permet la llibertat d'enviar-te merda, d'enviar-te basura, de començar-te a enviar spams, d'explicar-te les seves coses. Evidentment que el bloqueges. Si tu has tingut el meu telèfon perquè en un moment donat em vas obrir la porta o vas fer-me la promoció de lo que sigui, no et dona dret a envair. I aquesta és una invasió d'intimitat. Jo, per exemple, la gent amb la que treballo ha de saber que a partir de les 10 del vespre ningú pot enviar missatges de feina.
4: Preneu nota, companys.
3: Sí o no?
1: I abans i tot, eh?
3: Sí.
1: I abans i tot.
3: Sí.
1: Déu, ets molt permissiu, Miqui?
3: Bueno, mira, perquè vaig a dormir tard, saps? Perquè vaig a dormir tard. Però aquesta invasió d'intimitat...
4: Perquè encara que tu no el responguis, si el veus, és veritat el que dèiem abans al principi, de quan tu estaves veient aquella sèrie tan tranquil·lament, si t'entra, el llegeixes, encara que no el contestis, et pot alterar el teu estat d'ànim d'aquell moment, ni que sigui perquè et poses a pensar en...
3: La Núria Casas, que és la Margaret Thatcher de l'ONA, que és la dona... És la dona de Hielo, és la dona de Hielo.
4: De Hierro, de Hierro.
3: No, però ella és de Hielo, perquè recorda que es baralla amb tots els veïns, recorda que ella té una sensibilitat d'això.
4: M'ha agradat Miki... molt això de la Margaret Thatcher de Badalona.
1: No, no, és que acabo de flipar, però, Miki, perdona, quan tu
3: no
1: parles...
3: Per físic, no per física.
1: No? No doncs mira, gràcies. No sé, gràcies o no gràcies, no sé què dir-te
3: no
1: en aquest
3: físic,
1: cas.
3: No per físic.
1: Però ara que parles del físic, jo aquí hi ha una altra cosa que encara em fa més ràbia, que no és les comparatives que et fan els altres, sinó les comparatives que es fa un mateix. En conec una que va dient que és la Kate Middleton. Que
3: sembla, no!
1: Saps? Aquesta gent que ella mateixa es diu...
2: Estima estupenda.
1: M'assemblo la Kate Middleton, a la Sandra Bullock. Dius, però de debò, què et passa pel cap per dir-me això?
3: És molt amiga teva?
2: Era,
4: fins avui
1: a les 10:19. Amigues i conocides.
3: Jo al final només dic que ja només vull actuar amb qui m'estimo. Vale?
1: I que s'estima.
3: No,
1: perquè
3: i,
1: si diu això no s'estima.
3: No, i estones, jo sé que ells tampoc ho volen fer amb mi, que això també és una altra cosa. Hem de tenir molt clar quan arriba a aquest punt de on arriba. Però vaig reflexionar molt això de que quan... No, per exemple, ara que arriba per il·lusions, que arriba un company que fa promoció, ell ho sap, el Jonathan, tu quan envies el segon mail i no t'han contestat d'un artista, t'ha de quedar clar que no t'interessa aquest artista. Si tu m'envies 6 mails amb el link d'un grup de merda de quarta divisió visió que no té cap interès, has d'entendre que hi ha un llenguatge no implícit. Jo ara sempre dic que quan vulguis la meva opinió val 100 euros. Oi que una opinió professional d'un metge val 100 euros?
4: Sí, sí.
3: Doncs a partir d'ara... Home, hi ha
4: programes experts a demanar opinions sí no? Gratis. Sí, sí.
2: En cultura es dona molt, a més, això de demanar-te col·laboracions gratis.
4: Des d'aquí trenco una llança per això, per la gent que piquem pedra, que piquen pedra amb la producció.
3: Totalment.
4: I que truquen a portes i que segueixen trucant encara que hi hagi ghosting a l'altra banda. Perquè a vegades s'ha de seguir fent i s'ha de seguir insistint, sí, sí. Sobretot quan es tracta d'institucions, perquè això també passa, eh? Sí, una cosa és amb algú individualment que digui, mira, això no m'interessa, passo de tu.
3: Però, Marina, però jo...
4: I l'altre és el ghosting institucional
3: que es fa. Jo deia que el meu modus operandi sempre és rebo el mail, gràcies, m'escolto. Si jo et dic gràcies, m'escolto, ja ho he rebut, ja t'he contestat. Però la quarta vegada... Què t'ha semblat? Aviam, vols que t'ho digui, la veritat?
1: T'ho compro, però després, quan es facin promocions...
3: No m'aixequis el dit.
1: No, t'ho compro, però després, quan es facin promocions, tu o qui sigui, no et venguis aleshores i siguis més amable que mai quan durant mesos has passat de mi perquè eres noticiable.
3: Benvingut, això.
1: No, això també ho dic. Perquè, mira, Marina, aquesta setmana has tingut el Jordi Évole. Jo puc estar més o menys d'acord amb ell, però aquest senyor es posa en jardineig perquè el truquen informativament, ell considera que està en el deure de respondre, i no estava en promoció.
4: No, vaja, no. En el deure o en la voluntat, perquè
1: la voluntat.
4: Potser és un espai on se sent còmode,
1: no
4: on hi hem conversat amb ell una altra vegada.
1: Podria dir que em fot mandra a parlar,
4: però, moment,
1: i no
4: és que aquí hi ha una cosa...
1: No ho dic perquè m'agrada també aquest perfil de gent.
4: Que està bé poder, exacte, tenir converses més enllà de quan s'està fent una promoció d'aquestes coses.
1: Aquí és on vaig.
3: Totalment d'acord, totalment d'acord.
4: Em fan veure, una, que aquí ens encaixa a la perfecció una frase dels Manel, tan bo és insistir com saber-se retirar.
3: Home, totalment d'acord, totalment d'acord. Avui m'he pensat això, home, que envair intimitats no t'ho han de fer-ho, ni nosaltres hem de fer d'altri.
4: Ara seguim, amb el racó de pensar i us convido a quedar-vos i a participar de la conversa, si voleu, però és que ara arriba a l'Aquí Catalunya el gran Joan Miquel Oliver. Pirulins i pirulates,
5: Hansel i Gretel. Joan Miquel Oliver, mallorquí, de Sóller. I sa nit ocultava els avions. Els seus universos són els d'Antoni Afont, és el compositor, el lletrista i també guitarrista de la banda tan aclamada en la seva gira de retorn. Demà pots, nen, no fars princeses, oh yeah. Gira finalitzada l'any passat abans de tornar a posar el grup a hibernar. I t'estim, i ja volia fer un rigui. T'estim, crec que això és més un bo. 1.150 condons, milers de milions de microones, els seus cosmos i oceans redunden en la seva carrera en solitari i unes cançons que ressegueixen el paisatge mallorquí, també a Ruïsos, el seu últim disc i que presenta demà dijous en concert a Barcelona, a la Sala Apolo. Els Ruïsos són residus, restes, però d'elles, de notes d'àudio incompletes, n'ha fet l'àlbum, el 12è en solitari i desvestit de teclats. Segons ell, un exercici de sinceritat i amb protagonisme per la bateria, el baix i la guitarra. Ah, i una flauta travessera.

0: Joan Miquel Oliver, què tal? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, com esteu?
0: Bé, ara just estàvem a la conversa parlant de persones que fan promoció, tu vens a fer promoció del teu nou disc i ja està bé, i agraïm que hi siguis.
1: M'he quedat molt impressionat amb que en Miqui dona de marge fins a les 10 de la nit perquè li escriguin per feina. Jo a la meva parella, bé, depèn del dia de la setmana, jo a la meva parella el divendres li dic a les 6.
2: Ja pleguem,
1: Ja has de plegar. Divendres a les 6 fins dilluns, migdia, per jo és el marge adequat.
0: Perquè a tu et deu passar, hi ha persones que deuen tenir el teu telèfon per qüestions que no són només personals i que t'envaeixen l'espai. A tu t'envaeixen molt l'espai?
1: Bueno, i gent que t'escriu per Instagram i això, no? I t'envien coses. Bueno, jo de vegades ni tan sols contest, la veritat. Però si ells se prenen la llibertat de poder-te escriure sense haver-te demanat permís, tu també has de poder no contestar. I gent s'enfada, perquè no els hi contestes. I llavors, si els hi contestes, els escolta, quan tingui temps m'ho llegiré o tal, després s'enfaden si els dius que no saps molt bé com...
2: Hem perdut aquell moment que es pensen que el fan ha de ser immediat, que abans no era així.
1: Sí. I si encara és un fan o algú que li agrada la teva música, pues sí que m'agrada despatxar tot això, però si són coses per interès o per el que sigui, és que arriba un punt en què facis el que facis, s'enfaden. Si no contestes, s'enfaden. Si contestes que t'ho he girat, s'enfaden. Si us dius que no t'interessa o que no et va bé, també s'enfaden. I dic, bueno, pues no puc fer res.
0: Cantar i fer cançons.
3: I escriure. Perquè és que jo sóc molt fan d'en Joan Miquel en la versió escriure.
0: Ah, sí, escriure no cançons, sinó...
3: Jo el que em va enamorar de tu, i perdona, és El misteri de l'amor. Perquè ostres, va ser un llibre que me'n recordo que estava pensat tal com Raja, no? sense punts. Sense comes, sense pensar en la sintaxi, però vaig al·lucinar. O sigui, és que és un artista de 360, eh?
1: Moltes gràcies.
0: Ara que parlem d'escriure, en aquest nou disc, tu t'has esforçat per començar a l'inrevés, és a dir, els acords, la guitarra, abans que les lletres.
1: Sí, és una cosa que jo sempre comença les paraules, no? Vaig pel carrer o on sigui i comença a fer jocs de paraules, inventar frases, ritmes, o sigui, i vaig caminant i vaig fent la lletra com a arrepejada, sense melodia.
2: Saps això que acabes d'explicar ara? Qui ho explicava en Wu-Tang Clan, els de hip-hop. Que deien que ells ho feien, sortien a caminar i feien les lletres caminant, que és el ritme del 120, no? Més o menys, sí.
1: Ah. I llavors, una vegada que tens la lletra, comença a rimar una mica, després ja sí que vaig a la guitarra i faig cosetes, però aquest disc l'he fet a l'inrevés.
0: I el resultat canvia? L'ordre dels ingredients altera el producte?
1: Jo crec que sí, perquè la meva música jo sempre li he donat molta importància a la lletra. És a dir, jo tenc cançons de dos acords i dius, i en tenc prou perquè la lletra ja té el que té, no? I sempre que havia volgut fer lletres damunt cançons més elaborades, amunt músiques més elaborades, me resulta molt difícil, perquè després fer s'encaix és molt complicat i me resulta més fàcil començar per la lletra. Però tenien el telèfon com a 200 apunts, perquè es vaig ficar en l'ordinador de trossos de guitarra i tal, i vaig pensar, vinga, no siguis cafre. Seu-te aquí, tria el que t'agrada i fes esforç d'escriure aquí damunt, no?
0: Però això vol dir que les lletres estan menys currades aquesta vegada?
1: No, estan molt més currades perquè m'ha costat molt més fer-les. Però m'he posat a fer feina i crec que estan en el nivell habitual meu de quan t'ho feia de l'altra manera.
0: I tot això ho tenies en restes, roisses, ruïssos, de notes d'àudio de WhatsApp. Tu havies anat...
1: Bueno, no, tinc la gravadora del mòbil i quan estic tocant i una cosa m'agrada, me posa el mòbil i ho graf. Clar, si això ho vas fent, el dia que te decideixes a mirar que tens, en tens 200, que és el que m'ha passat a mi, saps?
0: I en quins moments t'inspires? Hi ha moments més proclius per tu? A dir, ostres, sembla que estic al llit just abans d'agafar el son, em ve una lletra de cançó,
1: bueno,
0: o quan estic assegut al lavabo, o quan, és que no ho sé.
1: Això és una putada, saps? O sigui... si escrius estàs 24 hores de guàrdia. Jo fa molts anys em vaig presentar un concurs de poesia que vaig perdre, per no entrar en detalls.
2: Ben fet.
1: I una dona del jurat va dir, que era escriptora, va dir, jo vaig deixar d'escriure perquè no podia dormir. I jo la vaig dir, a mi em passa el mateix i he deixat de dormir. Saps? O sigui, i te'n vas a dormir i també aquella frase, pues, escolta, agafes la llibreta i potser a les fosques l'apuntes, no?

0: passat que estàs composant o que acabes de fer una cançó, l'escoltes i dius això fa més per Antònia Font?
1: Home, clar, és un tema complicat aquesta, perquè és veritat que jo escric molt per Antònia Font, més que per Antònia Font, per en Pau. O sigui, en Pau de Bon té un instrument...
2: Has dit la clau, sí. La clau, Pau de Bon.
1: Clar.
2: Jo sento a Joan Miquel i a Joan Miquel, i sento a Antònia i sento a Pau. El Pau és el que dius tu, té un instrument diferent, no?
1: Clar, i tant, molt diferent i molt millor, no ens hem d'enganyar. Ho puc reconèixer obertament, perquè és una obvietat. I jo he escrit, igual que un fa un concert per violí, doncs jo he escrit per aquell instrument que et sabeu d'en Pau de Bon, no? Tenint en compte la seva pronunciació, la seva tessitura i moltes coses tècniques, però també la seva capacitat expressiva. Sé que hi ha coses que no li agraden.
2: Estiquis-miquis.
1: No. Ja, abans que no li agradin, ja no els faig.
0: Autocensura.
1: Perquè ja el conec i sé que... Tot i que és veritat que hi ha qualque disco que sí que l'han forçat molt. El vostre és aquí, que és un disc de 40 cançons d'un minut, varen dir...
2: Allà se te'n va anar la castanya.
3: Allò és molt heavy.
2: Allà se te'n va anar la castanya.
1: Sí.
3: És que és un artista.
2: Jo avui que el tinc aquí, la meva relació amb el senyor Juanmi és molt llarga. L'any 92 ells van venir a veure Els Sencillos, que encara no teníeu Antònia Font.
1: No? Pues, oh, no acabaven de començar.
2: Acabàveu de començar.
1: No, llavors.
2: Hi ha un senglar rock mític que jo estava cantant i tenia a ell i en el Pau a primera fila.
3: Quina pressió.
2: Anar-me a tocar les sabates.
1: Sí. Me'n record que era
0: tocant les sabates.
1: No, era un senglar rock que hi havia molta pols i molta...

0: que tota la vida m'ha acompanyat. I llavors, la millor frase que s'ha escrit en el pop amb llengua catalana, que tots d'això, que és: els municipals, és evident, fan aparcar bé sa gent. Que per mi és el escolmo, que diuen ells, escolmo, sí, del populisme. Sí. Fer que una frase d'una cançó expressi una cosa tan populista és la màgia que sempre ha tingut en Juanmi. Que té aquesta capacitat de sintetitzar amb una puta frase això. Però és que jo són frases que les dic, que penso en això, i estic a casa cuinant i dic, m'agrada aquesta casa.
1: I és frescor. M'agrada
0: comprar un. Sí, totalment, que és la gràcia que té ell quan escriu. Aviam, llavors també t'hi fot 600.000 robots, que jo crec que ja els has acabat tots, no?
2: Bé, els vaig intentar matar amb el taxi d'Antoni Fanvall i ja vaig a fer un disco de robots i astronautes, a més si ja puc acabar de finiquitant aquest assumpte, no? Però no, ja he tornat, ja he
0: tornat. Prison, eh?
3: Que en aquest nou disc no hi ha sintetitzadors?
2: No.
3: És una mena de protesta, la música que es fa actualment?
2: No, perquè el meu disc anterior, que es diu Música Tecnològica, només hi ha sintetitzadors. El vaig fer assegut davant l'ordinador amb un ratolí. Ni vaig aixecar la cadira per res. I aquest, ara, he tingut la sort de poder muntar un estudi a casa meva, amb 50 metres, amb una bateria fixa, i vaig començar a gravar ones d'aire, amb micros, i me va agradar molt, i quan anava per la mitja va dir, hòstia, estaria bé no ficar cap sintetitzador, no? I ho he aconseguit, sí.
3: I treus CD, vinil i casset.
2: Toma ja.
1: Què?
2: Increïble. O sigui...
0: Jonathan, jo vull casset, eh? Jo vull casset.
3: I on el poses, el casset?
0: Com, jo tinc toca... Com que no tens toca casset, Maria?
1: Però ja no, Miqui, ja no, això
3: ja no. Tinc vinil, però ja no tinc el lloc on posar el CD, no en tinc, i lloc on reproduir els cassets tampoc.
1: No, el vinil casset, sí, el vinil
3: tinc
1: torna.
3: Tinc cassets xulos, guapos d'aquells, en tinc... Ara, diguem, mira, fa de mal dir perquè el Nacho Cano ha caigut en la... Vaja, és igual, no cal que hi posem paraules, exacte, però vaja. Tinc un casset molt xulo de Mecano, de color blau, i el tinc allà com a decoració.
0: Una pregunta,
3: però
0: Marina.
3: No sé si ho penses més com a objecte de decoració o com a objecte que es pugui escoltar. Aquest casset de...
2: No, perquè el casset... Ara gravam els discos en digital, però quan els gravàvem en analògic, que jo tenc una edat i els primers discos que vaig fer només hi havia cintes analògiques, de fet, un casset és el més semblant a el que estaves fent allà.
3: Yeah.
2: Saps? O sigui, que era una cinta magnetofònica.
0: I hi ha un punt d'error molt bonic amb el casset i amb la cinta magnetofònica, que és que corre i s'alenteix. De fet, hi ha uns trucos que s'expliquen que hi havia enginyers que posaven el dit en la cinta quan el reproduïen perquè ningú pogués llavors copiar-ho. Aquestes històries sempre han passat. Perquè és física, és el que deies tu, igual que l'aire, no?
2: I quan anaves amb el Walkman, que se t'acabaven les piles, el mur de Pink Floyd... Pire, bueno, pompi, s'acaba cada més lent, fins que esperava, saps?
3: Escolta, i Antònia Font, què? Ara esteu aturats? Hi ha dates, sí, per represes, no?
2: Bé, Antònia Font està allà, saps? I com que és un projecte amb una envergadura molt compromesa, pues, ho acotam a unes dates molt determinades i ara estem parats, sí.
3: Explica'ns què ha passat, o millor dit, què va passar al carrer Morell.
2: Ah, al carrer Morell hi havia una casa de putes i es va calar foc, saps? I l'Octavio de la bodega Morell va passar per allà davant i va fer un comentari, va fer un Instagram, va fer una foto i va dir està que arde la calle Morell, saps? I jo vaig passar per allà, vaig veure els bombers, vaig veure foc i tal, i damunt era just a davall d'on ha viscut de fa molts anys en Toni Artigues, que era un amic meu, que es va morir fa uns anys, i va catalitzar tot aquesta foto amb els turistes que havia fet volquetes creuer, i tot això, vaig fer aquesta postaleta.
3: Els turistes què?
2: Allà estan, ficant colzes i...
1: Allà hi ha tot arreu.
2: Sí. Bé, molesten molt. Molesten a un nivell ja de... Ja que sé, si tu vius a Solla i has d'agafar l'autobús per anar a treballar, és que no pots agafar l'autobús perquè està ple i no pots anar a treballar. En aquest nivell.
1: Però és més bèstia, jo crec, Mallorca que Barcelona. Mira què et dic ara mateix. Palma que Barcelona.
2: Bueno, Barcelona estan allà, però més o menys agafes metro, agafes no sé què i te pots moure, però... Ja t'he dit, a Mallorca hi ha unes infraestructures limitades perquè tradicionalment s'han prioritzat altres coses i és molt molest i és molt difícil viure allà.
3: Et planteges marxar?
2: No, de fet he emigrat, jo vivia a Palma i me n'he anat al sud de Mallorca, si gent em diu per què, li dic pel clima. i llàstima.

0: estar més tranquils, la veritat.
1: El sud de Mallorca vol dir 6 quilòmetres amunt, sí. Abans, eh?
0: Bueno, 25 minuts de cotxe, sí.
2: Joan Miquel Oliver, de debò, moltíssimes gràcies per haver estat avui a l'Aquí Catalunya. Demà dijous, 7 de maig, a l'Apolo.
0: Sí, demà estrenem.
2: Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
2: Gràcies. Rosa Badia, que et tenim aquí no només per anar comentant la jugada, sinó
3: no,
2: perquè...
3: No, per escoltar, he vingut a escoltar l'Aquí Catalunya, en lloc de fer-ho a casa, aquí.
2: Ens portes material, molt.
3: Sí, molt.
2: Què és això?
3: Doncs mira, m'he fixat, no sé si vosaltres us n'heu adonat també, que la cartellera està plena d'actors sols a l'escenari, fent, podríem dir, monòlegs o no exactament, perquè interpreten diferents personatges. Fa uns dies, al Teatre Romea, i crec que ho vam comentar aquí també, Joel Joan, a Bània, interpretava, es marcava el repte de fer 8 personatges. Deia que era el més difícil que havia fet mai. Doncs diumenge acabaven les representacions amb entrades exaurides del Lladre de Llibretes a la sala Versus Glòries amb l'Albert Triola. Si el Joel en feia 8, l'Albert Triol en feia 15 personatges. Però és que no s'acaba aquí, perquè en tenim més. Maria Rodríguez Soto, Roc Bernadí, Robert González, tindrem a la Montse Rodríguez. Una cosa volia dir de l'Albert Triola, perquè he dit, s'han acabat les funcions a la Versus, sí? Però ha obert gira, i jo crec que tornarà. I aquesta gira comença el dia 28 a Manresa. I estic recordant, a més, de l'Albert, que fa poc era un dels actors del repartiment d'Una festa a Roma, i allà tenia 7 o 8 personatges. És a dir, que porta una temporada intensa, intensa. A l'Espai Texas, i fins a finals de juny, tenim una de les que, des del moment que es va presentar i es va considerar una de les grans estrenes de la temporada, és per Magel. Sí. Aquest cap de setmana hi va anar el president de la Generalitat,
2: home,
3: Salvador Illa.
2: Moltes i... coses, el president de la Generalitat.
3: Doncs mira, i fa bé d'anar al teatre.
2: Sí, home.
3: Que se'ls veu poc als polítics al teatre. I a més, fins i tot va fer una publicació a xarxes dient que li havia agradat moltíssim i que, bé, l'havia impressionat evidentment Maria Rodríguez Soto, perquè és veritat que està extraordinària. Ella està sola a l'escenari, un escenari blanc, interpreta una dona que té la lectura i el sexe com a taules de salvació. A més, ella també fa els altres personatges de la història, fa de mare, germana, neboda, amants. És una obra per Magel que parla de la solitud, de la maternitat, del desig lèsbic, del suïcidi. Mireu quins temes més profuns. La directora és Victoria Spumber, va veure la Maria a la Casa en Flames i va dir, aquesta, només ella mira, pot fer per Magel, i finalment això s'ha concretat. I si sou fans de Maria Rodríguez Soto, que estic segura que sí, és a punt d'estrenar-se la sèrie Revelejar, on ella és protagonista.
2: Sí, n'hem parlat.
3: I si sou fans de Spumber, que també segur que ho sou, la tindrem per partida doble. L'Spumber, que opta a 5 premis Max. I amb l'Andrea Jiménez, una dona que sempre que veieu una obra d'Andrea Jiménez, aneu al teatre.
2: Val.
3: Ella va fer Casting Lear, per exemple, i tots els actors que hi van participar, perquè cada nit hi actuava un actor diferent, deien que havia sigut una de les experiències millors de la seva vida.
2: I escoltàvem ara fa un moment... Svetlana, el sí, grup, resulta que ens hem de quedar amb el nom del Roc Bernadí. Per què?
3: I tant, perquè és un gran actor. Roc Bernadí, ara mateix, que forma part de Svetlana, forma sí, part del 50% de Svetlana, doncs ara aquest actor que bàsicament l'associem als musicals i als musicals de gran format, com Germans de Sang, com Aladdin, com El dia de la marmota...
2: Què està fent ara?
3: Abraça'm fins que m'adormi. Mira quin títol més bonic. I ho fa a la sala de dalt, de la sala Beckett, abans de tornar, això sí, als musicals, perquè ella estarà també en aquest repartiment fantàstic de l'òpera de Trerals que inaugurarà el Grec.
2: Només el títol hi ha estat un què, eh? Dormir abraçats o no? Dormir abraçats,
1: no,
2: sí o no?
1: Jo no, em costa molt.
3: Fins cada que t'adormis, menys, només fins que t'adormis.
1: Fins que t'adormis,
3: abraça'm,
1: sí, vale.
3: Fins que m'adormi.
1: És veritat, fins que m'adormi.
3: Sí, vale, sí, sí. Home, mira, dormir-te... Jo no sé si abraçat, però només que et vagi
2: sí,
3: tocant suaument. Això a mi em dona una serenor i una tranquil·litat.
1: Fins que puja la Panxo a casa meva.
2: La Panxa és la gossa,
1: la meva gossa.
3: Ah, val.
1: És que puja la gossa al mig, que ja està. Se'n va tota la màgia.
3: Jo també tinc gosset, també.
2: I canta doncs, o no, aquí, el Roc?
3: Aquí no canta. Aquí, bàsicament, el que fa és parlar molt en aquest monòleg que és íntim, és poètic, que explica la història del Marcel i el seu primer amor. Una història que comença el dia que se salta una classe, fa un cafè amb el Teo, és una tarda qualsevol, però deixa de ser una tarda qualsevol perquè aquell dia el seu món canvia. L'obra, aquesta, Abraça'm fins que m'adormi, l'ha escrit Cesc Colomina, la dirigeix Guillem Sánchez i parla del despertar emocional i afectiu, sobre la dificultat d'aprendre a estimar quan ningú t'ha ensenyat com fer-ho, i jo sobretot del que destaco del Roc, que és un gran actor, insisteixo, la tendresa amb el que fa i com això arriba i connecta amb els espectadors. Part de la funció és amb llum de sala obert, ja s'estableix una complicitat i un diàleg entre ell i els espectadors que omplen la sala.
1: Això és difícil, no?
3: Sí, sí, sí. Bueno, jo crec que ha de ser difícil.
2: Perquè indueix a la desconcentració.
1: Sí, clar, clar.
3: Sí, sí, sí. Oh. Doncs ell se'n surt amb nota, eh? Està a la,
2: em crida l'atenció això que dius, aprendre a estimar quan ningú no t'ha ensenyat. Home, clar. En algun moment de la vida tothom ha estat estimat, no? O sigui, és difícil que algú...
1: Sí, però no te n'ensenyen, eh?
2: No te l'ensenyen, però l'aprens per imitació, exacte, per lo bo i per lo dolent.
1: Evidentment, evidentment, sí, sí.
3: Sí, sí, doncs aquesta és la cosa, aquesta és la història.
2: I tenim un fragment de l'obra.
4: Marcel. Marcel, vols que pari?
5: A mi m'hauria agradat passar-me els estius estirat a l'herba o enfilar-me un arbre amb un llibre fins que em fessin mal els ulls.
3: Ai, a mi m'encanta escoltar el Roc Bernadí quan parla, quan canta. I en tenim més, de monòlegs. Sí, sí, sí, mira, tenim a la Gleva, el Robert González, que és també músic, tenor i actor, l'heu vist, per exemple, a Mares para siempre, doncs ara a la Gleva, fins al dia 10, està interpretant Robert, un text de la Laia Alsina. I a partir del dia 14, el Tantarantana, perfectament imperfecta, que és una obra basada en fets reals, l'obra segueix a una dona amb una vida aparentment estable, però que es trontolla quan el seu fill, diagnosticat de TEA i episodis de psicosi, doncs això fa que la vida se li capgira i s'ha de replantejar la vida, s'ha de replantejar la identitat, la maternitat, els vincles familiars, i en aquest cas la valenta que es planta sola a l'escenari, perquè jo crec que s'ha de ser valent per plantar-se sola a l'escenari, és Montse Rodríguez Clusella. Sí, no?
1: No, jo el que dius tu, jo amb això tinc molta sort, que sempre vaig arropat de músics.
2: Yeah.
1: O sigui, jo la gent que ara que estic tan obsessionat, perdó, amb l'stand-up comedy, ojo al dato, plantar-te una hora a davant d'un lloc, a de recitar un text, a fer-lo, el respecte que tinc jo per als actors, és una
2: com
1: cosa...
2: Com perquè et quedis en blanc,
1: exacte,
2: i tant.
1: Sí. Exacte,
3: el Joan Carreras deia, quan feia La història d'un senglar, que era un monòleg dificilíssim, també feia
1: enorme,
3: diferents personatges,
1: enorme.
3: Deia que sempre tenia el text allà en un raconet de l'escenari, per si de cas, però que mai el va haver de tocar.
1: Rosa, això l'altre dia ho parlàvem amb un company, que en una obra un actor es va saltar parts del monòleg perquè no se'l sabia, que això també és un altre tema.
3: Sí.
1: Què se n'ha fet de l'apuntador?
3: Ah, no existeix.
1: Perquè
3: no
1: abans existeix. Era imprescindible, sí, no, l'apuntador?
2: I què és el que ha fet que hagi anat desapareixent la figura de l'apuntador?
3: No sé, fa molts anys.
6: Home, no, el teatre amateur sí, per això que queda.
3: Existeix?
6: Sí, i tant. Sí, sí, n'he vist uns quants darrerament i n'hi ha. Seguríssim.
1: Encara,
6: sí.
1: Perquè, esclar, és una putada, si et quedes en blanc, se'n va en orris tot, no?
3: Sí, i si estàs fent la funció amb algú, et pot salvar, perquè et pot reconduir, et pot donar una pista.
1: Exacte.
3: No m'havies parlat de no sé què, hi ha trucs, i això ho expliquen.
1: Sí.
3: Però, clar, bé, jo vaig viure un actor que, sí, es va fer un embolic, i el que va dir va ser molt sincer, un gran actor, eh? A més, va parar la funció, va dir, un moment, m'he desconcentrat, surto, va sortir un momentet, i després va continuar... Però també t'he de dir que un actor, Premi de la Crítica aquest any, actor extraordinari, fa no massa va interrompre la funció i no la va reprendre.
1: No va poder.
3: No va poder reprendre. I és un actor extraordinari.
2: I per què no la va poder reprendre? Perquè se li va anar el guió i després no tenia el valor
3: totalment.
2: De tornar a sortir.
3: Bé, és Oriol Genís, no és cap secret.
1: El valor no, Marina, el valor no.
2: L'esma,
1: que...
2: sí, sí, l'ànim.
1: No pots. Se't bloqueja.
3: Sí,
1: i això em recorda a la biografia de Billie Holiday, la cantant de blues, deia, els meus companys que toquen el saxo canvien la llengüeta i tornes a afinar. La guitarra l'afines, diu, però la veu? Quan obres la boca, no saps mai què pot passar, perquè és emoció pura i dura.
2: Però no és només la veu, és el cervell.
1: Per això,
2: a vegades sí, el cervell no acompanya i no diu, vaja, parlo d'aquest micròfon que li fotem moltes hores de directe.
1: Exacte.
2: I a vegades dius, sí. M'està anant desincronitzada una cosa amb l'altra.
3: En aquest cas que us explico, va sortir el director de l'espectacle, Xavier Albertí, el que la Laura coneix molt bé, i es va adreçar al públic i ho va explicar, sincerament, l'Oriol ara no pot continuar.
2: Ara que menciones a la Laura, clar, és que els tenim nominats a la Laura Estrada,
3: sí.
2: I el Pablo Sánchez, estimat amic també d'aquest programa.
3: Jo soc molt fan
2: Premis Sonor,
3: no
2: pel seu podcast no pengis. Demà és quan sabrem si us donen el Premi Sonor al millor podcast.
4: Sí, senyora. Podcast de ficció.
3: Estem amb tu.
4: Tres nominats. Gràcies. A veure què passa. Ja us explicarem.
1: Porta cava, home.
2: Sí, home, expliquem de què va, perquè ja ho hem fet al programa, però per si algú no se'n recorda.
4: És una ficció radiofònica en la que això, bàsicament, a partir d'experiències reals, ficcionem trucades a emergències. La gràcia és tant que no és un true crime com a tal, sinó que entrem en aquesta part més humana, de qui hi ha a l'altra banda, de qui és aquesta gent d'emergències que t'ajuda.
3: I que no sé com s'ho han fet, però tenen els millors actors i actrius de Catalunya.
2: Clar, per això em lliga amb el que deies, que coneix bé el Xavier Albertí perquè ha participat en aquest projecte.
1: El podcast, Rosa, tu que tens tota aquesta arrel, pot salvar el que era el teatre radiofònic?
3: Doncs sí, perquè s'estan fent podcasts molt ben fets, molt creatius, molt elaborats. Tant de bo.
2: Que hi ha el pànic escènic i després hi ha qui té pànic a les atraccions, llavors no truqueu, no participeu al sorteig que fem a continuació. Cristina García, què tal?
7: Així és, Marina, perquè a vegades que la família es posi d'acord per vacances no sempre és fàcil. Alguns volen adrenalina, altres relaxa el sol o espectacle, però per sort hi ha un lloc on tots es posen d'acord. En PortAventura World, atraccions, diversions per a tothom i espectacles increïbles, preparat per una experiència inolvidable. Sortegem ara mateix dues entrades per PortAventura World pel primer oient que ens truqui al 93-344-1411. Repeteixo, 93-344-1411.
2: És el telèfon on heu de trucar si voleu aconseguir aquesta entrada doble per anar a PortAventura, al parc d'atraccions Meeting. Clar, jo fa molt que no hi vaig. Jo em vaig quedar amb el Dragon Can.
3: Jo ho tinc pendent encara, perquè sóc poruca, ho sento.
2: Tu no ets, de parc d'atraccions?
1: Jo guardo els bolsos.
2: Com? No, tu et quedes a baix, tu esperes, eh?
3: No
2: us hi trobaran allà, per tant, vosaltres.
1: No.
2: Tu a casa sí, aventurera.
6: No, jo soc molt fan, molt. A mi m'encanta.
2: Tomàs...
6: I fins i tot la caiguda lliure crec que és més forta, sí, que el Dragon Can.
2: Tomàs, què tal? Bon dia.
8: Què tal? Bon dia. Com esteu?
2: Tu sí que ets de parc d'atraccions.
8: No, sí, jo sobretot, si no, jo pel meu fill.
2: Ah, molt bé. Doncs per tu, aquesta entrada doble que estàvem sortejant avui, des d'on ens truques, Tomàs?
8: Soc de Barcelona, gràcies, perquè en un moment estic a Palamós.
2: A Palamós, molt bé. Doncs escolta'm, enhorabona i gràcies per escoltar el programa.
8: Moltes gràcies pel programa. Feu passar molt bé.
2: Que vagi bé. Adéu.
8: Moltes gràcies a tots.
2: Casas, ara anem amb tu, que tens teca preparada. Però un moment, agafa aire.
9: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
2: Núria Casas.
6: Molt bé, què tal?
2: Amb què ens vens avui?
6: Doncs avui parlo de la passió per col·leccionar. Jo crec que s'ha perdut completíssimament i ara faré una anàlisi sociològica molt de pacotilla en 10 minuts.
2: Vinga.
6: A veure, ens queda el mercat de Sant Antoni, els cromos Panini, però en general, qui avui en dia té com a mínim una persona, encara que sigui una, de la seva unitat familiar més propera que col·leccioni res?
2: Miqui, Rosa.
6: Algú?
1: Jo col·lecciono, però clar, jo t'ho desmuntaré tot després. Va,
6: vinga, va.
3: Unitat familiar zero. Jo només conec el Toni Vall, que ho col·lecciona tot i guarda, frega tot i que té de tot.
6: Això és Diògenes, ja, Rosa? Perdona, eh? Va, clar, tot és tan immediat que la paciència anar fent poquet a poquet, és que no la tenim. Jo recordo col·leccionant minerals quan era petita i la gràcia era els dimarts, quan anava a fer classes de piano, sortir i comprar un mineral diferent perquè hi havia una botiga just al costat. Però esperar precisament dimarts i no anar abans per anar de mica en mica omplint aquella capsa de sabates tonejada per fer un museu de minerals. Tampoc cal ser tan vintage, ara parlant de batalletes, però podem parlar de col·leccionar també xapes, com el Julio Salinas, que n'és un fan, ulleres, que ja em sembla una col·lecció més pija, o fins i tot peluixos.
2: Malgrat jo tinc una gran col·lecció de peluixos que ara ha heretat la meva filla.
6: I què tal?
2: És preciós.
1: Gran col·lecció de peluixos, nombre, sisplau.
2: Nombre o nombre de los peluches? Perquè nombre. No els hi posava nom.
6: Ah, jo li poso nom, veus?
1: Nombre, no. Volia dir...
2: Jo només tenia el Tom. El Tom sí que tenia nom, la resta era
1: Tom. Jo volia dir gruix.
2: Et podria parlar de... 50? Sí, 40-50 fàcil.
1: 50 és una petita col·lecció. Jo crec que és una col·lecció que és quan comences a ser col·leccionista.
6: Bé, jo malgrat tot insisteixo que si ara féssim un estudi sociològic d'aquests que patrocina allò una universitat americana amb molt renom però que es dediquen a analitzar xorrades, el resultat seria que les col·leccions han passat a millor vida. I potser ara el que ens queda és dir que col·lecciones una cosa, però aquesta ha de ser diferent, alternativa, has de ser guai, raro, molt passat de voltes. Si no, no fas gràcia. De cara al show, que és el programa aquest del Marc Giró, ahir justament Judit Martín, vam tenir allò telepatia amb ella sense voler, diu que col·lecciona quadres lletjos d'artistes que fan autèntiques cutrades i que d'això ara se'n fa art avui en dia.
10: Sí, sí, són quadros que estan mal pintats. De hecho, hay un museo y todo en Boston que se llama Museum of Bad Art, que también hacen eso, pero yo sobre todo son retratos y retratos de gente famosa o anónimos, que también, pero bueno, que suelo encontrar por Wallapop o por mercados de segunda mano. Los compro de artistas anónimos.
11: ¿Y
10: claro.
11: tienes mucha obra o qué?
10: Tengo mucha obra.
12: Muchísima.
6: Bé, doncs segueixo pensant què col·lecciones, Miqui? Ens ho desvetllaràs al final o ho vols dir ja?
1: No, jo col·lecciono discos, col·lecciono llibres...
6: Samarretes.
1: Samarretes, instruments, tal i qual. Però és que tot això que dius ho desmuntarem.
6: Vinga, va, seguim. Crec que estem tan marcats pels 60 segons que et marquen les stories d'Instagram, que a vegades fins i tot arriba a tallar-se amb tan sols 15 segons, que la paciència l'hem perdut en absolutament tot.
2: Això també es col·lecciona, els stories d'Instagram.
6: Això també és veritat.
2: No, perquè es perden, perquè són fugaces.
6: És veritat. Clar, consumim tantes coses cada dia que posar el nostre servir la idea de la calma, el repòs per una imatge, un objecte que t'impliqui esperar setmanes, mesos, potser anys, per tenir allò, la col·lecció completa, és que inconscientment ens neguem rotundament. Ara que fa un any de l'apagada, escalf per aquest veí de la Garriga, en Jaume de Terricabres, que el Tot es mou de TV3, ens ensenya la col·lecció, atenció, de més de 1.500 ràdios. Ell, l'apagada, òbviament, li va afectar entre gens i res.
13: L'avantatge que té això, que no necessita ni piles ni corrent, detectant la pedra aquesta de galena, punxant això amb una antena i un terra, tenim una audició perfecta.
14: Aquesta ràdio de galena de la dècada dels anys 20, és a dir, té més de 100 anys, aquesta
13: això
14: ràdio.
13: Té més de 100 anys, evidentment. I passa que encara funciona.
6: Doncs és bonic que encara hi hagi gent així,
1: aquesta
6: no?
1: Aquesta cola jo l'he vista, eh?
6: Ah, sí?
1: En Jaume és amic meu, m'arregla molts aparells electrònics, des d'aquí un petó.
6: Perquè
1: és una dèria que té el Jaume d'anys i panys. Jo crec que és la col·lecció més gran de ràdios que hi ha, no et diria només a Espanya, sinó fins i tot a Europa.
6: Jo em quedo amb això abans que amb els quadres de la Judit comprats al Wallapop.
2: Més carregues de tenir espai, també, per col·leccionar.
6: I, Marina, me'n vaig una mica de mare, potser acabaré entrant en un jardí avui, per parlar de la col·lecció que a poc anem fent de productes alimentaris, atenció, que es prohibeixen a les escoles per ser més saludables.
2: Ai, ai,
6: jo em vaig quedar...
2: Ai, cases.
6: No, no, espera, però és que, de debò. Jo em vaig quedar quadres quan aquesta setmana el Tot es mou, una nutricionista em va passar la llista del menjar prohibit que col·leccionen a les escoles.
15: S'han acabat els iogurts de sabors.
16: Això s'ha acabat,
15: el iogurt de sabors... llimona del col·le. El iogurt de llimona del col·le, que era sempre els dimecres. S'ha acabat.
17: Hi ha canvis respecte al llegum perquè s'ha d'incloure, a vegades com a primer plat, però la novetat és que també s'ha d'incloure, com a mínim, un dia a la setmana, com a segon plat.
16: Molt bé.
17: És a dir, substituint...
16: Una carn, un peix...
17: Exacte, la proteïna d'origen animal. Això què passa? Que molta gent no ho entén. A les escoles on això ja es fa, a vegades es queixen les famílies...
2: I entre les persones que no ho entén, hi ha Núria Casas.
6: Però és que, Marina, també et diu que les croquetes estan prohibides.
2: Pel fregit.
6: A veure una cosa, jo estic molt desconnectada...
1: Air fryer no val?
6: No. Jo fins i tot pensava que encara de tant en tant es donava el típic premi dels divendres de les natilles. Això, clar, jo ho dic ara i a mi em tracten de terrorista. Però, clar, un iogurt a la setmana, natural, sense sucre. No pots menjar croquetes. El llegum te l'han de fotre de segon plat.
3: Dir, que de primer li deuen posar amanida.
6: Perdona, Rosa...
1: El que no escrit el segon origen, com viuen aquesta canalla?
6: No, clar, la conclusió és molt clara. Més que una escola és un geriàtric. Clar, és que veure una cosa... De debò, si a un nen de 7 anys no es pot fotre una croqueta o un iogurt de llimona...
1: Ets molt gran.
6: Però és igual. Aquí quedo,
2: que sapiguem, no
6: aquí quedo
2: la...
6: molt de col·laboradora de l'Hormiguero. Però perdoneu, però és que em surt de dins pensar que, a veure, un nutricionista il·luminati, que sisplau em truqui i em digui que potser és un pèl massa. Però espera't, perquè vull acabar de posar-te la punteta. I molt ràpida, Marina. A les escoles ja no parlem d'ou ferrat. Saps què es diu ara? Ou a la planxa. I aquesta ja t'ho veig i t'ho sumo. Ja no es diu ou dur. Saps què hem de dir? Ou cuit. Jo me bajo de la vida. Ava, arrebuare. Home, és que...
2: Miqui Puig s'aixeca per aplaudir el discurs de Núria Casas. Tens 2 minuts i mig per fer-li l'esmena que volies fer.
6: I dir-me què col·lecciones.
1: No, el del col·leccionisme... S'ha perdut el col·leccionisme dirigit, com tu deies. Aquell col·leccionisme que començava al setembre de los mejores coches de... Jo que sóc d'una generació de nens que pare ens feien gordos perquè Bimbo venia al col·legi, et donava... Sí, sí, us en recordeu o no? Sí, Bimbo venia al col·legi i et portava a l'àlbum de cromos.
2: Clar. Vale?
1: L'àlbum de cromos. És com quan jo, per anar sempre al mes d'agost o d'això, tots els noticiaris fan torna al vinil. Torna el vinil. El vinil no ha marxat mai. Passa que les discogràfiques m'ho han donat, el CD els era més barat, els formats eren distints. Col·leccionisme, ara en parlàvem aquí amb la jefa, necessita espai i cèntims, molts de cèntims. El col·leccionisme de menudeo, aquest que dius tu, sí que ha desaparegut perquè la gent està amb el mòbil. Evidentment, la butat te la compro. Mm. Hi ha gent que col·lecciona coses. Jo, per exemple, col·lecciono portades de discos amb motos a la portada. Ah. Com que m'agraden molt les motos, soc motorista, soc un membre del motoclub, compro portades. També ara m'he de tallar perquè hi ha molts discos. Als 70 hi havia dos tipus de portades. La de la senyora lleugera,
2: sí.
1: Us en recordeu? I la de motorista. A vegades, si anava combinat, era la senyora lleugera de roba.
2: Ara ho estàs pensant. El mig,
1: eh? Rosa, l'has visualitzat.
3: Clar,
1: i m'he de tallar perquè d'aquests n'hi han a milers. I jo crec que el col·leccionisme hi segueixen, però sempre arriben a aquest punt, com el que ha dit de les entrades premium. El col·leccionisme s'està passant. La gent que té molts cèntims fa que coses que abans eren molt barates de col·leccionar es posin de moda. Caramelos Pez. La gent col·lecciona els Caramelos Pez. Estàtues de Star Wars.
2: Legos.
1: Legos, bla, bla, bla. Vull dir que podem parlar de moltes col·leccions.
2: Però són de poder adquisitiu, ara.
1: Ah, exacte.
2: Senyors, senyores, Miqui Puig, Núria Casas, Rosa Badia, gràcies a tots per haver estat amb nosaltres avui a l'Aquí Catalunya. Us esperem la setmana que ve.

0: tu.
1: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
2: Jo sóc d'Algèria, vaig arribar a Porto 3 anys.
3: Salah, què és la Transpirenaica per tu? Com t'ha ajudat a la vida?
2: Pues la Transpirenaica per mi és una casa meva, sobretot perquè vaig aconseguir una família i vaig aprendre també el català.
1: El balcó d'estiu, cada tarda, de dilluns a divendres a partir de les 7, amb Laura Polo Delfó. El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
4: Després de nosaltres és un musical de Jumon R i Miquel Tejada que s'ha estrenat dins la programació del Grec i que farà temporada a l'Espai Texas a partir del 22 de setembre. És un musical de nova creació, inspirat lliurement en el trio en bi bemoll d'Erin Romer. Aquest és només el punt de partida. Els protagonistes són dos actors que es van conèixer fent Maricel, la Júlia Jové i el Xavi Navarro. Després de nosaltres té música en directe d'Andrea Mir i és el primer musical que estarà a l'Espai Texas. La nostàlgia va guanyar. Els protagonistes de la història són l'Adrià, compositor de bandes sonores, i l'Ena, que treballa en un festival de música. Fa un any que ho han deixat, però malgrat els canvis de vida, de ciutat, de feina o de que arribin noves parelles, no es volen perdre. Tenen un repte. És possible continuar estimant-se després de l'amor?
1: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques. Presumeix d'aquí, Catalunya. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues, aquí, Catalunya, amb Marina Fernández. Ser Catalunya, una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
5: Nova setmana, nou expedient. Tiscar, Clara, Tiscar, com estàs? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Avui ens portes un cas del que ja ens vas parlar de passada, de resquitllada, quan fèiem el cas de l'Skylar Nis.
6: Sí, és un cas molt dur, com tots els que fan referència a menors, però dels que crec que és important parlar-ne, perquè al final és l'entorn del menor qui ha d'alertar als serveis socials quan alguna cosa no rutlla bé.
5: Obrim l'expedient, Tiscar.
7: Aquesta investigació arrenca, com passa sovint, amb una trucada a emergències. És dimecres 24 de setembre de 2011 quan la Lina Lunsford truca a emergències. Són 11:45 del matí i explica que la seva filla de 3 anys ha desaparegut fa un parell d'hores. Li demanen si pot estar amb algú altre, però, tot i que ella ha buscat pel barri, encara no ha trucat a la família per comprovar si en saben res. L'operadora li demana que truqui a casa l'àvia i li pregunti.
5: Però casa l'àvia no hi és.
6: No, l'àvia, que és qui ha tingut la custòdia de tota la vida d'aquesta nena, no en sap res.
5: La custòdia de tota la vida?
6: Sí, la Lina, la mare, explica en aquesta primera trucada que no té relació amb el pare biològic de la nena, la Lia, que té 3 anys. Torna a estar casada, la Lina està embarassada de bessons de 8 mesos i mig i, a banda de la Lia, té 4 fills més entre 9 mesos, que és el més petit, i 11 anys. Tot i haver viscut la major part de la seva vida amb l'àvia, perquè la mare ha estat a la presó, ja que té problemes d'addiccions i ha estat condemnada, ha tornat a la custòdia de la mare fa 5 setmanes.
5: I la mare què explica sobre la desaparició?
6: Doncs explica que la nena estava malalta, que tenia la grip i que la va estar vigilant durant la nit. A les 6:30 del matí ha entrat a la seva habitació per donar-li medicament. Era l'hora que el seu marit marxava a treballar, la nena estava bé, però és l'últim cop que l'ha vist. Després, a les 9, ha tornat a la seva habitació per veure com anava amb la febre i la nena ja no hi era. Explica que ha sortit en cotxe a buscar durant un parell d'hores, ha voltat pel barri, fins que s'ha quedat sense benzina. Ha enviat les dues nenes grans de 9 i 11 anys a demanar benzina per poder tornar a casa i quan ha arribat ha trucat emergències.
5: La busquen pel barri, però clar, és que la nena només té 3 anys.
6: Sí, no és que es pensi que hagi fet la maleta i hagi marxat sola, però és un d'aquells barris tranquils on tenen les cases amb portes obertes i nens jugant al carrer sense problema. L'operadora li demana si ha mirat al soterrani, a tots els armaris, sota el llit. La mare diu que sí i explica que per això ha pensat que la nena ha sortit de casa i la podia trobar caminant pel barri. De fet, és també una de les primeres hipòtesis amb les que treballen els investigadors, perquè el que fan, a banda de mirar pel barri i preguntar als veïns, és mirar al riu, hi ha un riu molt a prop de la casa, no fos cas que la nena hagi arribat caminant fins allà i s'hagués ofegat.
5: I quines altres hipòtesis tenen els investigadors?
6: Busquen entre la família a veure si pot ser responsable algú de la família de la seva desaparició. Comencen pel pare de l'Alia, que tal com ha dit la mare, no forma part de la seva vida ni sabia que tenia una filla. El descarten. Descarten també el marit de la mare, el padrastre de l'Alia, perquè poden confirmar que estava treballant en el moment de la desaparició. I també descarten en principi tothom de la família i la mare dels nens, perquè les nenes grans donen la mateixa versió que explica ella. I sembla que no hi ha més camins per on tirar i la investigació queda aparcada.
5: I la família de la nena què fa? La seva àvia, per exemple?
6: L'àvia és qui més se'n preocupa. Penseu que aquests nens havien viscut amb l'àvia fins 5 setmanes abans de la desaparició. També hi ha tietes, que són germanes de la mare, que estan molt preocupades per la nena i que no volen que la investigació quedi aturada. Un parell de mesos després de la desaparició, la mare ja ha tingut els bessons i la policia fa públiques noves imatges de la Lia. En primer lloc, hi ha una foto en la que se la veu molt trista. No és que estigui plorant i sigui una cosa puntual que penses és el moment de la foto. És que la nena té una expressió de tristesa absoluta, fa molta pena. I hi ha una altra foto on se la veu amb un morat sota un ull, el pòmul, i per tant hi ha sospites que en dies molt recents, previs a la desaparició, va ser maltractada físicament.
5: Per tant, tot apunta a la mare.
6: Els investigadors fan una roda de premsa i notifiquen que han descartat de tota la manera possible que la desaparició de la Lia l'hagi causat un desconegut. Asseguren que ningú més ha de patir, que els veïns no s'han de sentir insegurs...
5: I tenen alguna prova que no ens hagis explicat encara?
6: Han revisat les càmeres de seguretat del barri i han vist passar la Lina en direcció a l'autopista el dia de la desaparició sobre 9:45 del matí, 2 hores abans de trucar a la policia. Uns minuts abans de fer la trucada, torna a passar per la càmera en direcció a casa. No la poden ubicar en cap altra càmera del barri per demostrar que va estar buscant, però tampoc saben on va anar més enllà d'aquesta imatge on sembla que va camí de sortir de la ciutat, però que tampoc ho poden verificar. Creuen que va ser ella, però mentre no trobin on va anar i, per tant, no localitzin el cadàver, si és que la va matar, no poden acusar-la. Podrien, probablement, acusar-la de delictes menors, però entenc que la volen acusar d'assassinat o homicidi.
5: Però la cosa no queda així per sempre.
6: L'Helena torna a la presó, perquè l'acusen de frau a la Seguretat Social i la condemnen a any i mig de presó i està 8 mesos tancada. Però la investigació sí que queda aturada.
7: Passa el temps i els investigadors, tot i estar convençuts que la nena se l'ha endut algú de la família, no deixen d'investigar totes aquelles pistes que arriben. N'hi ha una que obre la possibilitat que una banda de moters comprés la nena. Algú l'hauria venut a canvi d'una dosi d'heroïna. La policia ho considera una pista fiable perquè fins i tot ho acaba explicant a la família.
5: Si ho expliquen a la família és perquè deuen tenir com a mínim la seguretat que és una hipòtesi fiable.
6: O no, perquè potser estan buscant una reacció de la família. Tots els germans de la Laia han estat adoptats per una altra família, els Cole. I la policia va allà explicar-los que és possible que segueixi viva en mans d'una banda que ningú vol imaginar a què es dedica, però que podrien rescatar-la i fer-la tornar a casa. I els pares adoptius preparen l'habitació per si la rescaten i pot tornar. El problema és que la Laia no és viva. Les dues nenes grans de la família saben perfectament que la seva mare va matar la seva germana de 3 anys, ara fa 5 anys.
5: Duríssim, eh? Per tant, si era una trampa, funciona.
6: Sí, la primera que ho explica és la Destiny, que tenia 9 anys i ara en té 13 ja, i li explica al pare adoptiu, li diu que no es faci il·lusions, que la nena és morta.
5: I què fa el pare adoptiu?
6: Doncs parla amb els investigadors i explica el que ha dit la nena. La porta a declarar i la Destiny confirma que efectivament la seva mare els castigava físicament i era molt dura amb elles. Per exemple, quan estaven castigades les tenia sense menjar. El que va passar el dia de la desaparició és que la Laia no es va despertar. La nit abans la seva mare la va colpejar amb un pal o un tros de fusta que va treure d'un dels llits. La Destiny explica que ella era en una altra habitació, va sentir soroll i quan va entrar on hi havia la nena va veure la mare donant cops al cap de la petita amb aquesta fusta. Quan la Laia va caure a terra, la mare la va forçar a romandre en un racó durant molta estona i al cap d'una estona va permetre, que tampoc hi van a ella ajudar-la, que les dues germanes grans de 9 i 11 anys la posessin al llit. I la Destiny explica que tenia tot el cap inflat i tou. Es van passar la nit vigilant si la petita estava bé. De fet, crec que van ser elles qui la van veure a 6:45. La van veure bé, però van continuar dormint.
5: És horrorós, Clara.
6: Horrible.
5: Horrorós. I la germana gran què diu?
6: Doncs el que fa la policia és demanar a la Destiny que fins que sàpiguen què han de fer, no li expliqui a la seva germana que ha parlat amb el pare adoptiu ni amb la policia. El que volen és microfonar la casa dels pares per captar la conversa de la forma més genuïna possible. Quan tenen tots els micròfons col·locats, la Destiny pot treure el tema per la indicació policial. I la germana gran recorda perfectament el que va passar, tot i no haver-ne parlat durant tots aquests anys. Evidentment. Recorda detalls, a més, que la petita no recordava, com que li van donar vitamines per poder passar la nit. O que la mare, quan es va despertar i va descobrir que era morta, les coses que van anar fent.
5: I això li explica també als investigadors?
6: La filla més gran assumeix que ha arribat el moment d'explicar la veritat i diu que quan es van despertar, la mare va intentar reanimar la Leia, que li va fer massatge cardíac, a la seva manera, entenc, que després la va ficar a una banyera amb aigua freda, que va ignorar les peticions de les dues altres nenes per trucar emergències, i quan va assumir que no hi havia res a fer, eren 10:15 del matí. Va ficar la nena dins d'un sac de roba bruta i va sortir a casa amb tota la canalla al cotxe. Va conduir fins a un bosc a les afores, els va dir que esperessin al cotxe, i quan va tornar no hi havia sac, només la roba que va anar llançant per la finestra al camí de tornada.
5: Clar, m'imagino que amb tot això ja la detenen, a la mare.
6: Sí, sí, la detenen i us ho resumeixo. La jutgen i la condemnen a cadena perpètua. Respecte a les restes de la Laia, tot i que les nenes ara ja grans asseguren que recorden el lloc, no hi han trobat mai res. Han portat gossos rastrejadors que han marcat un lloc concret, però han cavat i no han trobat cap mena de resta. Jo crec que no havia d'estar vestida si la van ficar a la banyera i que, per tant, per això no troben roba i que els depredadors del bosc van fer desaparèixer les restes.
5: Quin cas.
6: Sí, horrible. I penso que és important explicar-los perquè sovint, depenent de qui estigui involucrat, que el que sigui el temps el que posa les coses al seu lloc, com en aquests casos, no?, que hi ha dues nenes molt petites de 9 i 11 anys, i és quan creixen una mica que són capaces d'explicar el que passava a casa seva realment. I d'altra banda, com deia al principi, si des de fora detectem un maltractament, doncs crec que és molt important fer la denúncia i que els experts decideixin si era o no era suficientment important.
5: I per això és important també explicar casos com el que acabem de fer, encara que sigui per remoure les entranyes. Clara, gràcies.
6: A vosaltres.
5: Cada dilluns a l'Aquí Catalunya i sempre que vulgueu a la vostra plataforma de podcast preferida.

0: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
1: Montserrat Roig és una autora imprescindible a la qual sempre val la pena tornar. I a més, la tenim i tindrem al teatre. A la Sala Atrium, Marc Monegal imagina una trobada de dues icones de la cultura catalana, Montserrat Roig i Maria Aurèlia Campmany. L'última entrevista és un espectacle dirigit per Raimon Molins que pren forma d'entrevista televisiva amb les sempre esplèndides Berta Giraut i Anna Güell. És una reflexió sobre cultura, feminisme, periodisme, la memòria, Barcelona i la literatura. Tornarà la pròxima temporada a la Sala Atrium. I d'aquesta trobada fictícia a una real, l'espectacle Pla per Roig. Reconstrueix la històrica entrevista que Montserrat Roig va fer a Josep Pla l'hivern de 1972 per la revista Destino. Ferran Utzet dirigeix a Jordi Colomina i Laura Roig. I una més, que s'estrenarà al gener del 2027 al TNC. Roig i Violeta, a partir de dues de les seves novel·les més emblemàtiques, El temps de les cireres i L'hora violeta. Dirigeix Magda Puyo, que també signa la dramatúrgia amb Daniela Feixas. I el repartiment, Oriol Genís, Raquel Ferri i Alba Pujol, entre d'altres.
0: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
2: Així es dona treva al compositor i multiinstrumentista Sergi Estella.
3: Jo soc molt senzill, la treva me la faig fent cervesa amb els col·legues. Clar, jo faig els meus propis instruments, i vulguis o no, de tant en tant també em serveix a mi per desconnectar. Però si vull desconnectar del tot del món musical i artístic, cervesa amb col·legues no falla.
4: Cada migdia dona treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uni i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
5: Rebobinem el llapis de memòria. Amb Jordi Manau.
6: Bona tarda, Toni.
7: Hola, bona tarda, què tal?
6: Això, tu, com estàs?
7: Doncs pues molt bé, la veritat. Molt bé.
6: T'ho dic perquè, bé, com tu vas fer públic, acabes de passar un procés de desintoxicació, com et trobes?
7: Sí, doncs pues la veritat és que superbé. Sí, m'ha anat bé. M'ha anat bé estar amb el centre. Sí, sí, és una desintoxicació, a més, d'unes substàncies que la gent, per el que he vist a les xarxes i tal, la gent és com que no s'ho creu, no?
6: Red Bull, no?
7: Sí, Red Bull i diazepam. Sí, em fotia unes quantitats ingents de Red Bull i de diazepam, però unes quantitats molt bèsties. Sí, em fotia 8-10 Red Bulls cada dia.
6: Són substàncies legals.
7: Són substàncies legals, però són dolentes.
6: Sí, sí.
7: Molt dolentes. I, a més, són molt addictives, sobretot el diazepam, també, no? I jo ja ho dic, jo fa 22 anys que no prenc ni alcohol, ni cocaïna, ni cap tipus de droga així. La gent no s'ho creu. Bueno, és la imatge que tinc, no? Però a mi ja em va bé, saps? Que la gent ho pensi. Sempre quan surto a l'escenari jo sé que jo tinc un aspecte. No? Amb estatus i tal.
6: Vas tatuat, sí.
7: Sí, tinc pinta de canalla, de yonqui, no sé com dir-te, saps? De drogadicto, de cocaïna i tot això.
6: A més, ets molt alt. Fas un 93, un 94.
7: Sí, un 93, sí, sí.
6: Tros de tio, clar.
7: Sí, una mica un bèstia, no? Com una bèstia tatuada.
6: Un bitxarraco.
7: Sí, un bitxarraco. Però, bueno, la gent sempre pues, pensa aquest tio, hòstia, va col·locat, va posat, no sé què, i és mentida, no? O sigui, no és veritat. Però, bueno, a mi em va bé que la gent ho pensi, perquè, bueno, al final forma part del meu personatge, no? Vull dir, jo quan surto a l'escenari, pues, el que pensi la gent ja em va bé, saps? Que pensin... Però, bueno, després fas una... bueno, fas una... una posada de dir, bueno, doncs vaig a ser molt sincer, vaig a anunciar que m'ingresso en una...
6: Ho vas fer públic a les xarxes.
7: Que ho faig, estic allí gairebé 7 mesos, ho aconsegueixo, tal, i després, doncs, veure que la gent no et creu, saps? Que diu, no, aquest diu...
6: Sí? Sí, ha passat, sí, això? Sí, que...
7: sí. Bueno, la majoria sí.
6: Marketing.
7: Merci, tal, o sigui, ai, enhorabona, moltes felicitats, no sé què, però hi ha molta gent, que diu que això és mentida. Això és mentida, tu prens cocaïna, no sé què, no sé quant...
6: Bueno, la gent.
7: Sí, però jo tinc la sort que a mi les xarxes no m'afecten gaire. Jo amb els haters tinc bon rotllo. O sigui, a mi quan algú em fot una hateada, jo li contesto. Li contesto de bon rotllo,
6: Ah, de bon rotllo.
7: Sí, sí, li contesto, què tal, no sé què. Llavors es queden com sorpresos i... Sí, sí.
6: I ja has tornat als escenaris després d'aquest procés?
7: Sí, estic tornant. Estic en procés perquè... Bé, de puta mare.
6: Sí? Pots dir-ho, de puta mare.
7: Sí, sí, sí, sí, de puta mare, sí, sí.
6: T'has retrobat bé.
7: El primer dia, bueno, una mica estrany, perquè era la primera vegada que actuava després de 7 mesos i els nervis i tal, però molt bé, ja ho he encarat i està superbé. Estic creant un espectacle nou que es titula Boomer.
6: Boomer. Que ets un boomer, sí, clar, sí. Per edat et toca ser boomer.
7: No, per edat no.
6: No?
7: No, no, jo no sóc boomer, però bueno, al nivell analfabeto social, diguéssim, seria un boomer, no? O sigui, analfabet social, pues, no sé, fa uns anys, bueno, fa anys, pues era la persona, per exemple, que ja era gran perquè no sabia programar un vídeo, no? I venies tu, ajuda'm a programar el vídeo, ajuda'm a sintonitzar els canals, pues això, no? I ara passa una mica el mateix, no? Que tu estàs amb el Siri i està tothom amb el chat GPT i els crius et parlen d'una manera que ja no t'enteres... I...
6: Bro...
7: I bro, tio.
6: I el bro té derivats, com el brownie, que això també ho he sentit jo.
7: Brownie
6: i
7: brócoli, tio.
6: Avui connectem les cançons de Llapis de Memòria del còmic Toni Muc.
8: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria. Amb jo...

0: Encetem el llapis de memòria del Toni Muc amb One Fun Day de les Chiffons, o Chiffons, estàvem ara discutint-ho, que és un grup de principis dels anys 60, format íntegrament per dones del Bronx, que anys més tard se la van tenir amb el Beatle George Harrison, a qui van denunciar per plagi a la cançó My Sweet Lord, i es veu que tenien raó perquè el Harrison va ser condemnat per plagi inconscient, que és una forma ben curiosa de plagiar, a donar-li el 66% dels beneficis del seu single. En fi, què fa...
1: No, però aquesta cançó és molt guai perquè...
0: Què fa aquí en el teu llapis de memòria, Toni?
1: Perquè aquesta cançó és la... per mi és de, per llevar-te abans de matins, posar-te-la, et dona superbon rotllo, ja ho diu la lletra One Fun Day. Avui va ser un bon dia, vinga.
0: Cançó despertador.
1: Tira pelante. Cançó per despertar-te i tira pelante.
0: Tu ets de llevar-te d'hora?
1: No.
0: De quines hores estem parlant?
1: Bueno ara més, eh? Abans no tant, però sí, ara igual a les 10 o així estic despert.
0: Això no és d'hora, eh?
1: No, ja ho sé, però bueno, a les 8 és d'hora i a les 6 hauria d'estar prohibit. Directament, no, home. Sempre, quines hores són aquestes?
0: Sempre, fins i tot abans de dedicar-te a l'humor, has tingut feines nocturnes?
1: Sí, tota la vida. He treballat de cambrer, de discjòquei, relacions públiques i sempre de nit.
0: Tècnic de so, també.
1: Tècnic de so, també. Sí, d'una sala de jazz.
0: És en aquesta època de tècnic de so que comences a fer monòlegs?
1: Sí, perquè estava treballant a la Cova del Drac, una sala de jazz, jo era tècnic de so, i els dimarts venien a fer monòlegs, no? Però venia gent potent, eh? Venia l'Àngel Martín, saps?
0: Estem parlant de 2000...
1: Del 2000, sí, 2002.
0: Quan encara estava molt tendre la cosa aquí a...
1: Sí, estava començant. I estava allà de tècnic de so, llavors, clar, quan hi havia monòlegs, en més de concert, doncs jo posava el micro. Posava el micro i...
0: El volum, no?
1: Sí. Saps? Bueno. I en una d'aquestes, clar, jo, com tota la meva vida, jo havia volgut ser humorista, vaig veure l'oportunitat, vaig dir, ostres, però això és el que a mi m'agrada, això és el meu, no? Llavors vaig dir, vull pujar jo a l'escenari? Em van dir, bueno, no sé, tu mateix.
0: Així vas anar a saco,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí. Vaig pujar a l'escenari i vaig petar.
0: Però tenies alguna cosa preparada?
1: Sí, vaig començar a improvisar allà. En aquella època encara bevia.
0: I crec que va ser el Dani Mateo que va dir, bé, doncs ja heu vist que acaba de néixer una estrella.
1: Sí, directament. I em van aconsellar i em van dir, tio, pues, dedica't a això, que tu tens potencial i tal, no?
0: I ja et feies dir Toni Muc? Perquè tu dius Toni Asencio.
1: Sí, però jo vaig crear amb els germans Masimàs un local que es diu Muc, que està a Barcelona, que és
0: la discoteca.
1: Sí, la discoteca de Tecno.
0: Que és petitona, però foten una tralla. No sé si encara la foten o no, però...
1: Sí. I llavors, clar, jo estava allà, jo vaig estar uns anys allà, llavors la gent, clar, deia, hòstia, ahir vaig veure el Toni, quin Toni, cony, el Toni, aquest tio, el del Muc, el Toni, el del Muc, el Toni del Muc, i se'n va quedar, Toni Muc, vull dir, jo no m'ho vaig posar.
0: T'ho van posar.
1: Sí, me'l van posar i se'n va quedar, Toni Muc, i jo, bueno, pues Toni Muc, ni tan mal, no sé.
0: Ja mira, quants anys de porta acompanyant-te.
1: Sí, tota la meva vida.
0: Que tot això, Toni, el músic Bobby Womack, el vas descobrir quan treballaves aquí de tècnic de so a la Cova del Drac? O ja el portaves...
1: Ja el portaves.
0: Aprés de casa.
1: Que jo, bueno, gràcies a... Bueno, afortunadament, jo sempre he tingut una cultura musical molt, molt, molt gran, no? Jo ja de petitet, tio, escoltava... És l'únic bo que em va deixar el meu pare, no? El gust per la música... I jo, de petit, clar, el meu pare em xerrava amb Janis Joplin, música d'aquesta, saps? Janis Joplin, els Beatles, els Rollings i tal, no? I tenia molta inquietud per la música. Llavors jo, doncs, vaig començar a investigar i sobretot a buscar música antiga que a mi m'agradava molt, música dels anys 50, 60, 70. I vaig descobrir a Bobby Womack i, bueno, Bobby Womack fa una versió... del Fly Me to the Moon, que per mi és brutal, perquè li dono la volta, és una versió totalment negra, saps?
0: La posem?
1: Rollo Motown, sí, home.
0: Doncs va.
1: Fly Me to the Moon de Bobby Womack.

0: Al llapis de memòria del Toni Moog també hi hem trobat el Fly Me to the Moon, versionada pel Bobby Womack, una cançó que, mira, han versionat músics com Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Rod Stewart, Diana Krall, però tu dius que aquesta és la millor.
1: Sí, sí, per mi sí, perquè és rotllo Motown, tot música negra. M'encanta, i és que no té res a veure, no s'assemblen res al Fly Me to the Moon, a l'estàndard, no? Està superbé.
0: Que parlant de portar-te volant fins a la lluna, ens havíem quedat en aquella primera actuació que és gloriosa, no? Que puges una mica borratxo,
1: bueno,
0: a l'escenari.
1: Va ser el start, no?
0: I a partir d'aquí què?
1: Pues d'aquí vaig començar a volar, ja. O sigui, vaig començar a escriure, vaig deixar la feina de tècnic de so...
0: Instantàniament?
1: Sí, al cap de poc. Vaig començar a escriure més, començant a fer actuacions, així en plan amateur, després ja semi-amateur. Llavors vaig deixar la feina, vaig deixar tot el món de tècnic de so, de jockey, tot el que em donava de menjar, i vaig apostar per la comèdia. Per la comèdia al 100%, a tope. I sí, sí, em va anar bé. Vaig començar a gravar amb la Paramount Comedy, Comedy Central, i això em va donar a conèixer més. Vaig començar a actuar ja per tota Espanya, i bueno,
0: a créixer,
1: vaig entrar al Teatre Capitol i bueno, fins aquí, no? Una mica.
0: I per tu dedicar-te únicament a la comèdia va ser complir un somni de tota la vida?
1: Sí, sí, sí, totalment.
0: Sí, des de petit tu deies jo vull fer això.
1: Jo de petit volia ser Martes i 13, o sigui, era el més, saps? Jo ho veia per la tele quan era petitet i deia, hòstia, és que jo vull ser això de gran, jo vull ser Martes i 13, fer gilipolles, saps? I a sobre que poder viure d'això, no? O sigui, jo crec que l'èxit, no? L'èxit al final, bàsicament, és poder viure fent el que més t'agrada, no?
0: Què hagués passat si quan vas dir, deixa'm pujar aquí, t'haguessin dit que no?
1: Pues no ho sé.
0: Clar.
1: Mai ho sabrem, no?
0: Un petit detall, aquest atreviment és el que t'ha portat tants anys vivint
1: bueno,
0: a la comèdia.
1: Bueno, ja ho deia Maquiavelo, no?
0: Què deia Maquiavelo?
1: Es mejor arrepentirse de algo...
0: ¿Eso de Maquiavelo?
1: Que has hecho que no arrepentirse de algo que no has hecho. O sea, es mejor hacer algo y arrepentirse que no arrepentirse de no haber hecho algo.
0: Ahí nada más vale haber amado y fracasado que nunca haber amado.
1: Pues
0: ¿no?
1: Ni idea.
0: Yo no sé si lo deía Maquiavelo, eso, Tony, pero...
1: No, es Maquiavelo, sí. Es mejor hacer algo y arrepentirse que no arrepentirse de no haber hecho algo. Mai t'has de quedar amb el dubte de què hagués passat. I què hagués passat si no ho hagués fet. Estaràs tota la vida recongumiant-te. M'he inventat un palabro, eh?
0: M'amianta.
1: T'estaràs tota la vida recongumiant de...
0: Ara ja són dues paraules, no?
1: Dos paraules. De què hagués passat, no?
0: Que ara que deies això de Martes i 13, crec que entre els molts tatuatges que dus em portes un per rememorar el dia que vas conèixer el Millán Salcedo.
1: Sí, sí, sí, però no és... No,
0: no portes un Millán Salcedo.
1: No porto un Millán Salcedo ni res, sí.
0: Però deuria anar molt bé aquella trobada perquè decidissis tatuar-t'ho.
1: Home, imagina't, no? Jo tota la vida fan de Martes i 13, jo dedicant-me a la comèdia, i al final el conec, però no el conec com a fan, el conec com a company, no? De Camerino, amb el Teatre Capitol, i bueno, ja el vaig conèixer i vaig dir, sí, però que fort, tio, estic amb ell, no? Sí, per mi era com... També vaig conèixer el José Mayuste, amb altres circumstàncies, però sí, sí, també el vaig conèixer i vaig dir, hosti, que fort, tio. He conegut el Martes i 13, mira.
0: I diria que el tatuatge és una estrella.
1: Sí, és una d'aquestes estrelles.
0: Que no és... Sí. Per què una estrella?
1: Perquè em volia fer unes estrelles.
0: Ah, i vas dir,
1: I vaig aprofitar i dir,
0: doncs,
1: mira, pam, pues, llavors, quan miro les estrelles, sé que és el dia que vaig conèixer a Millán Salcedo, i hi ha l'estrella gran aquesta, que és el dia que va morir Pepe Rubianes.
0: Clar, és que hi ha més d'una estrella, tens una constel·lació.
1: Sí, és una galàxia.
0: Tu amb el Pepe Rubianes, tants anys al Capitol, no?
1: Sí, sí, vaig coincidir amb ell.
0: Com era el Pepe a les distàncies curtes?
1: El Pepe era un crac, tio. Nene, era un crac, el Pepe Rubianes. Era un tio supersenzill, superamable, supersimpàtic, superobert. Era espectacular.
0: Et donava consells?
1: Doncs no, perquè ell feia el seu tipus d'humor i el meu, i sincerament ens parlàvem en plan col·lega, simplement, no? En plan, com està tot bé, no? Però ell ja donava per sentat que, no sé, que allò ja funcionava, no parlàvem de feina, Wow. Les vegades que havia...
0: No, mai et deia, no. Es que esto de hacer reír, niño, i tirava ell...
1: Nene, esto.
0: Nene.
1: No. No, parlava més bé de tonteries, saps? De gilipollades.
0: Que si tot això li haguessin dit a aquell Toni petit que vivia al carrer Lluna del Raval, que berenava llegint el Mortadelo i Filemón,
1: sí.
0: Que li agradava imitar els professors de l'Institut Milà i Fontanals...
1: Sí.
0: És flipat, no?
1: El col·legi, sí.
0: Mira la vida que tens per endavant.
1: Sí, ja ho deia la meva mare. De gran seràs un pallasso. I, bueno, doncs mira.
0: Però tu vas intentar ser publicista.
1: Bueno, aviam, jo, clar... Tu pensa que no hi havia una escola d'humor, no? Humorologia i xiste, no sé com dir-te. No existia això. Llavors, clar, va passant els anys, la vida, vas treballant de nit... I vaig dir, bueno, doncs vaig a fer la prova d'accés a la universitat per majors de 25 anys, perquè m'havia...

0: Eres un perlit al col·le?
1: Sí, era un perla, sí, sí.
0: Quin tipus de perla? Perquè hi ha diferents tipus de perles.
2: Jo era una mica el líder, no?, al col·le, perquè jo era el... O sigui, jo que ja ve, perquè sempre estava fent el tonto, sabia, pues, imitava, no?, imitava famosos, imitava els professors, era com el pallasso de la classe, no? Però al mateix temps, pues, tenia aquest punt de líder i tal, no? Però era un perla amb el sentit que jo feia gamberro i tal, però sempre era que pallasso.
0: Un perla honrat.
2: Un perla honrat, sí. Tu penses que jo, a més, era un tio anti-bullying. Sí, jo era el protector dels xavals que els feien bullying. Pues jo era el que em posava davant i deia, métete conmigo, saps?
0: Un noi que hauria de mesurar ja...
2: No, en aquella època era medida estàndard. Sí, sí, sí. Vaig començar a créixer als 14 o així, em vaig començar a estirar, hòstia. Em vaig començar a créixer les cames, tio, semblava un cigüeño. Sí, sí. I després em vaig estirar i vaig créixer fins als 21 anys, una cosa que... Ja saps? Sí, sí.
0: Que, per cert, ara està sonant de fons el Sultan of Swing, que crec que és una cançó que té a veure amb aquesta època d'infància i d'adolescència,
2: sí, sí,
0: no?
2: Sí, sí. Aquesta cançó es pot dir que... Crec que és de les cançons que he escoltat més vegades a la meva vida. O sigui, el Sultans of Swing.
0: Això és herència del teu pare?
2: Sí, aquesta sempre se la posava. Però després me la posava jo quan no hi era i tal. Vull dir, aquesta cançó amb 10 anys a mi ja m'agradava. Els solos de guitarra... El Sultans of Swing és un superclàssic. I he crescut i vaig a veure, a més me recordo que els vaig a veure en concert, l'últim concert que feien de despedida, i va ser brutal.
0: Doncs escoltem
2: Dire Straits.
0: Els Dire Straits.

0: Rock and roll.
1: Rock and roll, sí. Toni, tu quins records tens d'aquell Raval dels anys 70 i principis del 80 on tu et cries?
0: Bueno, en aquella època el Raval, bueno, era una època que... No sé com dir-te, t'atracaven amb espanyol, saps el que et dic? Era una època diferent, vull dir, allà al Raval doncs hi havia botiga, hi havia la tocineria, hi havia la bacallaneria, la botiga d'olives, era tot, hi havia una merceria, saps el que et vull dir?
1: Un barri.
0: Un barri, i baixaves al carrer i estava tot bé, no? Anaves a comprar, et coneixia tot Déu, tothom, home, tu ets el fill de la tal, no?
1: A més, la teva família crec que feia molts segles, sí, sí, bueno, sí, segles sí. No sé, però els teus avis també havien sí, viscut al sí. Raval, vull dir que...
0: Des del 1512.
1: Sí.
0: Sí, sí, tot soc del Raval de tota la vida, els meus avis, els meus besavis també. I bueno, i ara fa cosa, ho veus tot canviat, no? Ha canviat, és... bueno, les botigues, ja no hi ha aquell ambient de barri, ara hi ha un ambient de... mig gueto, mig barri modern, no? D'acabar, doncs... Pues, gent, saps, en plan bohèmia i té establiments de coses estranyes, no? No sé, és una barreja molt cosmopolita, no? De dia i de nit, doncs, també. De nit és un lloc que la gent va molt bé a sopar i tal, no? Però, bueno, realment també el Raval és molt gran, no? Hi ha trossos del Raval que estan molt bé i hi ha trossos que no... i realment s'ha convertit en un barri perillós, no? O sigui, i avui en dia ja no t'atracen com abans, és el que estava dient, no? Així en cachondeo, no? Però clar, abans

0: com a molt et tenen una navajita. Oye, dame el dinero que tengas.
1: A tu t'ha passat això, de xaval?
0: Sí. Dame, dame, no sé, déjame cinco duros. Y yo, no tengo. Y andan como busque, te encuentren, te rajo. Y tú, uy.
1: Y a ver si con esos cinco duros,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí.
1: Y...
0: Bueno, yo no.
1: ¿No donabas tú?
0: Yo, hostia, pues no me fotut d'hòsties, yo.
1: Et venia a trencar i acabaves liant a pinyos.
0: Sí. He rebut alguna punyalada i tot, eh?
1: Què dius?
0: Sí, tio. És que a mi no m'atracen, jo passo.
1: Però punyalada a on?
0: Pues aquí, al pit, al costat.
1: I que arribes a casa dient, mira...
0: No, a l'hospital.
1: A l'hospital directe, no?
0: A l'hospital, sí. Amb pneumotòrax, tio, perquè m'havien perforat un pulmó. Però perquè jo sempre he sigut, bueno, del Raval, de barri. I llavors, jo soc dels 80, també. Els 80 era una època on el col·legi, el bullying com a tal, no existia. Allà allò era en busca de la vida.
1: Una selva.
0: Era la selva, la llei de la selva, i t'havies de saber defensar, etc. Llavors, jo sóc un tio de barri, llavors, clar, jo vaig pel carrer i a mi m'intenten atracar, i doncs, va ser que no, tio, a mi no m'atraques. I així...
1: Cara.
0: I així sóc. Ara... Sóc un malote, tio, és que si tu em veus també, ja són ganes d'atracar-me a mi. Un tio de 1,93 m.
1: No hi haurà gent per atracar, eh?
0: Exacte, totalment tatuat i tal, amb pinta de malote, i dius, en sèrio me tens que atracar a mi?
1: Tatuar com la porta d'un lavabo dels 90, sí. Jo no aniria a atracar-te, si hagués d'atracar algú.
0: Clar, tu et diuen, atraca algú, dius... Alguien de mi tamaño, no sí, sé.
1: No sé. Que ara em comentaves que ja no vius al Raval. Ara vius
0: ara visc a Cervelló, sí.
1: Com és aquest canvi? Perquè sempre havies viscut per allà, o Sant Antoni, no?
0: Sí, sempre al centre, al centre. I, home, ara ho trobo una mica a faltar, perquè jo me'n vaig anar perquè tenia ganes de canviar. D'anar a un lloc tranquil, em vaig comprar una casa, una urbanització... a la muntanya. Llavors allà pues, està supertranquil, estic amb els gossos... Llavors, quan tinc que anar a treballar, vaig a treballar i quan arribo a casa, pues, pum, descomprimeixo. Estic allí amb tot el silenci, una caseta i tal, no? Però, clar, ja porto 12 anys allà. Llavors, ara, a vegades trobo a faltar això de baixes al carrer i ho tens tot. Tens tot a...
1: Clar, ara per comprar una barra de pa, potser has d'agafar el cotxe.
0: Sempre. Allà et quedes sense tabaco, sense el que sigui, tens d'agafar el cotxe, anar-te'n al poble, i el poble, a més, tanquen aviat. T'has d'anar... al poble del costat, a la benzinera o a Barcelona.
1: Que abans parlàvem de l'influència que va tenir Martes i Trece, no? En què tu volguessis dedicar-te a la comèdia. Quina part de culpa té el teu pare, que també l'has mencionat, en que tu et refugiessis també en la comèdia?
0: Home, el meu pare era un maltractador. El meu pare era una persona dolenta, era un loser, saps? Era un tio que era molt... Tot el que feia li sortia malament, era molt deixat, era un alcohòlic nivell Dios, i era un maltractador amb mi. A mi em maltractava, però de mala manera. Em fotia unes pallisses inhumanes, no? Llavors, clar, això et genera traumes, no? A la llarga. Però en aquell moment, com ho superes, no? Quan està passant això, no? No sé. Hi ha nens que es refugien amb segons quines coses, no? Es queden doncs, una mica com a batis o així, com amagats, tímids, introvertits, no? I jo, doncs, amb la comèdia que ja sempre l'havia portat a sobre des de petit, doncs jo feia servir la comèdia per tapar. Això se li diu tapar, ¿vale? Quan tu tens un algo que et preocupa, algo que t'està fent mal, doncs ho tapes, no? Jo ho tapava amb la comèdia, sí. Llavors, bueno, jo ja et dic, tinc record del meu pare per la música, bàsicament, i per les pel·lícules que em fotia, i després perquè, bueno, per això, perquè fotia comèdia. I, mira, el més important que vaig aprendre del meu pare és el no sé com ell. I vulguis que no em va deixar un legado, saps?
1: Tu tenies una xarxa on explicar això que et passava?
0: No.
1: Germans, família...
0: No.
1: Si toca per dins.
0: Sí. No, a més estem parlant dels anys 80, tio, que avui en dia això, imagina't, fots una denúncia i ja està, no? Però en aquella època, doncs, bueno, tragaves. tragaves i ja està.
1: Que, de fet, això ho has començat a explicar ara, quan vas sortir del centre.
0: Sí, clar.
1: És quan t'has sortit.
0: Exacte. Sí, perquè bueno, la gent addicta està comprovat que la majoria, per no dir el 90% de la gent que és addicta, realment ho és perquè també té algun trauma. Algun trauma infantil o adolescent o inclús de gran, no? O maltractaments, coses... Però algun trauma n'hi ha. Llavors ho tapen, pues, això, amb les addiccions.
1: I ara que ho has explicat, després de 40 anys, potser, que passés, sí. Et sents alliberat?
0: Sí, em sento bé. Em sento bé perquè ja no tinc... No, tampoc ho amagava, simplement no ho explicava. Era com, no cal, no? No cal, no? Però a vegades, per entendre el problema de les addiccions, saps? Ja hauria que entendre una mica això, no? El tema dels traumes, no? O sigui, una persona per què és addicta? Pues és, realment és com una enfermetat, vull dir, és una enfermetat, no?
1: Sí, és una malaltia, 100%.
0: Clar, dius, clar, jo sóc addicte perquè t'agrada la gent, no? Tu eres cocainòmano perquè te gusta la farlopa. I dius, bueno, clar, però per què?
1: Per què vull estar sota els efectes de la cocaïna?
0: Per què vull estar sota els efectes de la cocaïna? I, a més, 24-7, saps? Vull dir, ja no és que surto un cap de setmana, faig una festa i després paro, no? O sigui, l'addicció és quan ja estàs sempre buscant dopamina, en base pues, a addicció. Addiccions de substàncies o addiccions comportamentals, conductuals, com el joc, el sexe, la prostitució, coses així, no? Vull dir, és l'addicció que et pot, no?
1: Que crec que va ser el José Corbacho, que quan vas començar a fer el tonto fa molts anys ja amb l'alcohol i la cocaïna, el que et va posar a lloc.
0: Sí, una mica sí, perquè clar, sí, perquè la meva carrera estava arrencant, estava pujant molt ràpid la meva carrera. Llavors em van agafar per treballar el programa Homo Zapping, que el director era el Corbacho, i clar, en aquella època pues, encara prenia. I un dia vaig fotre una festa d'aquelles guapes.
1: Entològiques.
0: Mítica. I jo vaig arribar al rodatge tard i perjudicat. I llavors em va dir, diu, tens una carrera per davant superguapa i tens molt de talent, però si no saps gestionar les festes i etcètera, se t'anirà a la merda. I, hòstia, com estava jo començant i tal, realment m'ho vaig aplicar.
1: I vas fer cas.
0: Sí, m'ho vaig aplicar i vaig deixar tot, l'alcohol, la coca i qualsevol tonteria a les festes. Gràcies, José Corbacho.
1: Que ara t'has tornat un tio que explica les coses, perquè abans d'ingressar en el centre de desintoxicació ho vas explicar a les xarxes, que normalment el que fa la gent és esfumar-se, desapareix, i quan ja està recuperat, torna.
0: Sí.
1: I diu, ei, mira, que he estat aquí. Clar, no ho diu abans.
0: Exacte, és el que fa la majoria o tothom. Jo no he vist a ningú que ho digui abans, no? Però sí, diuen, ostres, he estat uns mesos ausent, però ja he deixat la coca i ara ja estic bé i parante.
1: Tu ho fas abans.
0: I jo ho vaig fer abans perquè era com una mica també agafar un compromís, no?
1: Ah.
0: Un compromís amb mi mateix d'entrada. I també amb la gent, perquè clar, si falles...
1: Que clar, ja has fet el jurament, vull dir...
0: Exacte. Llavors va ser una mica de tenir un compromís adquirit, de dir, ei, que m'hi poso i ho faré. I sí, està, ja et dic, que jo ve 7 mesos. 7 mesos aïllat de xarxes i del món.
1: Vas estar 7 mesos, com diria Otis Redding, sitting on the dock of the bay.
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.

0: Sí, Sitting on the Dock of the Bay, Dottie Redding, sonant el llapis de memòria de l'humorista Tony Mook, una cançó que es va publicar l'any 68 i que el seu autor, l'Otis, no va arribar a escoltar mai.
1: No va arribar a escoltar, pobret, tio.
0: Quin drama, és una cançó pòstuma.
1: Sí, sí, pobret. El tio va entrar a l'estudi a gravar, va gravar el tema, va sortir i, bueno, un avió i es va matar. Sí.
0: Em sembla la millor cançó pòstuma que he escoltat mai.
1: Buah, és que...
0: És d'algú parlant-te des d'allà.
1: Sí, sí, sí. Aquesta cançó, buah, és que jo crec que està al top 10 de la història de música de tothom.
0: O de tothom.
1: De tothom, tio. Hauria d'estar... És un temazo. És que no sé què dir.
0: Sí, t'has quedat sense paraules.
1: Sí, sí, sí.
0: Que jo ara feia aquest símil entre estar a la clínica de desintoxicació i estar Sitting on the Dock of the Bay, que no sé si m'ho compres, això d'estar com apartat del món en una bombolla on el temps passa diferent.
1: Sí, sí, és que sí, sí. Quan estàs al centre, tu penses que no tens mòbil, no tens tele, no tens internet... No
0: totalment
1: tens
0: desconnectat del món.
1: Exacte. És una retrobada amb tu mateix i ja està, tu i tu, perquè és que no hi ha res. Bueno, aviam, ja em vas per fer, hi ha jocs, no? Puzzles i mandangas, no? I clar, pots escriure, fer esport, no? Menges bé, fas una dieta molt, molt sana, però que no hi ha res que et distregui. Llavors al principi és com, saps? Quina hora és? Ja treus el mòbil, saps? No? És molt, molt drama al principi, de dir, és que no tinc res, tio, no tinc internet, no tinc tele, no puc veure ni una peli, no puc veure ni les notícies per saber què està passant al món. Vull dir...
0: T'has aïllat.
1: Sí, sí, aïllament total. Però, bueno, et vas acostumant i arriba un punt pues, que ja et comences a dir, bueno, jo llegia molt, no? Doncs pues, continuo llegint, no? O jo dibuixava, o jo, bueno, coses, no? Jo, en el meu cas, pues, llegia, llavors, pues, llegia molt, no? Òbviament.
0: De l'1 al 10, com ho has passat de malament?
1: De malament?
0: Sí, de bé seria molt estrany que t'ho preguntés, no?
1: Com t'has passat de guai? Al principi un 10, tio.
0: Sí, horrible.
1: Sí, al principi de tot, sí. El primer mes i mig, uf, un 10. O demà més números, eh? Vull dir...
0: Però per una qüestió que senties el síndrome de l'abstinència?
1: Sí,
0: o...
1: el síndrome de l'abstinència. Després em van reduir... Van cometre un error i em van reduir massa ràpid la desintoxicació. Va ser massa dràstica. S'havia de fer més un decabatge més paulatí, no? Més a poc a poc. Ja el van fer molt, molt dràstic, llavors jo, bueno, em vaig trobar fatal, una autèntica malson, eh? Sí, sí, vaig passar fatal. I després, doncs, ja, bueno, et vas acostumant i, bueno, jo li foto un 7.
0: Després d'un 10 baixem a un 7.
1: Baixem a un 7, sí, sí.
0: I el sentit de l'humor l'has pogut conservar? O hi ha moments que ni això?
1: No, allà no et deixaven, tio.
0: No et deixaven? Riure't de tu mateix?
1: No. Ni de mi ni de res.
0: Per què?
1: Perquè consideraven que formava part de la meva addicció. Bueno, és que allà tenen una forma de treballar, saps?
0: Llavors, sí, el sentit de l'humor formava part de la teva pròpia addicció. O sigui, tu t'escudaves aquí dins.
1: Clar, llavors, com a més era la meva feina, era com, no, tens que allunyar-te de la teva feina d'humorista, tens que oblidar el teu personatge de Tony Mook. Aquí no ets Tony Mook, ets Tony. I jo, clar, jo em picava perquè jo deia, a veure, és que soc... Tony Mook i Tony som el mateix. Vull dir, jo realment no tinc un personatge. Jo quan estic a l'escenari soc jo, una mica exagerat, vale? Més histriònic, però soc jo. Mm-hmm. I ells deien, no, ets un personatge... Bueno, ja, era un circo. I... Allà no podies fer broma, no podies fer...
0: Carai.
1: Era una mica règim militar, eh? Sí, sí.
0: I et vas trobar més interns addictes a això, a substàncies legals, com són el Red Bull, com és el diazepam, l'espidifent?
1: Bueno, pocs, la majoria... Bueno, el clàssic és alcohol i cocaïna. O alcohol, cocaïna i juego, per exemple, no? Això és el clàssic, no? Però, bueno, sí, hi ha més gent que també està enganxada a les benzos.
0: que de fet tu mateix has dit, i jo ho he llegit, que hi ha un mercat negre d'això. Hi ha gent, o sigui, hi ha camells de diazepam, hi ha narcos de diazepam.
1: És que hi ha molta demanda, moltíssima. Tu pensa que el diazepam és extremadament addictiu, però molt, molt addictiu. Llavors, clar, tu, per exemple, hi ha psicòlegs que diuen, bueno, doncs mira, per deixar la cocaïna, vale, doncs et dono diazepam perquè t'ajudi pues, a portar-ho, no?, una mica l'ansietat i tal. Clar, si tu després deixes de prendre el diazepam, saps?, pues no hi ha problema, no? Però clar, si t'enganxes al diazepam perquè és addictiu, doncs dius, vale, deixa la cocaïna, però ara estic enganxat al diazepam, no?
0: També és l'addicció.
1: Exacte, el que li diuen substitució, amb la jerga d'aquest mundillo, la substitució. Dius, deixes una cosa però t'enganxes amb una altra, no?
0: Que tu has estat molts anys consumint això, el Red Bull, el
1: diazepam. Sí, sí, sí.
0: Quin és el moment que tu dius, val, no, fins aquí hem arribat?
1: Doncs perquè després de la pandèmia, ara, pues, això, fa un any i mig i tal, jo ja vaig entrar en una depressió bastant gran, saps? Estava en una depressió de cavall i a sobre, pues, clar, com sortia jo de la depressió, pues em fotem-me diazepam per un tubo, Red Bull per un tubo, i ja va haver un punt que, bueno, que vaig dir, això té que acabar. Jo no puc estar així, deprimit, treballant gairebé res, vull dir... I vaig fer una inversió, de dir, mira, invertiré un temps de la meva vida en estar fora de l'acció, no?, fora dels teatres, fora de tal, però després tornaré fort.
0: I així ha sigut?
1: Així ha sigut.
0: Sí, això que estàvem parlant ja has passat.
1: Exacte.
0: No tens ja el síndrome de l'abstinència ni mandangues.
1: No. Aviam, l'addicció és una enfermedad que és per sempre. Vull dir, jo sempre tindré aquesta addicció. El que passa és que, bueno, és una cosa també de força de voluntat. ¿Vale? Si quan tu vas a un centre de rehabilitació, un centre de terapèutic, ells et donen unes eines i t'ensenyen moltes coses. Llavors tu... El que has de fer és tenir molta força de voluntat i aplicar aquestes eines que t'ensenyen i que et donen, no? Però vull dir que no, sense força de voluntat no serveix de res. Vull dir, ells no és una panacea anar a un centre. Allà en un centre el que fas és desintoxicar-te i dius, bueno, doncs ara ja porto un any sense prendre, no? Però t'has d'aguantar. Mm-hmm. 2 anys, 3 anys, 4, 5, tota la vida, m'entens?
0: T'has fet algun tatu o et faràs algun tatu,
1: doncs encara no,
0: d'aquest procés? Tens alguna cosa pensada?
1: Sí, bueno, no ho sé, perquè porto tants tatus, tio, que és que ja no sé ni...
0: La primera pregunta és, et queda alguna part del cos on podem posar un nou tatu?
1: Sí.
0: I ho tens en ment?
1: No, perquè fa molt de mal, allà.
0: No, crec que ha quedat clar. Bé, tens parts tatuades que també fan molt de mal, no sé si tant,
1: sí,
0: però...
1: Sí, tinc per tot el cos, eh? L'esquena, totes les cames, tot sencer. L'últim tatu que em vaig fer va ser aquest d'aquí.
0: El que posa no passen... No passen?
1: No passa nada.
0: No passa nada.
1: Aquest me vaig fer quan vaig sortir del centre.
0: Perquè no passa nada.
1: No passa nada, tio. Saps? Quan venen problemes, quan tot és una puta merda, quan d'allò, dius, bé, al final no passa nada, tio. No passa nada, de tot se puede salir.
0: Bé, el que sí que passa és que tornes als escenaris amb un espectacle que es diu Boomer. També has inclòs moments d'aquests que has viscut? Tot el que et passa a tu, per tu, és material que porta als espectacles?
1: Sí, i tant, tot. Però no, m'estimava més no fer un espectacle amb...
0: Sí, amb tu has plantejat, vas dir, mira, no, que...
1: No cal, saps? Jo, perquè per fer un espectacle sobre els centres de desintoxicació i tal, no. Llavors dic, vaig a fer un espectacle pues, amb la meva línia, com sempre.
0: De Boomer,
1: en aquest cas, sí.
0: Doncs ja ho heu sentit, el Toni Muc està de tornada i això, entre altres coses, significa que abans de pujar-se a l'escenari tornarà a sonar La Grange de ZZ Top.

0: El llapis de memòria del Toni Muc. També hi hem trobat la Grange dels vells rockers, que abans, ara m'ho comentaves, eren els ZZ Top, ni ZZ Top, sí, ni històries, que és la cançó que, com dèiem, és amb la que tu et poses abans de sortir,
1: sí,
0: a l'escenari.
1: Sí, sí, per això.
0: Què té que et posa a mil per hora?
1: Perquè té una entradilla, saps? Comença amb el riff... Llavors ja... I és quan jo surto a l'escenari. Llavors aquesta cançó és la que més cops he fet servir per sortir jo a l'escenari. M'hi posta en estena, a mi, ràfaga d'entrada.
0: He llegit unes declaracions teves que deies que, a més d'escoltar aquesta cançó, tens unes quantes supersticions a més abans de sortir a l'escenari, però millor no dir-les perquè la gent pensarà que estàs com una xota.
1: Sí.
0: Però què fas?
1: Toc, dius, són tocs d'aquests, tio.
0: Però com els futbolistes que...
1: Sí, els futbolistes, els artistes, però
0: toques el sostre, després fas un burpee. Sí. Què fas?
1: Qualsevol cosa, tio. Hi ha gent que es fica primer el mitjà esquerre que el dret... o que fico mitjà de cada color...
0: Tu fas això?
1: Jo faig coses d'aquestes, sí, sí.
0: De l'estil. Però tan estranyes són com per no poder-les explicar. Estem parlant de que has estat en un centre de desintoxicació i tal, però això no, les supersticions,
1: sí, sí,
0: no ho expliquem.
1: Bueno, perquè és com ridícul, tio, no? Sí. En plan, en sèrio, tio, tens que fer això abans de sortir a l'escenari? Sí, sí, però si no ho fas és com, hòstia, això igual em porta mala sort, no? I tot és perquè, jo què sé, un cop igual fas una cosa, no?
0: Has anat acumulant supersticions.
1: Sí.
0: O sigui, al principi potser, sí, era un mitjó de cada costat. Després era fer la tombarella abans d'entrar a l'escenari. Sí. I has acabat.
1: Sí, bueno, és toc, però això més que més... Els professionals diuen pensamiento mágico, saps? Un dia fas una cosa, tio, sense voler, et fiques una bamba descordada... Vale, surts a l'escenari i aquell dia fas una funció espectacular. Dius, hòstia... Llavors l'endemà dius, la bamba descordada, perquè així em va més guai la funció. Llavors ja tens un... Ja tens un, la bamba descordada. Llavors un altre dia, pues, no sé, sense voler, se't cau un no sé què terra. Pues, abans de la funció ja tens que tirar un...
0: Tires el mòbil a terra.
1: Tires el mòbil a terra i el cordó deslligat. Però clar, al final ja dius, hòstia, si te'n va molt la olla, doncs imagina't, no?
0: I aquí estàs tu, no?
1: Tens que anar al lavabo, trencar el mòbil, la bamba esquerra, sense un mitjó i llepant el mirall, no?
0: I ara que has tornat, el tema de l'agorafòbia, com el portes? Perquè tu ets agorafòbic, diagnosticat,
1: sí, sí,
0: des dels 24 anys.
1: Sí, sí. Tinc
0: que és curiós, també, no?
1: Ja, i els escenaris, no? Però bueno, clar...
0: Agorafòbic és fòbia a les multituds, que és el que tu intentes,
1: sí,
0: que passi en els teus espectacles.
1: Exacte. Fòbia als multituds, als espais oberts, etc. Però bueno, clar, des de 24 anys, doncs, estàs acostumat... Clar, jo tinc una medicació pautada, ¿vale?, on està el diazepam, ¿vale? Passa que el diazepam és una quantitat pautada de la que no puc sortir. Clar, jo amb el tema de l'agorafòbia i les addiccions i tal, doncs jo tirava de, bueno, com caramelos. O sigui, em tirava els diazepans com... M'entens? Com si fossin caramels. Llavors, clar, la idea és mantenir-te abstinent de totes les addiccions i amb el diazepam, doncs, només el pautat. El pautat que és el mínim. El mínim.
0: Però encara sents aquesta agorafòbia.
1: Sí, sí, sí. Això és incurable.
0: Que és curiós, no? També que un agorafòbic com tu, una de les coses que més il·lusió li fan és allò de la pel·li de 300, dels espartans... Com va això?
1: Sí, sí,
0: tu t'agrada cada any ajuntar la gent a la platja?
1: Això ho faig a les platges, sí, sí. Ve la gent i faig el monòleg i a l'acabar, doncs, els vaig cridar espartanos!
0: I tots han de cridar això?
1: Sí, sí, tota la platja crida...
0: Crec que has arribat a aglutinar 9.000 persones,
1: sí,
0: fent
1: 9.000.
0: Això, l'agorafòbic, tu.
1: Sí. Les ironies de la vida, perquè vegis, tio. Però bueno, que jo no vull deixar de fer comèdia per... Però per això també el dels espartanos, perquè jo és com que jo soc un espartano, saps? En plan, com t'enfrentes a l'agorafòbia i tal? Dic, perquè soc un espartano, saps? Perquè soc un tio fort. No penso permetre que l'agorafòbia deixi... que no pugui fer jo la meva feina, que és el més que m'agrada al món.
0: Doncs una cosa, Leonides, parlant de fans, m'han dit que a casa tens un bon grapat de samarretes signades de cracs de l'esport.
1: Sí.
0: Una mica de Piqué, una mica de Messi, una mica de...
1: Sí, sí.
0: Què ho fa?
1: Eh?
0: Són fans teus?
1: Bueno, no, fans no, però... però pues, els agrado o el que sigui.
0: Sí, són gent que t'ha vingut a veure.
1: Sí, em venen a veure al teatre i tal, i llavors ja saben que jo vull una samarreta firmada, no?
0: I si te la porten.
1: I llavors me la porten.
0: Deixa'm ser una mica cabronet. De totes les que t'han regalat, que t'han regalat més de les que jo he dit, uh-huh, quina és la que més il·lusió t'ha fet?
1: Ostres...
0: És que hi ha Messi, hi ha Ricky Rubio...
1: Tinc Ricky Rubio,
0: que em fa molta
1: il·lusió. Sí, tinc Ricky Rubio, tinc Messi... Tinc, és que tinc molta Jordi Alba, però Sergio Ramos... Soc sí? del Barça, eh? Soc,
0: que...
1: soc superculer, eh? Però Sergio Ramos em va fer molta il·lusió, també, perquè em va regalar un dia la del Real Madrid, però un dia també em va regalar la selecció...
0: Que se't va agradar més, no?, la d'Espanyita.
1: I és un tio que és molt, molt maco. I, ostres, no sabria què dir-te, eh? Però Messi, clar, és Messi. La samarreta de Messi.
0: Sí, en què quedem, Ramos o Messi?
1: Messi, tio. Que soc del Barça, tio, i Messi me puede.
0: Que estem a punt d'acabar, però també et volia, uh-huh, et volia preguntar, perquè hem parlat molt de com has estat al centre de desintoxicació i tal... Però com ho ha portat la gent del teu entorn? No sé si tens parella, fills...
1: Sí, sí.
0: No ho sé. Com han portat ells?
1: Doncs bé, bé. Sobretot la meva filla.
0: Tens una filla?
1: Sí, de 14 anys. Ja està allà en plan... Uf, madre mia, tio, 14 anys. No entenc ni el que diu, saps, quan parla. Que, bueno, de fet, l'espectacle Boomer també parlo una mica d'això, saps? Dels adolescents d'avui dia, o preadolescents, que, vamos... Tenen 13 anys, però em sembla que tinguin 16, no? I el reggaeton, i el bro, i Bebe da Gringe, Gelage... Madre mía, saps?
0: I com ho ha portat? Com es diu la teva filla?
1: Nora.
0: Com ho ha portat la Nora?
1: Va, molt bé. Jo li vaig explicar i ho va entendre, igual que mon germà i ma mare, i em van ajudar, i vaig entrar, i tot perfecte, i sobretot els meus amics propers, també. Sí, cap problema en aquest sentit. Tothom em va ajudar.
0: Que pel que deies abans, entenc que, quan parlant del teu pare, tu ets un pare totalment contrari al que...
1: Hombre...
0: El que ha sigut el teu pare amb tu, no?
1: Clar, jo soc un superpapi. Doncs... Sé fer inclús coletes, imagina't, tio.
0: Home,
1: això ja... Allà a la meva filla els hi faig un bocates de Nutella amb pan tomàquet.
0: El padrazo, el Toni Muc.
1: Superpapi.
0: Que ara has de decidir amb quina cançó tanquem la paradeta del teu llapis de memòria. En tenim tres que ens han quedat aquí pendents, que són el Brown and Girl de Van Morrison, uh-huh, tenim el Have You Ever Seen the Rain de Creedence, sí, i el Hey Little Rich Girl de Amy Winehouse. En què vols que tanquem?
1: Va, pues amb la Amy, no?
0: Sí? Li tens un carinyo especial a l'Amy?
1: Sí, tan bona, i tan jove, en el club de los 27, saps? I aquesta cançó, que és una versió que fa dels specials...
0: Ella no se'n va sortir, eh?
1: No, no, no, no, no. L'alcohol la va matar. Però no. aquest tema m'encanta, i crec que per acabar està molt bé, i té molt de ritme, està molt bé. És que...
0: Toni Muc, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Igualment, gràcies.
0: Amparo Pérez a la producció, Roger Cuixart a la tècnica, l'Oriol Vila i l'Eva Vázquez a la web i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser-hi un dia més. Que tingueu molt bona tarda.

0: i comença el Què t'hi jugues amb Joan Tejedor. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. Acerca-te'l.
1: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
2: És un animal.
1: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
2: Quin golarro que acaba de fer la minya mal.
1: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
2: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
0: Què t'hi jugues amb Joan Tejedor.
3: Bon dia, com esteu? 12 i 6. Benvinguts al Què t'hi jugues amb una feinada per davant. Demà l'Espanyol rep el Madrid. Mourinho acaba de fer la seva primera roda de premsa des que és nou entrenador del conjunt blanc. De seguida saludem el Javier Raez, que ha pogut estar present en aquesta roda de premsa i fer la seva pregunta corresponent. Us expliquem l'última hora de l'equip de Manolo González, que s'entrena aquesta tarda. I què passa amb Roberto, que té una oferta d'Anglaterra prou sucosa per ell i pel club. I com encara el Barça aquesta recta final de mercat amb noves pancartes contra Julián Álvarez de la ciutat esportiva de l'Atlético i unes últimes hores per esperar si pot fer un gir aquesta operació a l'espera de debutar diumenge a la Lliga contra l'Elx. Però el 8 de juliol, en aquests mateixos micròfons del Què t'hi jugues, l'Helena de Diego ens descobria una gran història, un gran projecte que portarà a terme un atleta català que és l'Enric Casacuberta per recaptar fons i donar visibilitat a la lluita contra l'ELA. Farà corrent la ruta 66 de Chicago a Los Angeles, a Santa Mònica, durant 150 dies seguits. Començarà la setmana que ve i arribarà allà passat Nadal, a finals de gener. L'Enric Casacuberta és avui rebut per diverses institucions, pel Consolat Americà, per la Diputació de Barcelona, per la Generalitat de Catalunya, i ha vingut corrent en una mena de quilòmetre zero d'aquesta aventura des de Mollà fins a la capital catalana. Per rebre'l, tenim a punt el Martí Juncà. Hola, Martí, com estàs?
4: Hola, Teji, com anem?
3: Primera parada és al Consolat Americà, oi?
4: Sí, mira, l'Enric ha arribat al voltant de les 12 menys 20 aquí al Consolat Americà, acompanyat de 8 bicicletes duent les banderes dels diferents estats que recorrerà durant aquesta cursa. I ara mateix, doncs ara que acabem de connectar, està sent rebut per la cònsul general dels Estats Units, Lia Miller, que bé, estan fent una mica una rebuda institucional aquí fora, un parell de fotografies. Ara l'Enric entrarà dins, a nosaltres no ens hi deixen entrar per temes de seguretat, però ara fan la rebuda institucional, l'Enric farà un discurs i ara, doncs, quan acabi de sortir, al voltant doncs, de 3:15, calculen que començaran a sortir fins a la propera parada, que és la Diputació de Barcelona, i uns minuts abans doncs, que comenci aquesta travessia oficial d'aquest repte de la ruta 66, doncs, podrem parlar una mica amb l'Enric per veure les primeres sensacions.
3: O sigui, també va fent corrent els trajectes de les diferents institucions, no? De rebuda en rebuda, ja també va fent quilòmetres.
4: Exacte, si és complicat el repte en si, doncs encara se l'ha complicat encara més, sortint des de Mollà precisament i doncs fent aquesta recorreguda institucional doncs, per tots els espais que, com has dit, passarà l'Enric pel dia d'avui. Consolat, Diputació i Generalitat.
3: Doncs ara entre el Consolat i la Diputació a veure si tenim opció de saludar l'Enric Casacuberta abans de que demà agafi el vol cap als Estats Units per dissabte que ve ja aclimatat i esperem que amb el jet lag fora de la motxilla pugui començar aquesta ruta 66 per visibilitzar i recaptar fons a la lluita contra l'ELA. Arrenquem el Què t'hi jugues.
5: Què t'hi

0: Què, Belmo? Nerviós per diumenge o no?
1: Bueno, mira, aviam, nerviós bastant, perquè...
0: Sí?
1: Home, tio,
0: no,
1: joder,
0: no.
1: Jo fins ara he narrat quatre merdes, ara em posen a narrar el Barça, saps? És com que m'han pujat el primer equip i estic com nerviós. Estic nerviós, jo estic nerviós, i tant que estic nerviós. La mentiria si digues una altra cosa.
0: No.
1: Hi ha nervis.
2: Si és disfrutar-ho.
1: Ja, no, i disfrutar-ho disfrutaré, però els nervis em sembla que... Vaja, clar, tu perquè tens els nassos pelats de narrar el Barça, però, hòstia, el primer dia jo crec que també hi ha nervis, sempre hi ha nervis.
2: Ja, disfrutaràs molt. Santi Ovalle, com estàs?
3: Molt bé, bon dia.
2: Tu nerviós o no?
3: No.
2: Per diumenge.
3: No especialment.
2: Tranquil·líssim, eh?
3: Ja veurem demà. I demà que ja... Demà és Flick, ja?
2: Demà és Flick.
3: Doncs demà ja ens posarem en situació.
2: Caurà una rosseta amb crostra, eh? Un dia d'aquests o no?
3: A Elche?
1: Jo m'estic deixant endur per les reserves que fan el Flaqui, no? I l'Ovalle. O sigui, sí, a mi no, em diuen, tema, ves aquí, cap aquí, jo
3: no,
1: cap allà.
3: No, això és el tema Flaqui, jo no tinc res a veure. Jo ja saps que vivís si pogués una... un entrepà i fora. Estic a règim.
2: Què, Hansi Flick, s'endurà cancel o no demà?
3: I no ho sé.
2: Passarà demà, diumenge pel partit, però que demà tindrem ocasió de preguntar-li.
3: Li preguntarem, no ho sé, sincerament, el club està treballant per això, està... el que garanteixen és que tots els fitxatges estaran a punt, llevat d'aquest asterisc de Cancelo, per un tema de timings, però no per fair play. I que així, diumenge, Rodri, Gordon, Adeyemi, Bissibum, fitxa filial, etc., estaran disponibles per Hansi Flick.
2: Doncs pendents de com completa la convocatòria el tècnic del Barça, de quins jugadors poden tenir minuts, de quins no, i també recta final de mercat, Santi, perquè l'operació nou és ineludible.
3: Sí.
2: Ahir sentíem dir que després del Gamper que ho assegurava. No sé si el Barça en sumen que la qüestió Julián, si s'entela molt l'ambient, pot fer
4: pesado, por Dios,
2: alguna cosa,
4: pesado,
2: o si han de començar a pensar els plans bé la propera setmana.
3: Fa temps que la direcció esportiva està pentinant el mercat i té diferents opcions. Una d'elles és Lautaro.
4: A mí me gusta mucho que ustedes peinen el mercado, pero yo me peino la cabeza y ya estoy suficiente con peinar la cabeza, ¿vale?
3: Bueno, però Deco ha d'anar fent aquesta feina, no la començarà a fer ara, ja l'ha fet des d'abans. De fet, recordo que a principi del mercat, quan parlàvem de les opcions del nou, que era l'objectiu primordial al mercat, vam parlar de Julián Álvarez, per suposat, però que un dels noms que ja vam dir en aquell moment era el de Lautaro, com a futbolista que agradava i molt a la direcció esportiva, si no es podia...

0: Sí, bé, no pensis.
1: Ah, això comparat amb els 150 dies que faràs, no res.
0: No, bueno, allà són molts més dies. Però, de fet, etapes tan llargues, allò de 55 o així, no en tinc gaires, eh? Normalment faré entre mitja i una marató diària. Entre... Les etapes surten un promís de 32, 35, vull dir, per això et dic, seran, bueno, seran 95 o 96 maratons que
1: però,
0: faré.
1: Però com em pots dir amb aquesta tranquil·litat, faré mitja o una marató diària? Tu ets conscient que hi ha molta gent que no hem fet ni mitja marató a la nostra vida?
0: Bueno, i amb l'edat que tinc, potser és el que tinc. Jo en tinc 61 i en faré 62 un cop estigui a la ruta. Bueno, és qüestió d'entrenar-se, eh? Qüestió de preparar-se, de seguir unes pautes. A mi m'entrenen al Centre Zènit de Girona. Fa 2 anys que vaig començar a prendre'm això en sèrio. I quan una cosa tens ganes de fer-la, et surt, eh? Perquè 6 dies d'entrenament setmanalment, entrenaments de força, després cada 2 o 3 setmanes pujava, analítica de sang, analítica d'orina, tot monitoritzat, fisio i ara psicòloga i tot. Clar. Home. Preparat i vaig. Ara, després, bueno, hi ha coses exteriors que mai saps que pot passar, no?
1: Ara que tu veus a sobre, és vertigen o és de dir no, estic tan preparat que crec que m'ho menjaré amb patates?
0: La meva intuïció estem preparats i ho menjarem patates, però dic, sempre tens que tindre un pèl de... ser un pèl caut, no? Vull dir, no tampoc deixar-me passar per l'eufòria de dir, bueno, ostres, que bé que estic, correré. No, allà em recomana molt que no apreti, que no 6 minuts, 7 o quilòmetre, 6 i mig, no... Ahir vaig baixar i els primers 32 quilòmetres anava un ritme quasi de mitja marató, anava quasi menys de 5 o menys de 5, i vaig dir, potser freno una mica ja, perquè vas engorilant, saps?
1: Sí, exacte.
0: Veus que estàs bé, veus que et trobes bé, i... però és clar, arriba un moment que dius, bueno, calma, keep calm, el cap a lloc i mica en mica, sí.
1: Enric, només volíem saludar-te, desitjar-te sort, fer-te nosaltres també la nostra rebuda institucional o comiat institucional abans que volis demà cap als Estats Units, que el dia 29 comencis a córrer i fins al 25 de gener, que passaràs allà, aniversari, festes de Nadal, dates de guardar diverses, per tant...
0: Tot.
1: Pensarem molt en tu i sobretot destacar això, el donar visibilitat a la lluita contra l'ELA i el recaptar fons, que al final recordar als oients que poden col·laborar si volen amb aquesta campanya.
0: Sí, home, mira, tenim un correu electrònic que és el ruta60@.org.
1: Repeteixo, Enric, que ha fet la seva feina Murphy i el moment que deies el correu s'ha tallat un moment la cobertura.
0: Va, ruta60@.ela. Per
1: amb una X. Uf, la cobertura ens està fent la punyeta. És ruta60@.ela, el par amb una X.
0: 60@.org. Això és el correu electrònic que allà...
1: Allà podreu trobar la... Sí. L'adreça per...
0: I l'Instagram és ruta60@.ela, també amb una X, eh? I això, i YouTube, i TikTok, tot és... Allà trobeu tota la informació... Sí,
2: perfecte.
0: Que em seguim també
1: doncs a
0: l'Instagram...
1: A les xarxes socials de l'Enric ho trobarem, ara ja la cobertura a la zona alta ens està fent la punyeta.
2: Mira, que allà pensaries que l'està jugant en el que juga.
1: Les antenes estan a propet de Collserola i serien
2: sí.
1: Més fiables que mai. Però ens ha quedat molt clar, ruta60@.ela, busqueu a Instagram i allà trobeu també l'enllaç si voleu fer les donacions i el seu correu electrònic i seguirem la ruta de l'Enric que s'ha cobert, que demà se'n va cap als Estats Units per fer la ruta 66, Chicago-Santa Mònica, corrent per aquesta bona causa. Gràcies, Enric, gràcies, Martí.
0: Sí. Allà veureu que podeu comprar samarretes també.
1: I també és una forma de contribuir a la campanya, clar que sí, ja tindreu tota la informació. Una abraçada forta, Enric, i sort en aquesta aventura.
0: Doncs moltes gràcies. Vinga, fins ara.
1: Adéu. 12 i 32.
2: Adéu, TG.
1: Passa la prèvia de la jornada dels catalans de primera. Segona, Núria Vilamala, com estàs?
3: Bon dia. Què tal, Joan Tejedor? Bon dia.
1: Avui enceta el Girona, el seu camí a Còrdoba.
3: Sí, ahir va sortir la convocatòria. No viatja Víctor Zigankov, era l'esperat. Tampoc viatja Unagi. Teje ja va dir al tècnic Quique Álvarez que dependria de com estigués i també del seu futur. Per tant, Unagi i Zigankov, els dos jugadors que no viatgen. I Teje tampoc viatja Ivan Martín, que ahir ho explicàvem. Ja és oficialment nou jugador del Racing de Santander. 3 milions fixes, un en variables. I un que sí que viatja fitxatge TG és Arnau Martínez, que hem de veure com acaba el seu futur, ja ho hem explicat aquí el que t'hi jugues. Ell ho té tot acordat amb el València ha fitxat a Pablo Mafeo, però això no descarta Arnau Martínez. Ara el tema està encallat entre el Girona i el València, i ahir el representant d'Arnau Martínez, Angelo Lanzilotti, va parlar al diari Marca TG i va dir, bueno, va fer una mica una crítica a la situació, no? Perquè va dir que creu que Arnau es mereix una mica de respecte i comprensió, que estan vivint una situació d'estancament davant la passivitat del Girona, i diu que Arnau sempre ha tingut molt compromís amb el club gironí i per tant demana una mica de bàsicament que el Girona empatitzi amb el jugador, i diu que en el seu dia va tenir una oferta d'un club gran i que ara espera que el club no la torni a rebutjar. Per tant, veurem com acaba tot plegat.
1: Sí, amb molts jugadors a la rampa de sortida, pocs dies d'entrar al mercat, i amb el Girona amb necessitat de tenir una plantilla de garanties per tornar a primera divisió.
3: Correcte.
1: Gràcies, Núria.
3: Una abraçada.
1: 12:35, ens posem al dia.
4: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
1: Amb l'última hora, Santi, que Hansi Flick es queda sense dos dels joves que més li han agradat aquesta pretemporada perquè se'n van amb Espanya sub-18.
5: Ebrima Tunkara i Jordi Pasqué han estat convocats per un torneig que comença el 25 d'agost, acaba el 29, per tant, no per aquesta jornada, però sí pel partit endarrerit de la primera jornada contra l'Atlètic Club al Camp Nou, pel debut al Camp Nou. Jordi Pasqué i Ebrima Tunkara no estaran a disposició de Hansi Flick perquè estaran concentrats amb la selecció espanyola sub-18.
1: Arnau Santero, com estàs? Bon dia.
6: Què tal? Bon dia.
1: Avui que ahir va disputar el primer partit de la segona jornada de Lliga, les grades estaven pràcticament buides.
6: Sí, va ser entre el partit del Rayo i l'Alavés, que va acabar 1-1, i es va veure clarament marcat per les discrepàncies entre l'afició rayista i el seu president, ja que, entre altres coses, aquest partit no es va poder jugar a casa seva, a Vallecas. I la directiva, a més, no va posar en disposició entrades visitants. Tot plegat va desembocar en una convocatòria de l'afició rayista per no assistir al partit, que va registrar una entrada de 4.280 assistents, és a dir, menys del 30% d'abonats. Sergio Camello, jugador del Rayo, va dir que li semblaven fins i tot masses.
7: Sí, Vallecas es nuestra casa, no concedimos otra cosa. Es una bola de nieve que se va haciendo más grande cada año, estamos agotados, esto no nos ayuda, nos distancia a todos, a las tres partes del club que son vitales. Esta plantilla ha dado todo por ponerse del lado de la afición, siempre vamos a estar con ellos. Somos una plantilla humilde que creemos en la justicia y creo que ahora nos está cumpliendo con ello. No nos ayuda a nadie, como te digo, 50% me sorprende, bastante gente para la que tendría que haber venido, y que se solucionen las cosas pronto, que seguro que nos ayudará más que seguramente que traigan jugadores o dejen de traerlo.
1: Encara a Madrid, el Getafe va obrir-se bona part del camí cap a Europa.
6: Sí, els de Bordalas van disputar l'anada de la ronda classificatòria a la Conference League contra el Partizan de Belgrat, que va acabar guanyant per 3-1, tot i jugar amb inferioritat numèrica els últims 25 minuts després d'una expulsió d'Apgar. Quan tothom donava per bo l'empat a 1 al minut 87, Andrés García va donar per l'avantatge als locals, i al 90 Mojica va deixar l'eliminatòria encarrilada amb el tercer per un partit de tornada que jugarà el dijous 27.
1: Ronaldinho Gaucho ha fitxat pel Ravenna?
6: Sí, amb 46 anys, la llegenda del futbol ha estat presentat com a nou jugador del Ravenna, l'equip de la sèrie C, de la tercera divisió italiana. Tot i que el fitxatge respon principalment a una estratègia comercial del club, està previst que el brasiler disputi com a mínim un partit oficial durant la temporada.
1: Més enllà del futbol, ahir es va presentar la Volta Ciclista a Espanya, que comença demà a Mónaco, on hi tenim el Borja Cuadrado. Hola, Borja, muy buenas.
8: Bon dia, que t'hi juga. Saludos desde Mónaco, donde en una jornada marcada por la lluvia y el viento estamos esperando al arranque de la Volta Ciclista a España. Va a comenzar mañana con una contrarreloj individual de 9 kilómetros que en buena medida va a transcurrir por el circuito de Fórmula 1, con una figura por encima de todas las demás, Tadej Pogačar, el esloveno, 5 veces campeón del Tour de Francia, que vuelve a la Vuelta por primera vez, lo hace desde 2019, cuando debutó en una grande y acabó tercero. Sin duda será la gran figura en una participación seguramente también con buenos corredores a nivel español. Están Enric Mas, también Carlos Rodríguez y Mikel Landa, Félix Gall segundo en el Giro de Italia, otra de las principales figuras también, además de hombres rápidos como Van Aert y Pedersen, que van a dar lustre a una vuelta que, como decimos, mañana arrancará en el Principado de Mónaco.
1: Gràcies, Borja. A veure si Pogačar es converteix en el nou ciclista de la història en guanyar les tres grans. I en tenis, Carlos Alcaraz anuncia el seu retorn després de 138 dies.
6: Sí, el número 2 del món tornarà a competir després de la seva lesió de canell. Alcaraz tornarà, a més, en la gran cita del United States Open. Així ho va anunciar ahir al vespre amb un post a les seves xarxes socials, i aquest mateix cap de setmana ja viatjarà cap a Nova York.
1: I avui torna la Fórmula 1 després de l'aturada de l'estiu, amb el futur de Fernando Alonso encara per definir.
6: Sí, avui arrenca el Gran Premi dels Països Baixos amb l'esprint classificatori a la cursa curta de demà, i després que ahir expliquessin la renovació de Verstappen amb Red Bull, qui no té gens clar encara el seu futur és Fernando Alonso, que davant d'una possible retirada el 2027 va dir que aprofitaria aquest estiu per prendre una decisió que no ha arribat encara.
1: 12:38, obrim carpeta bàsquet. Es posen ja en marxa els equips catalans que afrontaran la nova temporada de la Lliga ACB. Hem conegut les novetats a tots ells i per això avui hem enviat l'Asier Chaves. Hola, Asier, com estàs? Bon dia.
9: Què tal? Bon dia, TG.
1: Fins a Lleida per veure com es cou aquest tercer projecte consecutiu, tercera temporada de la Lliga ACB, tercera temporada a les mans de Gerard Encuentra, que ja és tota una institució al club, a l'Ilerna Lleida.
9: Doncs sí, aquí a l'Ilerna Lleida, que ha canviat de nom aquesta temporada. Un Gerard Encuentra que va renovar el març fins al 2029. Després justament va ser una mala ratxa de resultats, el club va apostar per ell, va demostrar la confiança amb l'entrenador, amb ell que és d'aquí, de la casa de Lleida, i està aquí amb nosaltres, Tege.
1: Hola, Gerard, com estàs? Hola. Bon dia.
10: Hola, molt bé, aquí estem.
1: Quants anys portes ara a Lleida?
10: Pues aquesta serà la meva sisena temporada al capdavant de la banqueta.
1: Sisena, i tens fins al 2029 i no hauràs fet 40 anys, sí. Quan se t'acabi el contracte.
10: Bueno, bé, no?
1: Home, bé, digue-m'ho tu.
10: Tant de bo, no? Tant de bo puguem complir el contracte, perquè voldrà dir que les coses s'estan fent bé i estem complint els objectius.
1: Home, després de l'ascens, després d'aquestes permanències i ara mateix 36 anys, Gerard, t'has guanyat el fet de ser considerat una institució aquí. No sé si tu n'ets molt conscient o la voràgine del dia a dia et fa tenir encara aquella sensació d'anys que encara no hem fet res.
10: Bueno, jo visc molt en el dia a dia, intento ser una persona equilibrada i normal, no? I sempre... Jo crec que doncs, hi ha un puntet també de molta estima al projecte, perquè l'hem vist créixer, no? I al final doncs, també tu sents una mica teu, és la teva ciutat, llavors intentes, tens com un punt de responsabilitat doncs, molt gran per a que les coses surtin molt bé, no? Que és el que realment desitjo.
1: Això et dona molta energia, però clar, també t'absorbeix molta energia quan tens aquesta implicació emocional, no? De ser a casa. Estàs fort?
10: Sí, totalment, no? Jo crec que aquí a casa, bueno, la gent... sempre m'ho fa saber, no? L'estima que em tenen, no tinc... Jo sempre dic que no tinc suficients paraules per agrair, no? L'estima que em tenen. Òbviament, això és esport professional i pues, sempre no pots agradar a tothom, no? Sempre hi ha gent pues, que no comparteix tant potser les idees, però la majoria de la gent jo crec que està molt amb la meva persona i ho agraeixo. Aprofito qualsevol entrevista per agrair-ho.
1: Estàs content de la feina que esteu fent aquest estiu? Que una mica l'objectiu és poder donar una continuïtat, no? El que ja veníeu fent de l'any passat, poder mantenir un gruix i poder anar afegint.
10: Sí, al final també teníem molts condicionants de que molts jugadors pues, tenien contracte, no? Llavors, bueno, estem parlant de que hi ha 8 jugadors de la temporada passada que continuaran la temporada que ve, no? Llavors hem intentat pues, aquestes vacants que podien haver, intentar, pues, com tots els equips a dia d'avui, creiem que hem millorat la plantilla, no? Després ara parlem de... Jo sempre dic que ara parlem de jugadors, de potser bons jugadors, però el que hem de parlar és de... O sigui, que de bons jugadors n'hi ha molts, no? A veure quants són bons equips, no? I això és el que ens enfoquem ara mateix.
1: No, enfocat estàs en fer un bon equip, perquè la veu se't nota, eh?
10: Sí, la tinc cascadilla, no? Els primers dies pues, també són pretemporada per a mi i, bueno, intento ser bastant intens i és una pretemporada per mi, també.
1: Asier.
9: Sí, deies això, aquesta temporada hi ha molta continuïtat. Un dels noms clau que continuen és el de James Bateman. Va ser clau l'any que va arribar, ha estat clau la temporada passada. Quin paper ha de tenir aquesta temporada?
10: Bueno, el James està clar que és un pilar fonamental per nosaltres, especialment ofensivament. Jo crec que els seus números estadístics pues, parlen sobre la importància que ha tingut en el joc aquesta temporada i mitja que ha estat amb nosaltres, no? I el fet de poder pues, mantindre'l pues, ens dona pues, un plus, no? A veure si som capaços de que segueixi amb la motivació i segueixi liderant el projecte i siguem capaços de que no sigui només el James i poder sumar pues, quantes més persones millor, perquè això no es farà un projecte més perillós.
11: Home, entre els fitxatges esteu recuperant gent que ja coneix la casa.
10: Sí, estem molt contents, no? De, pues, sobretot de, hem incorporat el Mark Hughes i el Kurkwat, que ja coneixen una mica la dinàmica. De fet, el primer entrenament, el Mark, en el primer exercici que vam fer, ja em va mirar, bon dia, aquest exercici me'l conec, eh? És dur, eh? Aquest me'l conec. Vull dir que sempre és positiu, no? Tindre pues, persones que ja han treballat amb tu i que han funcionat.
11: També esteu fitxant experiència europea, esteu fitxant jugadors amb experiència en Eurocup, joventut, talent, amb jugadors que tenen experiència en campionats també internacionals sots 20 amb èxit. Això vol dir que podem mirar una mica més enllà de la salvació o peus a terra de moment per arrencar?
10: A veure, això t'ho marca el dia a dia, no? Jo crec que abans de començar la temporada nosaltres, si... veient les dues temporades que hem tingut a la CB, tot el que hem patit, bueno, la nostra tendència és sempre lluitar per la salvació. Està clar que com a il·lusió o motivació sempre volem créixer, però a dia d'avui, a dia zero, veient que els altres equips també s'han reforçat molt bé, veient que la nostra plantilla n'hi ha 8 que continuen de la temporada anterior, bueno, jo sóc més prudent, no? M'agrada ser prudent, anar amb un puntet més d'humilitat i en el dia a dia pues, veurem si ens reenfoquem en quant a objectius.
11: Sí, però no tens moments d'aquells que jo estàs sol al despatx o està... Hòstia, t'imagines que fotem un bombasso i jo què sé, ens fotem a la copa?
10: Això és la il·lusió que tenim tots algun dia, no? De poder veure un Lleida a la copa, no? Si me preguntes a mi quina il·lusió tinc, jo vaig viure l'època del Caprabo Lleida quan va estar a la CB i va durar a la CB 4 temporades, no? Nosaltres ara encetarem la tercera. Pues a mi el que m'agradaria és igualar-ho i intentar superar-ho i, claro, per mi estar a la màxima categoria ja és un èxit i posats a somiar pues, durant la temporada, pues, escolta, si els resultats acompanyen i tenim alguna opció d'entrar a la Copa, pues, per què no somiar, no? Però a dia d'avui el meu objectiu o somni és poder igualar o superar les temporades que va estar a la CB el Caprabo Lleida la primera vegada.
11: Alguna cosa més a ser pel míster?
9: Doncs sí, perquè el Barris Nord és un dels pavellons on més es nota, on la gent més apreta. S'ha generat una connexió entre l'equip i l'afició molt forta. Ara que ja no hi és aquella novetat de tornar a la CB i això, com es manté aquesta fam per mantenir la gent endollada?
10: Pues crec que la gent el que ens demana sempre és molta actitud, no? A intentar no perdre aquesta senyal d'identitat nostra, que és de lluita, no? Nosaltres és cert que estem incorporant talent, no? Jo crec que hem incorporat cert talent, però el que no podem perdre són els nostres valors identitaris, no? De donar-ho tot a la pista, no? Podem perdre, però que sigui lluitant fins al final, no? I llavors, bueno, és el que intentarem construir i que intentarem que entenguin els nous fitxatges, perquè és molt important.
11: El primer dia d'ACB, ara queda una pretemporada llarga, eh? El dia 28 encara primer amistós, per tant, tot m'ha set ben bé per preparar la competició, però ja comenceu pista del València, parlant de pavellons que apreten, allà al Roig Arena. Serà una bona prova per veure on comencem? Mira, ja ens traiem un os dur del calendari només començar. Ostres, m'hauria agradat arribar més rodat?
10: Bueno, és un calendari... Pues com al final també depèn dels equips que juguen competició europea, de la producció de televisió, que puguin quadrar les unitats mòbils i tot, pues bueno, és un calendari estrany, no? Jo et diria, perquè pues que en les nostres 6 primeres jornades ni juguem 4 fora de casa i un dels que juguem a casa és contra el Madrid, no? Vull dir que fora de casa sempre és molt complicat guanyar. Llavors, bueno, el nostre inici de calendari és exigent. Si me preguntes a mi, m'hagués preferit jugar-ne 4 seguits a casa, no? O alguna cosa així, no? Perquè a casa sempre és una mica... Però bueno, és algo que no controles, que no depèn de tu, que ha anat així i que haurem de saber patir i saber disfrutar quan toqui.
11: Ah, sí, remata-ho.
9: Sí, perquè l'any passat, deies ara, primer partit, un dels primers partits a casa és contra el Madrid l'any passat, ja hi veu competir molt bé. contra tots aquests equips de dalt, aquests rivals, contra alguns rivals més de la vostra lliga us va costar una miqueta més. La clau aquesta temporada és aconseguir aquesta regularitat que potser us va faltar una mica la temporada passada.
10: Sens dubte que sí, no? Jo crec que la temporada passada vam viure dues dinàmiques negatives molt llargues, no? Que vulguis o no, pues, quan estàs immers en 7 setmanes perdent, pues és complicat, no? És complicat, has d'estar molt unit, has de tirar molt de lideratge. Tant de bo no tinguem aquestes dinàmiques, però bueno, lo de la temporada passada va ser un aprenentatge i ara el que ens toca és anar dia a dia, intentar construir i saber patir, no? Jo crec que jo estic preparat, veient com anava la temporada passada, estic preparat per patir.
11: És Gerard Encuentras, entrenador de l'Ilerna Lleida. M'agrada molt el contrast entre quan l'escoltes, el seu discurs, com és de racional, i després com veus jugar el seu equip, la passió que posen a la pista, que esperem que es tradueixi això en una quarta temporada consecutiva a la Lliga CB. Gerard, molta sort i us anirem seguint de prop, anirem parlant durant la temporada.
10: Moltíssimes gràcies.
11: Asier, fins ara.
9: Fins ara, TG.
11: Deu minuts mal comptats i la una, i acabarem amb un altre protagonisme, amb un altre protagonista, perquè, Laia Pujols, com estàs? Bona tarda.
12: Què tal? Bona tarda.
11: Una setmana seguíem ben de prop la selecció, l'equip espanyol de natació artística dels europeus, i el que no sabíem és que estàvem presenciant un last dance, un últim ball d'una de les nedadores més longeves d'aquest equip.
12: Sí, ella neix el 1996 a Barcelona, amb 5 anyets ja comença a capbussar-se a la piscina, per tant porta 25 anys sent nedadora desincronitzada. Viu una de les èpoques més difícils de la natació a Espanya, és aquella no classificació a Rio, la tornada a Tòquio quedant serenes, i acaba, doncs, diguem-ne, al Malpic, en aquest bronze a París. En total, comptant una mica així les medalles, té 7 medalles de Mundial, 11 en Copes del Món, 3 en Europeus i aquest bronze en els Jocs Olímpics. En total, entre totes les categories infantils, sub-20, etc., suma 53 medalles i ara ens diu adeu. Ella és Paula Ramírez.
11: Hola, Paula, com estàs? Bon dia.
13: Bon dia.
11: M'agrada sentir-te riure. Com et sents després de... Ja no la decisió presa, que suposo que la tenies madurada, sinó d'haver-la fet pública.
13: Em sento molt bé, no l'havia fet públic abans, és a dir, el meu cercle proper, i inclús no tan proper, ho sabien, perquè porto ja com des dels Jocs, veient si em retirava ja, si aguantava un any més, si aguantava fins als següents Jocs a Los Angeles, és a dir, tothom ho sabia, però clar, de cara al públic no ho havia dit massa, també perquè pensava que just abans de l'europeu era el moment de l'europeu, i era el moment de l'equip, i era el moment de competir bé, no de despedir-se a la Paula. Què va passar, eh? L'últim dia nedant l'acrobàtic tothom estava visquent, no només jo, estàvem visquent totes juntes el meu últim last dance.
11: I quina manera de marxar, amb la puntuació més alta de la història a nivell artístic. Quina brutalitat, sí, de coreografia, Paula.
13: No, és que a més és que no podia marxar. És a dir, si m'havia arribat a plantejar marxar després del Mundial de l'estiu passat, és que quan va sortir aquesta cançó vam començar a muntar la coreografia, perquè sí que em vaig quedar entrenant amb l'equip i tot, vaig dir, és que no puc no nedar aquesta coreografia. I a sobre que sortís tan bé i amb aquesta puntuació que, bueno, jo m'esperava perquè ens ho hem currat molt, però clar, mai se sap. Clar, i hòstia, molt contenta, molt contenta.
11: És el que té el vostre esport, eh? Al final depèn de que t'ho valorin, el que fan, no només el que fas
13: completament
11: tu, sinó que estàs,
13: sí,
11: en mans del criteri subjectiu dels jutges, i com dius,
13: exacte, sí,
11: pell de gallina, n'hi acabem plorar. Aquella pregunta que us fa tanta ràbia però que ens agrada tant fer-la, de si t'has triat un moment d'aquests 25 anys a la piscina, és aquest o quin moment tens?
13: Bueno, aquest ha sigut molt maco, però, ostres, és que he viscut molts, molts moments molt importants. Llavors, no sabria dir-te amb quin quedar-me. És que, clar, és que una cosa que mai havia pensat que podria arribar a passar, i va passar, va ser la medalla olímpica, que jo de petita somiava anar a unes olimpiades, però no m'imaginava poder guanyar-la i tenir-la a les meves mans i tot el que representa, no? Jo, ostres, és que superar aquell moment d'estar al podi amb la medalla penjant, crec que poques coses ho superen.
12: Ara, Paula, repassàvem una mica tota la teva trajectòria. Dèiem que has viscut una de les etapes més claus de la història de la selecció artística, de l'Anna Tarrés, de l'Andrea Fuentes, de no classificar-vos pels Jocs de Rio, és una de les favorites, no?, a Los Angeles. Heu creat aquesta nova manera d'entendre aquest esport i tot sota el teu lideratge. No sé com ho veus tu ara, vist en perspectiva, no?, tot el que has viscut i podent ser, doncs, això, la líder d'aquest equip.
13: Jo ara mateix Estic tan feliç perquè he passat moments molt durs, o sigui, no li amago a ningú. He passat moments de patir molt i de voler... Mira, voler abandonar no, perquè és que adoro aquest esport. Estic completament enamorada de ser esportista d'elit i més de natació artística. Llavors, voler marxar no, però ho he passat molt malament. I llavors ara estic superfeliç perquè he viscut aquesta remuntada. Estic molt orgullosa de tot el que he après i tots els valors que tinc jo com a persona, però tots els valors que hem creat com a equip, tot el que he après amb tantes entrenadores diferents i el que dius tu, no classificar-se, la classificació a Tòquio aconseguint un diploma que estava bé però es podia anar millor i la medalla, o sigui, jo estic molt feliç i no tinc cap por ni cap remordiment de consciència de no quedar-me fins a Los Angeles perquè el meu camí ha arribat fins aquí, estic completament segura i acompanyaré l'equip però des de fora de l'aigua segur. Però
1: aquest paper que fas tu és molt important, perquè clar, és fàcil recordar els solistes, els de duo, les, quan s'aconsegueixen medalles, però com deia la Laia, el camí no és només de roses, i aquest rol que tu has sabut crear com a fil conductor és molt important. Tens un relleu en aquest sentit dintre l'equip? Tens alguna companya que diguis aquesta és la que a partir d'ara agafa aquest rol?
13: Bueno, jo amb això que m'estàs dient ara he de dir que he al·lucinat molt amb com se m'està abraçant en aquest moment de retirada esportiva perquè és el que dius, sempre molts cops són les cares visibles dels equips, normalment, no? Les solistes i tal, i jo a vegades al Campionat d'Europa, que va ser l'últim dia després de la medalla, em van tirar l'aigua, ho van dir amb veu alta i tot, o sigui, és a dir, tota la piscina estava de peu aplaudint-me i vaig pensar ni que jo fos Gemma Mengual o l'Andrea Fuentes, com que em vaig sentir en un moment que se'm va donar molta prioritat i no m'ho esperava. I en el que dius de liderar, és que jo t'he de dir que jo porto molts anys que no he sigut, és a dir, tampoc vull dir que no he liderat a l'equip perquè he tirat bastant del carro perquè em surt i m'encanta i a més dins d'un equip hi ha diferents tipus de líder, no? I la capitana d'aquest equip durant molts anys ha sigut la meva companya Txell Mas, que ho ha fet molt bé, i sí que és veritat que som doncs, molt amigues des de, no sé, des dels 10 anys o abans, i tenim formes de liderar diferents. Ella era més capitana, el que s'entén com a portar el grup amb les correccions que toca, parlar amb l'entrenadora, potser amb la Mayuko, per exemple, o amb l'Esther Jaume, o amb altres entrenadors que hem tingut. Ella era més capitana d'això, de parlar amb l'entrenadora i amb l'equip i solventar problemes, i jo he sigut més, potser, com la líder motivacional, no? Llavors ens compenetràvem així. És a dir, no he sigut jo com la capitana líder de l'equip.
1: T'entenc.
13: Simplement. Aquest últim any potser sí. I ara s'ha preparat des de fa anys a la Marina, que és una noia de Sevilla superintel·ligent i amb un cor gegant, que està fent molt bé, està aprenent, perquè no és fàcil, però està aprenent a motivar l'equip, a liderar-lo cap aquí, cap allà, a parlar amb l'Andrea, i ho està fent molt bé. En aquest europeu l'he vist especialment bé i li he comunicat, perquè ella necessita reforç positiu.
1: Doncs Paula, felicitar-te per la trajectòria. Espero que ara quan facis net et seguim veient lligada a la natació, entris a un cos tècnic, sigui de primera entrenadora, sigui, com dius tu, per ajudar en altres facetes, com feies també quan et tocava nedar. Qui et fitxi guanyarà. I per tant, també una abraçada forta, bueno, i et felicitem de totes per la teva trajectòria.
13: Moltes gràcies, de veritat.
1: Una abraçada forta, Paula.
13: Igualment.
1: És la Paula Ramírez, medallista olímpica, que després d'aquest europeu de natació en què ens van deixar bocabadats amb Berghain, penja el banyador
12: sí.
1: I comença una nova vida.
12: Exacte.
1: S'acaba una nova setmana d'aquest i jugues. Diumenge comença un nou aquest i jugues Barça amb la narració de l'Albert Bermúdez, amb aquest Elx-Barça amb què el Barça estrena a la Lliga.
14: Calla.
1: Per cert, acaben de caçar d'Ecor un avió a Lisboa.
14: Calla, quins nervis.
1: A Lisboa? Els companys de RAC1 fins i tot han aconseguit fotografia.
14: Bueno,
1: l'agenda no se sap, no es coneix la seva agenda, no és pública, però ens diuen
14: també
1: persones que les coneixen que...
14: Jo soy de Portugal.
1: Ens oblidem el nom de Luis Suárez.
14: Soy de Portugal.
1: Veurem si es farà o no.
14: Yo quiero fichar el Rodri, pero de...
1: Pausa, butlletí, i la treva. Adéu-siau.
15: Ser Catalunya, Barcelona.
16: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
17: Aquests dies d'estiu, el llapis fa memòria.
18: Connectem les cançons del llapis fa memòria de... Carme Forcadell, Enric Auqué, Paco Lobatón, Quim Masferrer, Bea Segura, Benjamín Prado, el Dani Mateo. Recuperem les millors converses d'aquesta temporada mentre ens preparem per la que ve.
19: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
20: Lamine, Cubarsí, Joan Garcia.
21: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa. I el que t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El que t'hi jugues, Barça, també.
20: Amb el número 1, Siker Rodríguez.
21: Què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Siker Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, Elx, Barça, a partir de 8:45 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio.
22: Amb el patrocini de Murprotec i CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
23: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: I és que el sistema en què vivim ens ha fet creure que avorrir-se és perdre el temps. I clar, si una cosa no es pot recuperar, és el temps. Però realment és tan dolent, això d'avorrir-se?
1: O sigui, jo sóc la pitjor persona a la que li pots preguntar això, perquè és que jo tinc pànic a avorrir-me. O sigui, jo li vaig demanar... Ma mare no treballava quan jo era molt, molt petita, abans d'anar a l'escola, i jo li vaig demanar anar a l'escola bressol perquè odio avorrir-me. Odiava l'estiu perquè m'avorria. O sigui, jo sempre he d'estar fent coses que no crec que sigui lo correcte, perquè després vaig com vaig.
0: El que passa és que, clar, avorrir-se també és molt general, no?, i molt relatiu, perquè igual per a tu és avorrida una cosa que per a mi no ho és.
1: Exacte.
0: Hi ha gent que diu que llegir és avorrit, a mi m'encanta, o estar a casa escoltant música és com, però què estàs fent? No estàs fent res? Bueno, és que a mi m'encanta estar a casa escoltant música.
1: Claro, a mi això encara, però el que és com de dir, no tinc res a fer en tota la tarda, no sé què fer, ni escoltar música, ni mirar una pel·li, ni res, no sé què fer. I sé que és superbo, en qüestió, però jo no suporto.
0: Perquè, a més, hi ha tantes coses en el dia a dia que no ens donen temps a fer que no penses sempre, ai, quan tinga temps faré. Doncs pues mai fem quan arriba el moment. Però per a no estar divagant i ja està, li hem preguntat a l'Arnau Busquets García, que és responsable d'un grup d'investigació al programa de Neurociències a l'Institut d'Investigació de l'Hospital del Mar, quins efectes té l'avorriment per al nostre cervell.
2: Avorrir-se puntualment pot ser beneficiós pel cervell. Per què? Perquè el cervell, quan ens avorrim en moments puntuals, fa que s'activi una xarxa que es diu neuronal per defecte, i això ens permet relacionar records, augmentar la nostra imaginació i creativitat, planificar el futur i fer reflexions sobre coses que ens envolten. Sense aquests moments d'avorriment on el cervell pot fer totes aquestes coses, tenim un dia a dia que no ens permet realment tenir aquesta creativitat o imaginació. Sí que és veritat que un avorriment crònic pot indicar una manca d'estimulació, de motivació, o que hi ha realment un efecte o un impacte en el benestar emocional. Però, com he dit, l'avorriment per se no és negatiu pel cervell, sinó tot el contrari, és beneficiós, i necessitem moments puntuals d'avorriment perquè el nostre cervell treballi amb tranquil·litat.
0: És que veus, a mi això em tranquil·litza molt, perquè hi ha molta gent que diu que només treballa bé sota pressió i que només és creatiu i li arriben les idees quan sap que té un timing o que ha de fer les coses d'allà per allà. A mi això no em passa. És a dir, jo si ho he de fer ho faig, però jo quan més creativa i més idees tinc, realment és quan més temps lliure tinc.
1: Jo creativa sí que em poso, o sigui, em poso creativa quan tinc temps lliure, però com que no m'avorreixo, perquè estic com fent coses. Però sí que és veritat, com deia aquest especialista, que al final, o sigui, en aquest moment en el que dius no estic fent res, és quan al teu cervell venen les coses. Si portes el cervell fregit com el porto jo, no tens temps a estar pensant en noves idees.
0: Clar, el teu cervell està com, Amparo, només em falta que em poses a pensar ja.
1: Exacte,
0: en una altra cosa. Però és que a mi el que m'impacta també és que ara que existeix això de l'Spotify Wrapped, que de cara al desembre et surt com els minuts de música escoltada, de podcast escoltats, jo normalment tinc una mitjana de, crec que són 13.000, però és que hi ha gent que té com 66.000 minuts, 100.000 minuts, que jo pense, mai s'escolteu a vosaltres mateixes? És a dir, sempre teniu un run-run darrere l'orella. Que mira que a mi m'encanta escoltar la ràdio, música, però també necessite moments de estar en silenci.
1: Jo, a mi em passa pitjor, perquè jo no escolto gaire música, perquè jo estic tot el dia escoltant podcast o escoltant la ràdio. O sigui, jo me'n vaig al gimnàs i estic escoltant un podcast de fons. Perquè, si, de fet, si escolto només música, m'avorreixo.
0: Mira,
1: o sea, és perquè com que necessito estímuls, necessito informació.
0: O sea, tu sobreestimulada no, lo següent.
1: Exacte.
0: De fet, un estudi de la Universitat de Groningen diu que amb només 4 segons de silenci en una conversa ja hi ha persones que es poden sentir incòmodes i generar-les ansietat. 4 segons, en una conversa.
1: A veure, jo crec que depèn també amb qui estiguis. O sea, perquè amb gent de confiança no. Però jo crec que...
0: Però el silenci ens incomoda, igual que ens incomoda l'avorriment, perquè estem...
1: Sense fer res.
0: Fregits.
1: Sense omplir un espai que està allà.
0: De fet, també us hem preguntat a vosaltres si teniu por a l'avorriment i ens heu dit això.
3: Bueno, pues a mi la veritat no m'agrada avorrir-me, perquè quan m'avorrir sincerament penso que estic perdent el meu temps, que podria estar fent altres coses, ja que ens acostumen a estar sempre ocupats, si no treballant, si no estudiant, si no avançant en casa, si no cuinant, si no sempre fent coses per avançar i no perdre el temps. Sincerament penso que de vegades està bé avorrir-se, perquè a vegades necessites avorrir-te com per parar a pensar coses que quan no estàs avorrit no penses.
0: Clar, és que perdre el temps. Però perdre el temps, ja tornem al discurs neoliberal i consumista i capitalista de l'aprofitament. Perquè, i treballant no perds el temps,
1: No, i sobretot de la productivitat, de dir, vale, una cosa és avorrir-se, i a mi també em passa de que, vale, em vull mirar una pel·lícula aquesta tarda. Quina pel·lícula em miro? Aquesta que m'ajudarà per un guió que he de fer per la feina? O clar, aquesta que, perquè em vull mirar La Bella Durmiente, me la vull mirar i punt.
0: Ja no ho estàs fent per gust propi.
1: Exacte, entonces jo crec que tota l'estona tenim la pressió per això, perquè s'ha capitalitzat tot el temps nostre, de fer coses que siguin productives, que ens ajudin a arribar a un lloc, que ens ajudin a fer millor la feina, a tenir més currículum. Al final és com que tot és currículum.
0: De fet, la psicòloga britànica Sandy Mann argumenta en L'art de saber avorrir-se, el llibre que va publicar, que estem avorrits perquè tenim molts estímuls i per això necessitem més i més i més, i es crea un cercle viciós per a evitar estar sense res, amb nosaltres mateixa. I com deia l'oient que ha enviat l'àudio, fa por estar avorrit perquè és quan estàs amb tu mateixa. I igual et dona peu a escoltar certes coses que tampoc estàs preparat per a gestionar.
1: És quan et dius les veritats. A mi m'ha passat que quan m'he anat de viatge sola, que m'avorreixo més, he canviat de vida molts cops i he fet canvis molt grans perquè ha sigut com, vaja, no estic bé.
0: Que després et diuen, tampoc és bo centrar-te molt en un discurs que et fas tu mateixa, és bo exterioritzar-ho, parlar-ho amb altres persones, però realment és quan més connectada estàs amb tu i amb el que vols.
1: O ja no perquè t'estiguis donant a tu mateixa la solució als teus problemes, sinó perquè escoltes que tens certs problemes o que hi ha certes realitats que t'incomoden.
0: De fet, acaba d'entrar així a l'estudi l'expert.
4: Sí, estamos hablando de saber aburrirse, ¿no?
0: Sí, tú sabes más, ¿no?
4: Sí, es una técnica, son años de profesión, necesito un máster que impongo yo. Uh-huh. Y entonces, si alguien se quiere apuntar, que nos escriba. Y las clases son de 10 horas tocándose los huevos.
0: Pero sense poder, no pueden dormirse, ¿eh?
4: No,
0: estar
4: no,
0: ahí aburrido.
4: Rascando, inspeccionando el peso de cada huevo.
1: ¿Y al cap?
5: ¡Wow!
4: Hay un momento cuando entra en la dinámica de rascarse los huevos, ¿sí?, que entra en meditación.
0: ¿Y tú no hay algún momento que dices, ostras, me agradaría hacer algo en la nueva vida, no, eh?
4: No, eso es el capitalismo. Tienes claro que huir de ahí. Tienes cuando más lejos de ahí esté mejor. Lo que pasa es que, claro, ustedes no, por biología, no tienen huevos.
0: Claro.
4: Entonces, yo me tocaría los pechos.
0: Y así ens avorrim. Hasta igual no están aburridos.
1: Y arribas a la meditación.
4: Bueno, a veces hay quien encuentra aparcamiento.
0: Bueno.
4: ¿Esto lo sabía o no?
0: No.
4: Sí, cuando tú buscas aparcamiento te tienes que tocar los pechos.
0: ¿Ah, sí?
4: Y encuentras sitio.
0: Ah, pues a partir de ahora faré.
4: Te lo
0: y
4: juro.
0: Y esas cosas también les enseñes al curseto, es un atre.
4: Eso es otro curso. Esto lo imparte mi mujer.
0: Ah, vale. Bueno, si voleu apuntar-se al curset del mes, no podeu fer-ho. Gràcies. I aprendré a avorrir-vos. Però si no us hem convençut en això de l'avorriment, també vos hem portat algunes opcions de cara al cap de setmana per donar-vos treva, però sense avorrir-vos. I vos posarem diverses situacions. La primera és si heu d'agafar un tren aquest cap de setmana, de llarga distància, que teniu ahí unes quantes hores condensades.
1: I tot i que sigui mitja distància, com funciona la Renfe, sí, serà de llarga
0: bueno,
1: distància.
0: En la Renfe qualsevol distància pot fer-se molt llarga. Però vos portem diverses opcions. La primera és un llibre, Mi 69, de David Trueba. Per què? Per molts motius, però el primer és que té 152 pàgines. 152 pàgines és molt factible.
6: Fàcil de llegir.
1: És d'aquestes edicions petites de butxaca.
0: Sí. I bàsicament el que explica és l'any que ell va néixer, que és el 69, explica les seues vivències personals més intrafamiliars, però també explica totes les coses que van passar al llarg d'aquell any, sobretot més relacionat en l'àmbit de la cultura. Pues, l'escriptor Camilo José Cela publicava Sant Camilo en 1936. El director Adolfo Marsillà, que es barallava amb la censura per estrenar Marat Sade, i l'actriu Núria Espert, Les Criades. És a dir, és un llibre que et penses que estàs a l'any 69.
1: Sí, com que et fa una visió, una panoràmica
0: un
1: cultural de tot el que estava passant aquell any.
0: T'agrada? T'interessa?
6: A qui li preguntes, al Marc o al més no?
0: Al Marc.
6: A mi, sí, a mi. Que és del Trueba, has dit?
0: Sí.
6: A mi tot el que vingui del Trueba m'entra bé.
0: Al més no, ja sé que si no és avorrir-se.
4: No, jo no sé lo que. No, okay. Leo en mi vida.
0: Después también os portem una película que es parecido a un asesinato.
7: Yo la veo mejor conmigo, ¿verdad?
8: Ani dice, ¿por qué no iba a estarlo?
7: Bueno, porque no es lo mismo conocer a la nueva pareja de tu padre que de repente se mete en tu casa a vivir.
1: Aquesta és una pel·lícula, és una pel·lícula de suspense, perquè jo crec que pel tren, per no desesperar-te i avorrir-te, com em passa a mi sempre, has de mirar una pel·li de suspense, i aquesta és de Blanca Suárez, que fa de Eva, que és una noia que està molt bé amb el seu nòvio, que me'n recordo, crec que és Juan Diego Botto, i que ells estan... Oh, crec que no, ara bueno, no me'n recordo.
6: Creurem que sí.
1: Creurem que sí,
6: els
1: vale?
6: Els dos són molt bons.
1: I si no, ho sento que sigui.
0: Molt guapos.
1: Exacte. I bueno, que ells són parella i de sobte, o sigui, ell amaga un secret molt, molt, molt fosc a la seva vida, vale? I de, que té a veure amb l'amor de la seva dona.
6: I quin és? On es pot dir?
1: No, clar.
6: Ah, sí. Bueno, no sé.
1: Ella es
6: no
1: troba
6: sé.
1: Una família on la mare, la exdona, ha mort. O sea, va morir.
0: Però això és spoiler o no és spoiler?
1: No, això no és spoiler. I no sap en quines circumstàncies. I llavors tot té una mica aquesta intriga de com va morir la teva exdona.
6: Però això no passa que al tren t'has de menjar la pel·lícula que hi ha posada? A mi m'ha passat alguna vegada que m'he de menjar el que hi ha allà.
0: Home,
6: i...
0: si portes ordinador, iPhone, telèfon... Clar. 2026,
6: ja,
0: Marc.
6: Ja, sí, perdoneu. Sí, sí.
0: I si no heu d'agafar cap tren, esteu a casa, però ara ens posem una mica més sentimentals i esteu passant una ruptura i necessiteu evadir-se, podeu posar-vos esta cançó.

0: Yo me volví a querer cuando te fuiste. Y ya está. És així.
1: O sea, relació tòxica, sí, no només dir, una ruptura.
2: Com havia de ser aquesta relació perquè t'hagis tornat a estimar després que ell hagi marxat?
0: A veure, jo sí he de dir una cosa. No cal que les relacions siguin tòxiques perquè quan s'acaben tu tingues un poquet de ràbia per lo que siga i digues, necessito el meu procés de treure un poquet
2: no,
0: ràbia.
2: Jo
1: no,
2: crec.
1: Això sí, però...
2: Sí, digues, digues.
1: Però començar a estimar-te quan se'n va la persona és que és un però fucking tòxic.
0: No cal que estiga explicant la teua història, però sempre va bé destensar un poquet.
2: Sí, jo crec que sempre va bé tenir una mica de ràbia perquè ajuda a oblidar. Perquè si no, jo algun, saps alguna vegada que alguna parella meva potser ha anat amb algú altre i és bon tio, dic, és que no el puc ni odiar, tio, perquè em cau bé, saps?
0: Clar, no el pots odiar de cara al públic, però pots estar a ta casa, posar-te esta cançó i cridar-la com si fora el major capullo de tots.
2: I anar a teràpia.
0: I anar a teràpia també, sempre està molt bé. Però també vos portem un altre vessant de les ruptures amb aquesta pel·lícula.
3: ¿Alguna vez te has preguntado qué hubiera pasado si te hubieras mudado a esa ciudad, estudiado en otro sitio o enrollado con ese amigo?
4: Mucho tendríamos que cambiar.
0: Aquesta pel·lícula és Mis dos vides, que es va estrenar l'any 2022 al Netflix i la protagonitza la Lily Reinhardt, que ella és perfecta.
2: I Juan Diego Botto.
0: Juan Diego Botto. Em sona que no. Però el que ella explica és que quan acaba l'institut i ha de marxar a la universitat, presenta dos versions de la història, una en la que es queda embarassada i l'altra en la que no. I al llarg de la pel·lícula s'explica tot el que hagués pogut passar en un cas i en l'altre. I al final, bàsicament, la moraleja ve a
2: moralina.
0: Ser... Moralina. Ve a ser que no passa res. Que tant si et tot deixen com si no et deixen, si t'ha deixat és perquè, mira, no tocava i ja està, i tot continua endavant, i això també va molt bé és quan ho acabes de deixar amb algú.
1: Jo crec que el pitjor, de fet, del desamor són els easy. I si no hagués fet tal, i si no l'hagués conegut, i si m'hagués anat amb l'altra que m'agradava més abans.
2: Malament, malament.
0: I mai ho sabrem, tampoc, perquè és que el que no ha passat, no passarà. Per tant, poseu-se esta pel·lícula i obriu un nou capítol.
1: I punt final.
0: I per últim, què passa si teniu un cap de setmana antisocial? D'aquests que dius, vull quedar-me a casa i no vull saber res de ningú.
1: Aquest és el meu cap d'aquest cap de setmana.
2: Això us passa a vosaltres?
0: Mira.
1: És perquè porto tantes setmanes tan social que necessito recarregar les piles.
2: Jo, a mi molt.
1: A mi
2: el que més.
1: Si costa molt quedar amb ell.
0: Ell, lo raro és que surti de casa.
2: Clar.
0: Pues si teniu un cap de setmana així, podeu començar demà al matí posant-vos esta cançó.

0: Sol i jo ballen sabatilles per l'habitació. És a dir, és que no necessites res més.
1: Marta Rida, que demà fer un cap de setmana antisocial? Sí, ja si ho fem junts?
2: Sí, junts,
0: això
2: claro.
0: No és la idea. Això no és la idea. Aquestes sabatilles de Drazen, que a mi em pareix una molt bona manera de començar un cap de setmana, perquè antisocial no té per què voler dir trist.
2: No,
1: no, però al contrari.
2: Ah. No, no, jo, vale. Jo sóc antisocial i no estic trist. Simplement em fa mandra la gent.
1: Tota la gent.
2: Vosaltres no, Vosaltres no.
1: Nosaltres també, molts cops.
2: No, que ja és... treballo molt.
0: Sí, clar. Sí, sí.
2: No tens una altra cançó?
0: Tinc una sèrie vale. Per a salvar-te. Una minissèrie, concretament, perquè si no, a no ser que esteu una mica cucu, no vos donarà temps a acabar-vos-la en tot el cap de setmana. I és aquesta.
3: Mira, Sofía, no estoy capacitada para darte consejos, pero quiero decirte algo y quiero que se te grabe.
0: ¿De qué rius, Marta Rida?
2: Perdó. Que segueixi el trailer.
3: Siempre voy a estar ahí para vos.
4: Mami, ¿por qué soy diferente? ¿Es porque sos una estrella?
3: No, mi amor, yo no
0: aquesta
3: soy...
0: Aquesta sèrie és Moria, que és la nova producció de Netflix, que ja està en el top 3 de les sèries més vistes, dirigida per Javier Van Der Kouter, que en 8 capítols narra la història de la cèlebre vedet i figura televisiva argentiva Moria Kazan en diferents etapes de la seva vida.
2: Que aquesta sí que sé qui és.
0: Ei?
2: Ah, era la que estava parlant, era com l'actriu que fa de...
0: Clar.
2: Ah, és molt autèntica aquesta, eh?
0: De fet, la representen diverses actrius, perquè clar...
2: Ah.
0: Narrant la seva vida
2: és forta.
0: Al final, quan ja arriba a la Moria adulta, és la mateixa Moria la que fa d'ella. O sigui, que ella surt a la sèrie.
1: Oye, que xula, té bona pinta, pel cap de setmana.
0: Home, però quines recomanacions vos penseu que m'aporto jo, sí, per favor.
2: I si no, us podeu quedar a Instagram veient clips de la Moria, perquè tots són canela.
1: Però intentem fomentar la producció audiovisual en lloc de les xarxes socials.
2: Primer coneixeu la vida de la persona i després aneu a veure aquesta sèrie tan xula que ha recomanat l'Aitana.
0: La Moria, ja disponible a Netflix.
2: Moria o Morian?
0: Moria.
2: Ah, vale, estic posant una N que no toca jo.
0: Exacte.
2: Vale.
0: Però no patisques perquè ara ens vindràs a parlar

0: aquella sèrie de la qual t'han parlat tant. L'estiu és també temps de Tot és comèdia.
1: Us esperem cada cap de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més refrescant.
0: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Dissabtes i diumenges a partir de la una a la cadena Ser i Ser Catalunya.
2: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
3: Lamín, Cubarsí, Joan García.
0: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa. I el que t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El que t'hi jugues, Barça, també.
3: Amb el número 1, Sique Rodríguez.
0: Què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Sique Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, Elche, Barça, a partir de 8:45 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio.
4: Amb el patrocini d'Aquadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
5: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: els amics que jo estimo.
1: Què farem la resta de divendres?
2: És d'aquí.
1: Mira, és que sempre tallo la cançó, però és que ara me la cantes tu.
3: Clar, és que jo vull que arribi la tornada, però no arriba, perquè no arribem mai, està molt lluny.
1: Home, clar.
3: A veure. Tornar-vos a veure és el goig d'emoció.
1: Quin goig tornar-te a veure.
3: Sí, bueno, és que la Núria Feliu s'apodera de mi quan vinc aquí.
1: Bueno, que anem a aprofitar de la teva penúltima secció, Marta Rida.
3: Sí, filles, avui s'acaba. No s'acaba. És l'inici del final, avui.
1: De fet, nois, el divendres vinent, que sí que és l'últim, ja estàvem parlant abans de que farem una superfesta
3: de
1: programa.
3: Tothom al carrer Casp, que hi haurà farra bona.
1: Convida la treva.
2: Hala.
3: A veure, avui aquestes... Digue'm.
1: No, queden per recordar-li als oients. En aquesta sessió hem parlat de quadres, de fotògrafes, de cançons, i avui, per fi, ens parles de lo teu.
3: Una mica, no? Tocava teatre.
1: Ja
3: ho he allargat una mica. He deixat les dues últimes. La setmana que ve m'agradarà molt, que és el ximpom final, però la d'aquesta també m'agrada molt perquè és teatre. Avui us vinc a parlar d'una de les obres més absurdes que s'han escrit mai i com la va rebre el públic per primera vegada que es va estrenar. Spoiler, no gaire bé. Avui us vinc a parlar de l'obra Esperant Godot.
1: Saps per què he posat això?
3: Són les passes d'una actriu.
1: Perquè, mira, us explico gens. Jo estava buscant musiquetes, sí. Val? I he llegit que el creador d'Esperant Godot odiava que fiquessin musiquetes inútils que no feien res. I ell només feia so de sabates o so de camins o així.
2: I has decidit respectar-lo.
1: Home, clar, respectat a l'autor. I per això tenim aquest so tan random aquí.
3: És que vosaltres no sabeu, però aquesta secció està escrita a quatre mans. Jo escric un guió i llavors l'Amparo em crea tot l'espai sonor. Llavors sona això, no? A veure com sona això, perdona'm. Molt bé.
1: I ara ja?
3: Amb un reverb i tot. Podem començar, no?
1: I ara ja pots parlar de l'obra.
3: Vale. A veure, l'autor d'aquest espectacle que parlava ara l'Amparo és ni menys ni més que Samuel Beckett. I no és només una sala de modernos que hi ha a Barcelona, ni molt menys, sinó que era un dels grans autors que ha tingut la història del teatre més recent i un senyor amb un tremendo pelazo.
1: Podeu mirar a l'streaming la foto de Samuel Beckett. Es tracta d'un senyor amb cara de general de la CSS, amb els ulls blaus, trets com molt afillats, un mini tupé cap a dalt com un bons cabells negres creuat per una metxa canosa.
3: Sí,
1: guapo, eh?
3: És molt guapo, molt guapo.
1: Bastant hot i el Beckett, eh?
3: Bueno, la gent de teatre, al final, no? Quan estàs a un escenari estàs més guapo, sempre.
1: Sempre.
3: Sempre és així. Doncs aquest senyor va ser un dels representants més destacats de l'experimentalisme literari del segle XX i del teatre de l'absurd. Perquè què era el teatre de l'absurd?
1: Exacte, ubica'ns.
3: Molt resumidament, si heu sigut adolescents i heu tingut amics que fumaven porros i els heu mirat des de fora mentre parlaven de coses que ni ells entenien, allò seria teatre de l'absurd. Ho enteneu, no?
1: Sí.
3: Són obres sense explicacions lògiques i sense sentit, com el nom diu, absurdes. Tot i així, amb l'obra que

0: Ara anem a descobrir, no patiu, perquè ho entendreu de seguida.
1: Molt bé, pare.
2: París, any 1953.
0: Correcte. Fa només 8 anys que ha acabat la Segona Guerra Mundial i Europa encara està intentant recuperar-se després d'una guerra que ha deixat milions de morts i un continent pràcticament destruït. I com us podeu imaginar, aquesta situació també afecta la manera d'entendre l'art.
2: Sí, és l'època també de l'expressionisme, l'art com un de Polo, que són aquests quadres que sembla que algú hagi fet així amb les mans, salpicat. És una preèpoca de l'art pop, de l'art més absurd, com de l'Andy Warhol, també.
0: I les dècades anteriors hi havia hagut una gran confiança basada en la raó, el progrés, la capacitat de l'ésser humà d'organitzar-se i entendre el món. Però, clar, què passa? Que després de dues guerres mundials i un holocaust, doncs aquesta confiança, com us podeu imaginar, queda bastant tocada. I és en aquest context on els artistes comencen a qüestionar-se si realment el món té sentit, si realment les coses tenen una explicació i, sobretot, si l'art ha d'explicar alguna cosa. Llavors, Beckett va viure de prop una Europa en guerra i una societat que acabava de veure fins a quin punt podia deixar tenir sentit. I tot i ser irlandès i tenir la llengua anglesa com a materna, Esperant Godot la va escriure en francès, que és un, com el terme se'n diria, without a style. Per què? Perquè al no ser la seva llengua principal, la seva llengua materna, això li feia deixar-se de floritures, de subordinades i ser molt més directe. Una mica com jo quan parlo anglès, si estic de festa, que no sé si se m'està entenent, però jo sóc molt sintàtic, paraules justes per entendre'm, doncs Ivano fa lo mismo.
3: Pregunto si estamos atados.
4: ¿Atados?
3: Atados.
4: ¿Cómo atados?
3: Atados de pies y manos.
4: ¿A quién? ¿Por quién?
2: A tu vida. Es el tráiler que he trobat de la obra.
0: Correcte, correcte, correcte.
2: Això és el que fa, o sigui, amb aquest espírit absurd i de no style i així, fa això.
0: És que de què va Godot?
2: Exacte.
0: És molt senzill, la trama és molt senzilla. És a dir, tenim a dos homes, en Vladimir i en Estragon, que es troben en un lloc indeterminat, al costat d'un arbre, esperant un home que es diu Godot. Punt. Va d'això.
2: Ja està?
0: Ja està. Va de l'espera de Godot. Hi ha dos personatges que esperen a Godot. Només que Godot no arribarà mai.
5: Ni les novel·les de Wattpad, eh?
0: Bueno, escolta, carinyo, no menyspreis.
2: No.
0: No menyspreis.
2: Som l'Aitana i jo esperant a tu quan dius venga, potser m'acosto i faig una birra. Sí. I no vens mai.
0: Joder, tu, algun cop he vingut.
2: Sí.
0: En aquest cas, Godot... Sí.
2: Godot no va mai.
0: Godot no arriba, Marc Tarrida no arriba. I durant molts anys és veritat que hem pogut analitzar aquesta obra i s'ha parlat de què pot ser Godot. Podria ser una obra sobre l'espera, sobre la incertesa, sobre la impossibilitat de trobar un sentit definitiu a les coses, però clar, és que estem a l'any 1953. El públic anava al teatre i volia veure coses que entenien. I aquella gent que havia comprat una entrada esperava veure una obra de teatre normal i corrent. Què passa? Que quan el Roger Blin, el director d'aquest muntatge, va aconseguir muntar-la al Teatre de Babylon, era un petit teatre de vanguardia, era un teatre amb molts pocs recursos, eh? És a dir, l'escenografia tenia quatre coses i això a Beckett ja li agradava perquè la notació al començar l'espectacle era camí de camp amb arbre i vespre.
5: Ja està.
0: I l'escenografia era això, un camí, una pedra i un arbre. I amb això, tan minimalista, volia eliminar qualsevol distracció realista i obligar l'espectador a confrontar-se directament amb el buit i l'absurd de la condició humana.
2: No veig per què tant de drama a la situació de l'obra.
0: Bueno, perquè tu ara ets una persona instruïda, que estàs entenent que hi ha un sentit darrere l'obra, però en aquell no, en aquell moment no, perquè quan el públic comença a veure aquest espectacle, hi ha una part dels espectadors que directament no entén el que està veient.
5: I se senten timats.
0: No, quan l'ésser humà no entén les coses, què passa? Es posa nerviós.
5: Sí.
0: Quan els pares moderns, de cop i volta, suposadament moderns, els hi surt la filla que diu, soc lesbiana, i de cop i volta,
2: Reconversió.
0: Però a casa meva no, saps? Doncs el mateix en aquella època, es comencen a posar nerviosos, comencen a cridar, volen entendre algo que no s'ha d'entendre. I en una de les primeres representacions, un grup d'espectadors va començar a xiular, a cridar, a insultar els espectadors mentre continuaven actuant. Fins a tal punt que el director, el Roger Blin, els deia als actors, sobretot, no mireu mai al públic, no us atureu, seguiu com si la sala estigués buida. Però va haver-hi un dia que fins i tot la situació era tal que el director es va veure obligat a baixar el teló abans d'acabar el primer acte.
5: Ostres.
2: I com segueixes?
5: Clar, com remontes.
0: Doncs tu dius, home, si entreacte, no? La gent surt a fumar, un cigarret, es calma, suposo que ho aniran entenent. Doncs no, en aquell moment va haver-hi una part del sector del públic que hi havia gent que ho estava entenent o que volia seguir veient i gent que no, i es van començar a barallar i es van començar a fotre cops de puny entre ells i mentre es fotien d'hòsties va començar el segon acte. És a dir, tu estàs fent teatre a la primera fila, és a dir, tu estàs fent teatre i a la primera fila s'estan cardant d'hòsties davant teu.
1: Si los negocios no van mejor...
2: Això és el que, com sonava la primera fila.
0: Espai sonor, hòstia, per l'Amparo. Brutal. És això, exacte.
2: És el Pol, gràcies, Pol.
0: El Pol, gràcies. Gràcies. És a dir, tu estàs interpretant l'obra i a davant tens gent cardant-se d'hòsties.
5: Com si fos el futbol ara, bàsicament.
0: Exacte, una miqueta. Però com que la por que els agradissin era real, l'equip de producció se situava als laterals del decorat per si havien de saltar a parar la gent, que no paguessin només entre el públic, sinó que paguessin els intèrprets. Penseu que hi havia tant merder i tant soroll que era impossible escoltar els intèrprets i el públic va començar a comprar massivament el llibre de l'obra per poder seguir l'espectacle mentre feien l'obra, per llegir, perquè si no era impossible. De fet, van arribar a fer assajos anomenats de guerra, en què els directors i part de l'equip els llançaven objectes i cridaven perquè els actors aconseguissin mantenir el ritme de l'obra i no desconcentrar-se. I pot semblar irònic, però una obra que semblava que estava condemnada al fracàs va acabar superant les 300 funcions en una mateixa temporada, perquè tothom volia veure aquella obra que feia que la gent es discutís i es barallés.
2: I arribem a l'any més o menys 1957, perquè aquesta obra es porta a un altre lloc.
0: Correcte, i és lo bonic del teatre, que quan s'estrena aquest espectacle ningú entén, es foten d'hòsties, i l'any 1957 passa un fet molt poètic i molt revelador per tots aquells intel·lectuals que es van posar les mans al cap amb aquest espectacle. Perquè l'any 1957 l'obra arriba a la presó estatal de San Quentin, a Califòrnia. I aproximadament 1.400 presos assisteixen a la representació i la reben molt millor del que ningú es podria imaginar. Riuen, aplaudeixen i, sobretot, sembla que entenen perfectament aquella situació de dos homes que passen el temps esperant a que arribi algú.
5: Que fort.
0: I és que, clar,
2: ai, Dios, que fort.
0: Potser els presos de San Quentin no necessitaven que ningú els expliqués què significava esperar. Ells sabien perfectament que era passar-se la vida esperant que alguna cosa canviés. Els presos entenien que fins i tot si un dia arribava Godot, probablement tampoc no solucionaria res. És més, que si Godot acabava apareixent, tot plegat seria una estafa. A dia d'avui, ningú sap qui era Godot, per Beckett. Ell sempre va rebutjar donar una explicació definitiva sobre qui és Godot. I durant anys, crítics, espectadors, han intentat interpretar-lo, doncs, com Déu, la mort, l'esperança, la salvació, el sentit de la vida. Però Beckett no va voler confirmar cap d'aquestes interpretacions. Quan li preguntaven què significava Godot, la resposta era, bàsicament, que ell tampoc no ho sabia.
5: Uau.
2: Pèls de punta, uau. Com sempre, t'arrida.
5: I ara, divagant una mica, tu creus que ell sí sabia qui era Godot o...
0: Jo crec que el que passa una mica amb l'art i amb els poemes i les cançons i el teatre, que nosaltres, com a espectadors, com a analistes, arribem a analitzar molt més que el que potser un autor arriba a investigar en ell mateix, saps? Ell segurament volia parlar sobre una espera, sobre quelcom que no acaba d'arribar, sobre aquest teatre absurd d'aquest... Ell volia parlar de com l'ésser humà ha deixat de tenir sentit, com hem arribat a fer tal cosa com una Segona Guerra Mundial i un Holocaust. I la seva exemplificació és aquesta situació d'esperar el no-res. Qui era per ell Godot? És que és tan ampli que segurament no tenia un concret.
5: I que és la gràcia, també, que per a cada un Godot pot ser una cosa diferent.
0: Claro, claro, però clar, et poses el 53, l'any 53, tota gent, dues persones dient, ara arribarà Godot, amb diàlegs absurds, i no arriba mai Godot, llavors passa el que passa. Però un exemple molt bàsic, i me'n vaig una mica, per exemple, Guillem Gisbert, quan va estrenar el seu últim CD, hi havia un moment que hi ha una cançó que posa i de totes les sinagogues vas haver d'entrar a la meva, alguna cosa així. I me'n recordo que en un podcast li deien, hòstia, aquesta frase tan maca, com és que l'has posat i tal, i ell diu, és d'una pel·lícula? que m'agradava i la vaig posar. Llavors, aquí cadascú fa la seva reflexió i, oh, la sinagoga i tal, però jo què sé, potser ell simplement li va agradar, li quadrava, guai, em quadra amb el sentit, i cadascú li agafi com vulgui.
2: Idees que arribes quan t'avorreixes.
5: Per això és important avorrir-se i inspirar-se.
0: Correcte. Pues,
5: Marc Tarrida, moltes gràcies.
0: No, gràcies a vosaltres per ser com sou i viure la vida com la viviu.
5: Ai, mira, que bonic. Que bonic.
2: Tu sí que eres absurd.
0: Ai, escolta, em puc quedar?
5: És que,
0: tinc un dinar a 2:15, però clar...
5: Clar, pots quedar-te.
0: Vale, vale.
5: Però la setmana que ve tornes,
0: sí,
5: també.
0: Sí, evidentment, evidentment.
5: I ens pot ser un mini
2: spoiler. No cobres doble.
0: No cobro doble. Sí, us faig un spoiler. Parlarem, per mi, d'un dels millors actors de la història del cinema. D'un d'aquells actors que han passat al límit per arribar a crear un personatge.
5: Uau.
2: Juan Diego Botó.
0: Pues, Juan Diego Botó.
5: Pues aquí ho deixem i ens anem a descobrir com es dona treva el nostre convidat d'avui.
4: Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre amics.
2: El nostre convidat d'avui és músic i abans estava darrere el micro i ara s'ha posat davant. És també un original del Maresme. Avui ve a visitar-nos Javito.
6: Javier, vine cap aquí.
7: Bon dia pel matí. Avui toca anar a l'estudi de l'Aleix el Camaleó i seguim fent música, així que anem al cafè i anem cap allà.
6: 20 carajillos me he tomado.
7: Hem tornat a venir a Xerallo perquè ja hem acabat el disc i ara estem produint el directe.
6: Escolteu tots. Li he vist el club actua el Javito.
8: M'han posat un fet lliure al nou apartament. Mama, no em preocupis que estic bé.
2: Xavi, Xavier, Javito, com vols que et diguem?
9: Com vulgueu.
10: Menys Javi, com vulgueu.
2: Doncs, Javito, tu com et dones treva?
9: D'alguna manera, com em relaxo, vols dir...
2: Sí.
9: Mira, m'agrada molt sortir al balcó nou que tenim d'un pis que hem llogat ara amb la meva parella, per fins hem independitzat, i m'agrada molt sortir al balcó a fer un cafè, agafar la guitarra i provar històries, o agafar la furgo i marxar por ahí a dormir, encara que sigui... Mira, només una nit puc marxar i l'endemà tinc bolo, com és avui, per exemple, doncs mira...
2: Aprofita.
9: M'escapo un ratet i torno.
2: És que hem mirat, t'hem estalquejat a Instagram i hem vist, clar, que tens molts vídeos al camp, a la muntanya, o sigui, tu podries viure a la ciutat o necessites naturalesa?
9: Mira, avui ho parlava... No, ahir ho parlava amb un amic. Clar, jo estic vivint a Mataró perquè la feina m'ha fet arribar a petar a Mataró. Bueno, soc de Mataró, eh? Vaig estar vivint al Pirineu i al final em van sortir bolos i vaig tornar a Mataró, entre altres també circumstàncies. I em passa que a Mataró no acabo de connectar amb... no sé, amb la meva filosofia vital, no? Va. I necessito escapar-me de tant en quant, i és on realment allà a la muntanya és on creem els discos, les cançons, els videoclips i tal.
2: Feu com residències artístiques que et diuen ara, que és...
9: Literal. Literal és fer un stage a algun lloc on d'alguna manera sentim que ens pugui inspirar més que el ciment de Mataró.
5: I abans que parlàvem de l'avorriment, tu eres dels que s'inspires tant avorrit o t'agrada tindre canya?
9: Jo no em sé avorrir. En general em costa molt avorrir-me i sóc d'aquelles persones que fins que no peta no para. I no, si tinc un moment, doncs agafo la guitarra i provo d'escriure'm alguna cosa, però no arribo mai a parar i avorrir-me.
2: Clar, llavors la música per tu com no és una forma de desconnectar, o sí?
9: Sí, sí que ho és, però sobretot des de lo emocional. És a dir, jo agafo la música per parlar d'allò que potser en una conversa, per lo que sigui, no surt, i llavors estic escrivint un tema i dic, hòstia, vale, era això el que em passava. Una mica com de teràpia, com quan estàs amb el psicòleg o la psicòloga i surten coses que dius, vale, era això.
2: I una altra cosa que també està al teu Instagram a tot arreu són els teus amics. Són com la colla de sempre, com són d'importants?
9: Bueno, jo tenia clar des d'un principi que quan començàvem el projecte de Javito havia de ser amb col·legues, perquè jo no sóc ni em considero cantant, en tot cas sóc bateria i és amb el que em guanyo la vida. I si jo m'havia de ficar al davant d'un projecte a cantar, que ja no tenia, no, ja no estava protegit per la bateria, havia de ser amb un remolc de gent a darrere que m'abracés i m'empuixés a poder-ho fer de forma còmoda.
2: Gent que sona o sonava així.

0: Bona Vibra, una cançó d'Andana. Vale, què és Andana? Perquè ho entengui tothom. O què va ser?
1: Andana va ser el primer grup que vam tenir molta gent. En Tomàs, per exemple, que avui no està, però és el tècnic de sono, normalment
0: sí,
1: vostre, és un dels que va també fundar Andana. I era un grup de reggae, en un inici un grup de versions, realment, on vam tots aprendre a tocar, cadascú el seu instrument. El trompeta, per exemple, no va poder escollir, li vam dir, tu seràs el trompeta, i ell era fotògraf.
2: I ara què és?
1: Ara és fotògraf. Però en aquell moment li va tocar aprendre a tocar la trompeta. No, i va ser un grup en el que vam començar a descobrir el que era tocar amb gent. La majoria de la gent que estàvem en aquesta formació no tenim estudis musicals. El que hem fet és, des dels 15-16 anys, tocar junts. I d'aquesta manera, d'Andana, doncs, han sortit grups com Boom Boom Fighters, uns quants tècnics i músics van anar amb Tietz, en Roots, que era el guitarra, està amb Muixca, jo ara també estic amb Muixca. Vull dir, no sé, és com que d'aquell grup ha sortit un seguit d'altres grups que casualment han funcionat prou bé.
0: Perquè vosaltres, en origen, jo he buscat en internet i fèieu Roots Reggae.
1: Sí, és...
0: Què és això?
1: És reggae pureta, per dir-ho fàcilment.
0: Vale.
1: És un estil de la música jamaicana que és doncs un reggae de tempo més lent, més pesat, i ara està clar que, per exemple, Boom Boom fa reggae, però ja fa una cosa molt més animada, amb ritmes, per exemple, jamaicans com el dancehall i aquests estils.
0: I d'allí han sortit, com has dit, bueno, gent s'ha anat amb els Tietz, a la Muixca, tu també, però clar, això, al final d'aquest grup, ha sortit com molts dels músics de la moguda catalana d'ara mateix.
1: Sí, o sigui, sovint ens ho pregunten i en parlem, però no té res d'especial, ha sigut doncs, casualitat i ja està. I suposo que està on tocava estar, quan tocava estar una mica per atzar i per haver treballat, suposo.
2: Jo tinc una pregunta. Tinc una reflexió i una pregunta.
3: Endavant.
2: La generació antiga semblava que tots els músics sortien com d'Osona i ara hi ha com tota una vessant que és Maresme, no? No sé a què hagués degut això. I l'altra és una cosa més interpretativa, és a dir, si sempre has estat a la bateria i ara t'has posat al davant, no sé si tens algun lloc on agafar-te o com estàs gestionant el fet de tenir unes mans lliures i haver-te de moure.
1: Mira, el tema de les mans lliures és un temón, eh? El que vaig fer és rodejar-me de gent que en sabia molt, preguntar molt i no tenir por a fer el ridícul.
2: Uh-huh.
1: I, de fet, em passa que em sento menys impostor cantant que tocant la bateria, perquè tocant la bateria conec molt l'instrument i conec molt com s'ha de tocar o com jo crec que s'han de tocar diferents estils o com has d'acompanyar un grup. Però, en canvi, cantant entenc que és una moguda completament diferent, en el que si jo he escrit aquella cançó i jo ho he viscut d'aquella manera, doncs ho he de fer a la meva manera, no es pot imitar.
2: Uh-huh.
1: I llavors em sento molt còmode estant en un concert i sentint-ho com ho estic sentint en aquell moment. En canvi, la bateria és una cosa que dic, ui, m'estarà mirant aquest, ho estaré tocant bé, em passa molt més amb la bateria que cantant. Al final, cantant és el meu disc, és el que jo he sentit.
2: Uh-huh.
1: Vull dir, ningú em pot dir, bueno, sí que tothom pot opinar, però a nivell sentir-ho, no ho sé.
3: I quan poses el punt i final a una cançó, quan dius, ara ja no la toque més, o sigui, ja està acabada?
1: Depèn de cada cançó. Normalment, quan ho sents, literalment, quan també ho consensues amb el productor, amb els músics, un cop veus que la lletra ja està acabada, que realment ja no cal afegir cap element més. Però és un tema, perquè a vegades costa dir quan ja no cal afegir res més, perquè sempre poden sortir idees. Però has de tenir clar aquell moment en què es tanca i s'envia el màster i el tema està acabat. Però és volàtil.
3: Sols ensenyar-lo molt a amics de què opines?
1: Sí, a mi m'agrada. M'agrada perquè em fa sentir molt orgullós de cop i volta estar fent música cantant, que és una cosa que jo no m'havia pensat mai. I sí que m'agrada molt. I a part que, com que els meus amics són músics, ho fem tots junts i, per tant, tothom opina, tothom dona una opinió que sempre és molt bona.
0: És que, de fet, el teu últim disc, que és Totes les versions de mi, parles del camí de l'artista per fer-se un lloc a la indústria. I tu que has passat com de formar part d'un grup a tenir tu també la teva banda com teva, com és aquest camí?
1: No ho sé si existeix cap camí. Jo tenia molt clar, que és el que he dit abans, que jo si em ficava en un projecte així era fer-ho amb amics i sense cap pretensió de res. Perquè jo ja tinc la meva feina, que em paga el lloguer, que m'omple la nevera, que ho parlàvem ara abans.
3: Què és?
1: Pues, com a bateria, treballant amb Muixca, amb Bum Bum, amb tots els grups amb els que curro, i ara fa uns mesos he començat a treballar també una empresa de so, pues, muntant festivals, concerts, etc. De manera que per mi el meu projecte és aquell lloc on vaig a desconnectar, i si funciona guai, i si no també, i bueno, tant de bo algun dia no sigui només perdre diners a nivell econòmic, jo si em quedo a zero ja estic content, però no ho sé, la qüestió és com ajuntar-se amb els amics, no? Dir-li, Tomàs, vine a gravar que estem fent un tema i crec que encaixa, o el que sigui, no? Ha de ser així, un joc.
3: Clar, perquè ara mateix algú que estiga pensant, pues mira, a mi m'agradaria iniciar el meu projecte, però és que no tinc recursos.
1: Clar, jo amb això sóc molt afortunat, perquè és que els meus amics són músics. I llavors, si vull produir, amb en Roots quedem, produïm, si falta una guitarra ben fiter, si no ben Tomàs, si no ve... És que vull dir... és com si, no ho sé, m'ho invento, vosaltres voleu fer un programa i de ràdio, us ho dieu entre vosaltres, i clar, és molt fàcil així.
0: Cridem al Tarrida que vingui, el ves, es posa aquí a fer veueta, ja ho tenim fet.
2: Ja està, ja està. I si no, que se'n vagin a viure al Maresme, perquè allà, a cada cantonada, allà tens un músic. Digue'm.
3: No, que anaves a dir alguna cosa.
2: Això, aquest comentari que acabo de fer... Sí, sí, no he, sé que la pregunta abans ha sigut molt més interessant, però mira, la d'ara no tant.
3: La cosa és que també hi ha molta gent que, com que ara n'hi ha més facilitat per a fer música juntant-te amb els teus amics i produint a casa, també parlen d'una sobresaturació de la indústria catalana. Tu creus que això és real?
1: Sí, clar, no sé fins a quin punt està bé o no el que es diu la democratització, no? De que tothom pugui fer música, igual que doncs, tothom pot fer un podcast, tothom pot gravar un curtmetratge... Clar, no sé on està o qui ha de posar aquest filtre per si això que s'està fent està bé o malament. Jo no sóc ningú per dir-ho. Però és veritat que, bueno, molta gent pot fer moltes coses. I qui diu si està bé o no el producte, entre cometes, final? No ho sé. Jo és que al final faig el que puc. Vull dir...
3: I que al final també això igual és una cosa més a nivell de les discogràfiques, però sí. si hi ha gent que ho escolta...
1: Clar, és que al final la música és de qui la fa i qui l'escolta i en aquest cas hi ha com no una indústria darrere que, bueno, pues, hi és perquè hi ha de ser, però jo què sé si a vegades està quan toca o on toca.

0: ets tu? I qui ets tu pel teu avi? Perquè sóc fan del teu avi. O sigui, el poses molt a xarxes, té un avi increïble, estupendo, superdivertit.
1: Aviam, començo amb... Qui sóc jo? No ho sé.
0: Siguiente.
1: El que hem dit fins ara, no ho sé, faig el que puc i el que em ve de gust. I lo important, que és qui és el meu avi, pues, és una persona que té ja 87 anys i que està increïble.
0: Sí.
1: De fet, d'aquí una setmana se'n va a Amèrica a veure una de les seves filles. 7 setmanes, solet, s'agafarà el seu vol i arribarà fins allà. I s'estarà 7 setmanes a Amèrica amb 87 anys, que ja m'agradaria a mi. I és una persona que doncs, tota la vida m'ha inspirat molt, perquè sempre l'he vist de bon humor, sempre ens ha cuidat molt, em va portar a la muntanya des de petit, m'ha ensenyat, no sé, moltes coses, i jo, que sóc una persona molt curiosa, sempre li he fet moltes preguntes i llavors he pogut aprendre molt d'ell. I llavors, no sé, em semblava just que de la manera que jo pogués... que en aquest cas amb la música és fer-li cançons i fer-li vídeos i que ens ho passéssim bé un rato.
0: I el que t'ha dit a tu del projecte?
1: A vegades és com que hi ha coses que no entén, no? Però no per res, perquè suposo que generacionalment és una altra moguda. I de cop i volta me'n recordo que em van passar un vídeo quan vam estrenar a la Sala Club, la meva germana plorant perquè estàvem fent just una cançó que parlava del meu avi i el meu avi estava com mirant, no? I la meva germana li deia, però que està parlant de tu. Ah, sí, sí, molt bé. Bueno, no ho sé, jo la qüestió és veure'ns, trobar-nos, parlar, passar el rato junts i ja està.
0: I creus que és de la generació que sempre viu una mica preocupada quan sap que el nen és artista?
1: No, gens ni mica, ell no. Potser generacionalment li tocaria, entre cometes, però ell, no sé, sempre crec que m'ha vist espavilat i no l'he vist mai massa preocupat per mi en aquest sentit.
2: Podríeu fer un duet algun dia, no?
1: Sí, cantant no ho sé, fent música no ho sé, però fent vídeos a Instagram, mira que odio fer contingut i pensar-lo i editar-lo, i és una cosa que em costa molt i no ho faig mai. De fet, els vídeos xulos que hi han penjats realment els ha fet el Martí, que és el corista, però també es dedica a fer videoclips.
0: I tots feu de tot,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí. Però crec que seríem més divertits fent vídeos amb el meu avi que fent música.
0: Perquè, clar, a la teva família hi ha més músics? O tu has sigut músic des de petit?
1: Jo he fet música des de petit, que em van apuntar a l'escola de música a fer bateria, i no és una família especialment musical, sí que el meu tiet, per exemple, toca el violí i de fet, va fundar una escola de música a un poble que es diu Montoliu, allà a Lleida, però no ha sigut... Jo no he escoltat música a casa, per exemple. No és allò, no, els meus pares em posaven... No, jo no... La música no ha sigut algo, crec, molt, molt vinculat a la família en si, sinó ha sigut algo més personal.
0: I quan descobreixes tu que t'encanta la música?
1: Pues perquè a Mataró tenim la sort de que tenim una festa major molt guai, i jo amb els gegants, amb les santes, la festa major, no? Veia els tabals, veia els gegants, veia els correfocs i pensava, aquí hi ha algú que a mi em vibra d'una manera especial per dintre, i vaig començar així.
2: I estàs posat dins de la santa en algun ball o d'alguna manera amb...
1: Ja no, estava a la Momerota, que és una de les figures de foc del seguici, diguéssim, i vaig marxar a viure de Mataró i em van convidar a marxar perquè no podia ja assistir freqüentment.
2: No, és que això, allà a les santes, per entrar allà dins necessites el carnet, eh?
0: I per això dius que ja no et sents tan vinculat a Mataró, no?
1: Bueno, això, poca broma, que em va molestar molt.
0: Normal.
1: Em va molestar perquè, clar, jo al final doncs, marxava un temps de Mataró, però jo volia seguir vinculat amb tot això, que quan és santes a Mataró és una cosa que es viu. Es viu fins al punt de que tu estàs per Mataró i amb els col·legues et dius, olora a santes, eh? Hi ha una olor especial dels dies de santa que dius olora a santes.
0: I en dit el Tomàs que ens convidi molts cops, o sigui que la propera... A veure si
1: ha passat, anem. Fa poc.
0: Sí, fa res, no?
1: Sí.
0: I t'anava a preguntar, perquè si tu a casa no has escoltat música i la vas escoltar a les festes majors, però quins van ser els teus primers referents musicals?
1: Pues va ser a Mandana, quan vam començar a fer reggae. Per mi és l'estil de música el que em representa més i que em fa sentir més a gust tocant. Tot i que sóc molt mal oient, no escolto gaire música, jo sempre escolto el que em posen els col·legues, en Tomàs em diu quan anem de bolo, mira, he descobert aquest artista, i em posa la música, però no m'agrada molt escoltar música, la veritat. Llavors, jo toco d'oïda, escolto, però intento desintoxicar-me de la música sovint.
2: Home, té encara més mèrit, no? Perquè normalment si escoltes molta música pots tenir referents, pots tenir idees, hòstia, això m'agrada, ho agafo, pal, però si no ho has arribat a escoltar i et surt genuïnament... té el seu mèrit, també.
1: Suposo també que tinc molta memòria. I a vegades estic fent un tema i ens mirem amb en Ruts i diem que això ja existeix, eh?
2: Merda.
1: Però sí, tinc més referents potser amb la bateria i casualment tots són de casa, és a dir, referents meus podrien ser en Pau Samper, que ha sigut company de pis meu i és el bateria dels Tiets, o en Ferran, o intento que sigui gent propera a la que jo pugui accedir-hi fàcilment i preguntar això com es fa, o això com ho fas, o això que t'has comprat, tal, perquè tenir referents lluny em fa sentir-me desconnectat.
0: I clar, si no tens referent lluny, alguna col·labo somniada que tinguis d'algo més impossible, o sigui, que no sigui amb el Roots o amb la Musca, perquè ho tens més per la mà?
1: És que, clar, com que la meva intenció no era ser cantant ni músic, realment, la meva col·laboració ja l'he fet, realment, que va ser amb el Marcel Lázara de Charango. Jo havia escoltat molt Charango, vull dir, era el primer grup segurament amb el que vam tenir el disc físic al cotxe i el posàvem cada dos per tres, i després en Marcel, quan va marxar de Charango, va fer el seu projecte i a mi és un tio dels que em va agafar fort. Per mi era ell, la col·laboració. No ho sé, ja et dic, això. Potser mirar alguna cosa així diferent, el Canijo de Jerez, que l'he escoltat moltíssim, tot i que seria, crec, molt raro,
0: molt
1: de cop
0: random,
1: i volta,
0: sí.
1: Molt random, però sí, no sé, sí, no tinc cap col·laboració així.
3: Pues, Javito, moltes gràcies
1: a
3: per acompanyar-nos a la treva i... Ja t'escoltarem, ja t'escoltarem. I seguirem els teus vídeos amb els teus avi, que també ens has enganxat molt.
1: Aviam si en fem un de nou, properament. Gràcies.

0: I fins aquí la treva d'avui, que ara ja sí que estem a cap de setmana, i més cap de setmana que mai, perquè jo me'n vaig pa Capego. Gràcies avui al Javito i al Marta Rida, que com cada divendres ens ha descobert els secrets entre cametes, i vos recordem que podeu recuperar tots els continguts al web de Ser Catalunya i a les plataformes, com també de 5 a 6 del matí a les freqüències de la SER, per als oients que més vetlleu o que més matineu, vosaltres trieu. I així escoltar com es dona treva l'Andreu Joanola, el periodista Abraham Oriols o l'actriu Zoe Bonafont.
1: I com que nosaltres no ens donem mai treva i menys de xerrar, aquesta setmana hem parlat també de futbolistes que s'han tornat cantants amb l'Anna Palet, de pel·lícules de Mari Montaña amb el Fausto Fernández, hem escoltat cantar a la meravellosa Júlia Blum, que ens ha presentat el seu One Hit Wonder, i el Santi Jiménez ens ha explicat lo fastigós que era François Mitterrand. Tot això en una setmana en la que ens hem posat reivindicatives amb l'orgasme femení, hem parlat sobre la suposada caiguda dels influencers, ens hem adonat de tot el que consumim i de que hi ha noves maneres de viatjar com l'intercanvi de cases del Carles Peña.
0: Tot això amb el Pol Llergo a la tècnica, la Laia Messegra a la producció, la Noemi Pérez a les xarxes i la Mireia Molina a la redacció. Nosaltres som l'Amparo i l'Aitana. Adeu, adeu, bon adeu. Cap de setmana.
2: Participa a la treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648 83 43 78. 648 83 43 78.
3: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. La playa del Trampolín en Ceuta vuelve a llenarse de migrantes. Este lugar, que ayer fue desalojado por la policía, vuelve a estar con muchas personas. Algunas de ellas fueron enviadas ayer a los espacios habilitados por el gobierno para ser atendidas. La policía ha estado limpiando, como escuchábamos, la zona, pero ya se ha ido y la imagen a esta hora es la de esta playa otra vez llena. Ceuta, Miguel Ángel Mendoza.
5: La playa del Trampolín ha sido un trasiego de personas de un lado a otro, con momentos en los que había incluso más de 1.500. La presencia policial permitía que los operarios municipales pudieran trabajar para limpiar la playa, incluyendo el tractor que permite alisar la arena. Un trabajo que necesita de más jornadas. Los migrantes estaban en el otro extremo de la playa, en el lugar en el que esperan habitualmente para recoger la comida por las tardes. Si bien eran todos magrebíes o de raza árabe, de repente, alrededor de las 11 de la mañana, entre 200 y 300 personas subsaharianos bajaban a la playa, algunos con la intención de cargar sus móviles, como nos decían, móviles que, por cierto, se cargan en las farolas. La policía se marchaba y la playa volvía a estar con zonas más ocupadas que otras. Algunos juegan al fútbol, se mueven por ella. Por la tarde, si no se producen cambios, se volverá a repartir la comida por parte de Cruz Roja.
4: Mientras que los refuerzos en la administración no llegan, la policía ha confirmado que varios migrantes han sido trasladados a la península de manera ilegal. Las mafias cobraban por viaje 9.000 euros. Javier Bañuelos.
6: Buenas tardes, es la primera vez que la policía confirma que los migrantes que entraron en Ceuta han llegado a la península, en concreto a Cádiz y, para ser más exactos, a la línea de la Concepción. La policía ha detenido a 5 personas, 5 traficantes que estaban haciendo negocio tras la entrada masiva del pasado 30 de julio. Cobraban, como dices, por cada viaje 9.000 euros y no ofrecían ningún tipo de seguridad a bordo de las lanchas en las que les colaban en la península. 7 de los migrantes, de hecho, han relatado a la policía que viajaron en unas condiciones de extrema gravedad cuando llegaron a las playas de Cádiz.
4: En unos minutos vamos a estar en esta playa del Trampolín y nos vamos a centrar en la situación de los menores después de que ayer la fiscal jefa de menores, Teresa Gisbert, asegurase en Hora 25 que ninguno de los niños que están en Ceuta ha pedido volver a su país, tampoco sus familias, lo que desmonta el argumento que le llevamos escuchando estos días a la derecha y a la extrema derecha. Además, hoy volvemos a estar muy pendientes de las tormentas también de cara al fin de semana. Ha sido una mañana de evaluar daños en Valencia después de que se hayan vivido vientos de hasta 150 kilómetros por hora en zonas como Alcira. Y para esta tarde se esperan nuevos reventones húmedos que se llaman. Meteorólogo Jordi Garbó.
7: Hoy ya notamos el descenso de temperatura en todo el país. Hace calor, pero un calor mucho más moderado que las últimas semanas, con bochorno en el Mediterráneo, sobre todo en Baleares, donde poco se ha notado el descenso de temperatura. Tarde soleada, con chubascos en en el litoral de Cantabria y el País Vasco, y cuidado las tormentas ahí donde confluyen Teruel y Castellón, en la mitad este de Cataluña y en Baleares, sobre todo en Mallorca, algunas acompañadas de fuertes rachas de viento, granizo y lluvia torrencial. La próxima madrugada las tormentas más activas entre Barcelona y Tarragona.
4: En cuanto a los incendios, el peor sigue siendo el de las Urdes en Cáceres, que ha quemado 4.250 hectáreas. Hoy se va a intentar que quede estabilizado. A partir de las 2:30 vamos a hablar también de la sequía que sufre sobre todo el norte. Pese a todo lo que ha llovido, por ejemplo en Cantabria, el gobierno regional va a dar 3 millones de euros a los ganaderos y agricultores por la falta de forraje.
3: Hora 14, con Javier Liébana.
4: En la redacción de informativos Aldo Gómez, ya hemos alcanzado un nuevo récord en lo que nos vale de media una noche de hotel. Buenas tardes.
8: Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, porque tenemos ya una primera radiografía de cómo está yendo el verano en lo turístico. Se han registrado en julio 45 millones de pernoctaciones. Hay más que el año pasado, un 0,3% más. Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana fueron los destinos principales. Y como decía, se ha batido un récord, el del precio medio más alto por habitación de toda la serie histórica. Pagamos 157 euros por noche. Y muchos de quienes han hecho uso de estos hoteles en julio seguro que han ido a algún festival. A las 2:30 vamos a hablar del boom de este tipo de eventos musicales en verano. Han crecido un 46% en verano. Son datos de un estudio que ha realizado Datapil Mabrian para la SER.
4: Gracias, Aldo. Y a esta portada hay que añadir un sonido muy esperado por muchos y no tanto por otros en el mundo del deporte. La vuelta de José Mourinho a una rueda de prensa con el Real Madrid. Javier Herráez, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Puesta de largo de Mourinho. Mañana debuta en Liga frente al Español. Un Mourinho más tranquilo, que ha dicho públicamente que le diría que fuera más tranquilo al Mourinho que se fue del Madrid hace 13 años. Para él, evidentemente, la temporada sería buena si el Madrid consigue un trofeo y tampoco está preocupado con la pelea, el puñetazo que le metió Tchouaméni a Valverde, que lo mandó al hospital. Escuchamos a Mourinho hablando del no fichaje de Rodri.
10: No creo que tengamos un déficit. Después puedes venir con la pregunta si no tienes un déficit porque habéis querido fichar a Rodri. ¿Cómo se dice? ¿La guinda? ¿Cómo se dice? La guinda, ¿no? Sería como, yo pienso que la expresión es correcta, ¿no? Sería como la guinda, es un gran jugador, es un jugador con grande experiencia, con un gran estatus, pues si lo podemos tener, vamos a tenerlo y vamos a mejorar.
4: Con la producción de Minerva Marcos y con Nick Sutherland y Carlos Nicolás en la técnica comenzamos, son las 2:05.
3: Hora 14, Cataluña. Ferran Dalmau.
11: El govern assumeix que la manifestació xenòfoba i etnicista convocada demà a Barcelona es farà i avisa que els Mossos seguiran de prop que es compleixi la llei en tot moment. És un comunicat que arriba enmig de la pressió d'Esquerra i dels Comuns perquè les institucions aturin l'acte.
12: Entenem que no s'hauria de celebrar o que s'explori per part del govern de la Generalitat i de l'Ajuntament totes les possibilitats per prohibir aquesta concentració, perquè moltes vegades hi acaben acudint grups que són no, d'extrema dreta violenta.
11: És el portaveu dels Comuns, David Cid. A Barcelona, els veïns del barri de Vallbona critiquen la gestió de l'esvoranc a les obres del tren de Montcada. Ara farà un mes. Diuen aquí a la SER que se senten oblidats per l'administració.
13: Tenim la sensació de que no comptem. Que el veïnat, diguem, que pot, es pot queixar tal com vulgui, que per quatre que són, perquè li hem de fer cas.
11: Aquesta ha estat la primera setmana sense detectar cap nou senglar positiu de pesta porcina africana. Són bones notícies per als ramaders que comencen a veure la llum al final del túnel.
14: Tot això continuem insistint de que aquest pla d'erradicació de la pesta porcina africana passe per sacrificar tots els senglars de la zona zero i a diferents zones del país.
11: És el portaveu de SAGA, una agrupació del sector. Si això continua així, sense casos nous de pesta porcina africana, en un any es podrien reobrir les exportacions de porc catalanes a tot el món. El turisme no para de créixer. Els hotels catalans han batut rècords el mes de juliol. Altra vegada, 2,7 milions de persones s'han allotjat als establiments hotelers catalans aquest juliol, un augment sobretot marcat per l'arribada de visitants estrangers. I pel que fa al temps, Protecció Civil manté l'alerta activa per la previsió de pluges torrencials locals aquest vespre i nit al Camp de Tarragona i també dissabte a la zona del Delta de l'Ebre. Jordi Carbó.
7: Un cop el descens de temperatura ja ha arribat a tot Catalunya, amb calor, però una calor molt més moderada que les últimes setmanes, ara hem d'estar pendents de les tempestes que des de ja mateix i fins la pròxima nit afectaran a les comarques de Girona i Barcelona. No seran generals, però localment, allà on descarreguin, poden comportar aiguats, a part de fortes ventades i calamar-se o pedra. Després, a mesura que avanci la nit i sobretot la matinada, els xàfecs quedaran concentrats a la costa i perlitoral de Barcelona i més avançada la matinada a Tarragona, a la Costa Daurada, arribant demà al matí, fins i tot abans, al Delta de l'Ebre. I compte perquè també aquestes tempestes comportaran aiguats i fortes ventades. El cap de setmana, demà més núvols que sol, amb xàfecs sobretot al sud i a la meitat oest de Catalunya, diumenge farà més sol i una mica més de calor.
11: Doncs atenció amb les pluges, amb en Jordi Orós al control sonor. Ara passen gairebé 9 minuts de les 2 del migdia.
3: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Ferran Dalmau.
11: Hola, bona tarda. El govern dona per fet que la manifestació contra la immigració prevista per demà a la plaça Sant Jaume de Barcelona es celebrarà i avisa que reforçaran el dispositiu policial per garantir que es compleixi la llei en tot moment. El Departament d'Interior està especialment atent tant al possible xoc entre la manifestació i la contramanifestació antifeixista que pretén boicotejar l'acte, com també per assegurar que a la concentració no hi hagi simbologia xenòfoba. Martí Oliver, bona tarda.
15: Bona tarda, Ferran. En un comunicat el govern recorda que la manifestació és un dret fonamental però no absolut i asseguren que vetllaran, auditaran perquè si es detecten pancartes, símbols o cridòries que tinguin l'odi, la discriminació o la violència hi hagi conseqüències. En aquest sentit, els Mossos reforçaran, com deies, el seu dispositiu per poder filar prim i requisar pancartes si s'escau, obrir expedients administratius o en els casos més greus denunciar-ho fins i tot a la Fiscalia d'Odi. Això són les eines que té prevista la llei i que es fan normalment, però en aquest cas enfatitzen que hi posaran més recursos perquè aquest tipus d'actituds no quedin impunes. En tot cas, fons policials expliquen que tenen prous efectius perquè tant la manifestació com la contramanifestació antifeixista que s'ha programat es puguin fer amb seguretat. En aquests supòsits habitualment no es fa canviar el recorregut, sinó que es posa un cordó policial per evitar, per motius de seguretat i també de llibertat d'expressió, que les dues manifestacions es trobin. Una tasca, però, que a la plaça Sant Jaume, amb diversos accessos, serà més complexa que en altres escenaris.
11: El dret a manifestació impedit a les institucions fer res per frenar la convocatòria de Save Europe Act. El comunicat del govern arriba després que diverses veus de l'oposició, tant catalana com barcelonina, hagin augmentat la pressió cap a l'executiu i cap a l'Ajuntament de Barcelona perquè aturi d'alguna manera aquesta manifestació contra els migrants. Sobretot són els socis dels socialistes els qui ho han demanat. De fet, en les darreres hores, Esquerra s'ha sumat també als comuns en aquesta petició. Xavier Balló.
16: Sí, la número 2 d'Esquerra. La número 2 d'Esquerra, Elisenda Alemany, creu que els socialistes no tenen excuses perquè governen a les dues institucions i que està a les seves mans evitar la concentració. Els comuns han insistit que hi ha arguments per fer-ho pel risc que facin acte de presència grups violents d'extrema dreta. Per això el diputat David Cid ha reclamat més contundència, declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
17: En el darrer mes de juliol li vam exigir a la consellera Parlon més contundència, perquè moltes vegades, és a dir, la línia entre grups d'extrema dreta i grups d'extrema dreta violenta no és molt fina. I, per tant, pot ser que acudeixin, perquè a més és una convocatòria internacional, grups d'extrema dreta violenta i que, a més, es puguin produir delictes d'odi i creiem que nosaltres això no té sentit.
16: A més, aquesta concentració ha estat envoltada de polèmica des de l'inici perquè l'Ajuntament de Barcelona, al seu portal web, es va publicar la convocatòria, una qüestió que el consistori ha admès que va ser un error, però que ja va encendre els ànims també dels col·lectius antifeixistes.
11: Aquest moviment europeu que aterra aquest dissabte a Barcelona no es limita només a demanar un control de la immigració a Europa, sinó que té un caire etnicista per expulsar tots els immigrants d'Europa de manera accelerada i defensar una Europa blanca.
16: De fet, la pròpia Comissió Europea ha refusat aquest moviment per xocar contra els valors de la Unió. Tot i així, alguns líders de l'extrema dreta europea li han donat suport, entre ells Santiago Abascal de Vox. La idea clau que defensen és la remigració, l'expulsió de totes les persones migrades no europees per anar acostant-se cap a la puresa racial. Ho ha explicat a l'Aquí Catalunya l'expert en extrema dreta Xavier Rius.
18: Han assumit el que s'ha fet a altres llocs d'Europa, que és posar una pancarta de 20 metres per 20 metres demanant la remigració, que és el que volen desplegar a la plaça Sant Jaume demà. Són poques persones, però esclar, algunes d'elles militaven en un grup ultracatòlic que es deia Palestra Cristiana, però el que no sabem realment és de qui tenen suport, si vindran militants de Vox o no, si vindran gent d'altres grups més neonazis com Nucle Nacional,
16: Els promotors d'aquest moviment asseguren haver aconseguit 700.000 signatures a tota Europa defensant els seus postulats etnicistes.
15: Gràcies, Xavi. Ara són les 2:13 de la tarda. I ens situem ara al barri de Vallbona, de Barcelona, on els veïns critiquen la falta de transparència en la gestió de l'esvoranc a les obres de soterrament de la línia R2 a Montcada i Reixac. Demà fa un mes que un esfondrament va obrir un forat d'uns 20 metres de diàmetre i profunditat, que va engolir una grua, però no va deixar ferits. Pol Valero.
19: En Miquel Àngel, veí de Vallbona, ha explicat a l'Aquí Catalunya que ha estat un mes de poca tranquil·litat al barri.
20: Falta de transparència, de preocupació, una miqueta aquesta sensació de que no diuen les coses tal com haurien de ser. Això el que acaba creant és especulacions, es creen bulos.
19: I la Zaida, també veïna, ha retret que encara no saben exactament per què es va obrir l'esvoranc.
13: Falta de transparència per part de l'administració i encara el tema no està tancat. No, perquè no. Adib es va comprometre a informar-nos de quin era el motiu de l'esvoranc. I de moment no ens han dit res.
19: El forat va aparèixer en una zona especialment delicada per la presència d'aigües freàtiques de l'aqüífer del Baix Besòs i la proximitat del rec Comtal.
20: Però les obres continuen. Una part d'obres en superfície sí, però altres no. I és obvi. Mm. Perquè no han dit que tenen el pou d'atac inundat encara. Em van dir que no havia aigua. Està ple.
19: Durant 3 dies, Adif va estar reparant l'esvoranc, omplint-lo de formigó i de morter, amb la grua dins i tot, i a més, les línies de rodalies que passaven per la zona van estar tallades.
13: En tenim la sensació de que no comptem, que el veïnat es pot queixar tal com vulgui, que per 4 que són, perquè li hem de fer cas, no? Aquesta és la sensació, no?
19: L'esvoranc no va deixar ferits i, segons Adif, els habitatges de la zona no van patir danys estructurals.
15: Hora 14:14, per primera vegada des de l'inici del brot de pesta porcina a Catalunya, aquesta setmana no s'ha detectat cap nou cas positiu dins la zona d'alt risc. Han hagut de passar 9 mesos, i és important, perquè ara comença el comptador. Si passa un any sense cap positiu nou, Catalunya deixarà de ser considerada zona infectada de pesta porcina africana i les exportacions de porc català tornaran a ser acceptades als països que, de moment, les tenen vetades per risc de contagi. Ara bé, cada positiu nou que hi pugui haver tornaria a reiniciar el compte. Miquel Giol.
21: Aquesta setmana, el Departament d'Agricultura ha analitzat més de 300 mostres de senglars dins de la zona del risc i no n'ha detectat cap de positiva. És la primera vegada que això passa des de l'inici del brot el 28 de novembre. Tot i la millora de la situació, Agricultura manté les restriccions i l'estratègia d'erradicació perquè per tornar a la normalitat en el comerç de la carn és necessari mantenir-se sense casos nous durant un any sencer. És per això que des de l'Associació Agrària de Joves Agricultors, ASAGE, celebren que no s'hagi detectat cap cas positiu a la zona zero del brot des que es va iniciar, però reclamen continuar amb les tasques d'erradicació dels senglars. Pere Roquer és el president d'ASAGE a Catalunya.
14: Tot això continuem insistint de que aquest pla d'erradicació de la pesta porcina africana passe per sacrificar tots els senglars de la zona zero i a diferents zones del país.
21: Ara mateix, entre les mesures vigents per la pesta porcina africana hi ha el tancament del Parc Natural de Collserola, al que no s'hi pot accedir des del passat 12 de març. El Departament d'Agricultura valora positivament les últimes dades, però recorda que la crisi sanitària encara no ha acabat. Per aquest motiu, demana a la ciutadania que no abaixi la guàrdia.
15: El que no para de créixer és el turisme. Els hotels catalans han batut rècords el mes de juliol i han allotjat gairebé 2,7 milions de viatgers. Són un 3% més que fa un any. Un augment provocat sobretot per l'arribada de turistes estrangers. Pol Valero.
19: Els visitants internacionals han augmentat un 4%, se n'han registrat 1,8 milions, 2/3 del total, i els 900.000 restants, amb un creixement més moderat, són viatgers de nacionalitat espanyola. La pujada varia segons la demarcació. Els visitants han augmentat un 5 i un 4% a Barcelona i Girona, respectivament, i, en canvi, han caigut un 1% a Tarragona i fins a un 9% a Lleida. Per segon any consecutiu, els hotels catalans han batut rècord de clients en un mes de juliol, però, malgrat aquest pic, ha disminuït lleugerament el nombre de pernoctacions. Això vol dir que venen més persones, però que es queden menys temps. L'estada mitjana de cada viatger va caure de 3,14 a 3 nits, en comparació amb el mateix mes de l'any passat. Les estades mitjanes més prolongades van donar a la demarcació de Tarragona, 3,82 nits, seguida de Girona, Barcelona i Lleida.
15: I Lleida, justament a Tarragona, el sector turístic continua treballant per allargar la temporada més enllà de les vacances escolars. Una de les claus és diversificar mercats, amb la mirada posada a Àsia. Cristina Artacho.
0: S'estan fent passes endavant per captar aquest mercat que comença a tenir interès per la destinació. La intenció és que els primers viatgers arribin el 2027. Berta Cabré és la presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria.
1: Obrir un mercat és una cosa que és complicada, no es fa d'avui per demà. Creiem que és una gran oportunitat i estem veient que comença a haver-hi un interès en origen sobre la nostra destinació. Continuen les converses amb la turoperació, no hem arribat encara amb un acord tancat.
0: El mercat asiàtic és especialment atractiu perquè té interessos més enllà del sol i la platja. El sector el percep com una oportunitat per fer realitat el major repte de la Costa Daurada: mantenir un percentatge d'ocupació estable durant tot l'any.
22: Des del mes de maig que es pot pagar amb Bizum a les botigues físiques, les de tota la vida, vaja. Els bancs van fer aquest pas per incorporar als datàfons la possibilitat de pagar sense targeta bancària. Però el cas és que, a l'hora de la veritat, està tenint, Àlex Calatrava, molt poca demanda.
23: Aquest sistema, que és tan popular per fer pagaments entre particulars, no ha tingut la rebuda esperada als comerços. Els principals bancs ja han desplegat aquesta tecnologia perquè els clients puguin pagar apropant el telèfon als datàfons, però els botiguers diuen que, tret de la compra online, els usuaris mai els demanen pagar amb Bizum.
24: Ho aprofitem molt amb les vendes online, vendes telefòniques, i facilita molt el pagament a la gent. Pensa que aquí també la clientela és gent més gran i encara no està molt organitzats, però bueno, la gent està contenta, però es paga més amb targeta, amb efectiu.
25: Falta també d'informació, perquè tampoc sapiguem si tenim avantatges o desavantatges, però ni el client ni nosaltres.
23: Són Javier i Josep Antoni, botiguers de Barcelona. Tot i això, la Fundació Barcelona Comerç assegura que la implantació total d'aquest sistema pot trigar fins a 9 mesos.
26: En aquest moment és residual perquè encara s'estan començant a implantar els nous TPBs per poder cobrar amb Bizum. Però el que ens han explicat les entitats financeres serà una cosa molt senzilla. Tu no sabràs inclús si t'han pagat amb Bizum o t'han pagat amb targeta.
23: Pròsper Puig és president de Barcelona Comerç.
22: 2:19, l'Agència Tributària de Catalunya incorporarà 23 nous gestors i 20 tècnics tributaris al mes vinent. El govern està reforçant l'organisme mentre espera que en el futur pugui recaptar nous impostos, com l'IRPF, tal com van acordar els socialistes amb Esquerra per la investidura del president Salvador Illa. L'ENS també ha iniciat un procés de selecció de 25 nous inspectors per intensificar la lluita contra el frau i 12 professionals del Cos Superior d'Informàtica per contribuir a la transformació digital. Un home de 50 anys i nacionalitat espanyola ha mort ofegat a la platja de Llevant de Cunit, al Baix Penedès. És la 20a víctima mortal a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Gemma Alegrí.
27: En el moment de l'incident, aquest dijous al migdia, la platja estava vigilada i onejava la bandera vermella que prohibeix el bany. El telèfon d'emergència 112 va rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per les 2 del migdia, alertant que el socorrista havia tret de l'aigua un home inconscient i li estava practicant maniobres de reanimació, tot i que no va poder fer res per salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 20 les persones mortes a les platges catalanes des que va començar oficialment la campanya de bany.
22: Per cert, que la Guàrdia Civil va rescatar aquest dilluns 3 persones que anaven a bord d'una embarcació d'esbarjo a la deriva a l'alçada de Sant Jordi d'Alfama, a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre. Els afectats eren 2 adults i un nadó d'un any i mig. Salvament Marítim va rebre l'avís a la 1 del migdia i va derivar l'actuació als agents que es trobaven fent tasques de patrullatge en aquella zona. El vaixell va quedar aturat a mitja milla de la costa i l'estat de la mar generava una situació de perill. Per sort, després de comprovar l'estat de salut dels tripulants, van certificar que l'embarcació tenia problemes de motor i van poder-la remolcar fins al port de l'Ametlla de Mar i no es va haver de lamentar cap ferit. Alguns treballadors del centre penitenciari de Brians 2 estan concentrats ara mateix davant la presó, protesten per l'agressió de fa uns dies d'una visitant a una funcionària i reclamen mesures de seguretat, com ara que cap treballador faci la feina sol, sempre acompanyats per poder evitar aquestes agressions. L'acció és iniciativa d'un dels sindicats minoritaris, però no tothom hi està d'acord, Martí.
28: La concentració coincideix amb un dels torns de les visites de les famílies als interns i quan entrin es trobaran amb aquestes protestes. Per això, fons del sindicat majoritari UGT consideren que es farà pagar els plats trencats a visitants que no en tenen cap culpa. Recorden que la funcionària no ha validat aquesta concentració i en un comunicat sí que coincideixen que calen més mesures de seguretat arran dels fets que van passar diumenge a l'entrada del centre. Una visitant va amenaçar la funcionària i la va atacar amb cops de puny, mossegades i esgarrapades que li van produir danys en un ull dels que encara s'està recuperant. Francesc Duchamp és portaveu de l'Associació de Treballadors de Presons Marià Blava, que ha convocat la protesta.
2: La primera eina de protecció d'un treballador és poder treballar acompanyat amb binomis, és augmentar les plantilles que possibilitin aquest poder treballar amb binomis.
28: El Departament de Justícia ha prohibit l'entrada de l'atacant a Brians 2 durant un temps, però el sindicat reclama que la prohibició sigui a tots els centres.
22: Els Mossos d'Esquadra han detingut l'agressor del primer tinent d'alcaldia del Catllà, Antonio López López. L'Ajuntament ha condemnat els fets en un comunicat. Cristina Artacho.
0: Els fets van passar aquest dijous al matí, segons ha avançat el diari Més i ha pogut confirmar Ser Catalunya. La detenció es va produir a la tarda, després que els Mossos rebessin la denúncia i poguessin confirmar la identitat de l'agressor. Es tracta d'un home de 43 anys, veí del municipi i conegut pel regidor. Aquest matí ja ha passat a disposició judicial. L'Ajuntament del Catllà ha condemnat rotundament l'agressió i ha traslladat tot el suport al regidor afectat.
22: Dues i 23 minuts de la tarda i ens situem ara a Girona, on s'ha començat a fer servir la intel·ligència artificial i la realitat virtual per ajudar adolescents que han comès alguna infracció a trobar feina i reinserir-se a la societat. Les eines es fan servir, per exemple, per simular una entrevista laboral, Martí.
28: D'aquesta manera poden practicar les preguntes més habituals en entrevistes laborals en un entorn que és segur i que també els hi permet millorar aspectes de la comunicació no verbal, com ara la mirada o les reaccions davant de preguntes complicades. Els organitzadors asseguren que l'ús de la intel·ligència artificial i la realitat virtual obre portes d'oportunitats laborals, però també els ajuda, als joves d'entre 16 i 18 anys, a ser més conscients de les habilitats.
4: Volem incorporar tot el potencial de les noves tecnologies. El nostre objectiu és exprimir al màxim tot el potencial d'aquestes noves tecnologies al servei de les persones sota mesura judicial.
28: Són declaracions de Daniel Ortiz, director del Centre d'Iniciatives per la Reinserció Laboral, que és l'impulsor del projecte en col·laboració amb la Fundació Oscova. De moment, el pla pilot compta amb 10 joves que també fan jocs de rol virtuals per treballar apartats com la puntualitat, la responsabilitat o la gestió dels conflictes i aprenen a fer servir xats personals com el ChatGPT o Copilot d'una manera segura. Teresa Ripoll és tècnica...

0: capdavant l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, Elx, Barça, a partir de 8:45 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio.
1: Amb el patrocini de Murprotec i CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
2: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
4: 2:26 de la tarda, avui s'acaben les festes de Gràcia i com cada any comencen ara les del barri de Sants. A només un dia que comenci la festa major, les 11 comissions treballen contra rellotge per enllestir els guarnits dels carrers. Júlia Domènech.
5: Són mesos de feina que culminen aquesta setmana, una de les més especials per als veïns que hi participen. Així ho ha fet saber la Gemma Massot, membre de la comissió del Colea de Baix.
6: Al final és una cosa que esperes durant tot l'any, que s'acau i es fa pena, perquè al final crees una família aquí, a part de una cosa motivadora, però és molt bonica aquesta setmana, per mi és la que m'agrada més, aquesta setmana de preparat.
5: Els últims retocs, però, es fan amb un ull posat al cel per la previsió de pluja. Si tot va bé, la festa major arrencarà dissabte amb el pregó de l'actriu i directora Letícia Dolera i més de 300 activitats fins al 30 d'agost.
4: I de fet ens acaba d'arribar una reacció de Letícia Dolera en la prèvia d'aquest monòleg que ha de fer l'actriu i directora d'aquí unes hores.
7: Doncs em fa molta il·lusió fer el pregó de les festes de Sants, un barri que manté l'esperit de barri, que té una història de lluita obrera i de cooperativisme que ens ha d'inspirar en aquests temps d'individualisme, capitalisme. Crec que a més, la festa major i la cultura popular són una manera de mantenir vius els rituals i les tradicions i són una oportunitat per celebrar la comunitat humana que som.
4: Per descomptat que visquin sempre les festes majors. Va, recta final de l'hora 14. I dels esports, després de parlar els últims dies dels fitxatges del Barça, ara toca ja centrar-se en la Lliga i en concret en la prèvia de l'Espanyol-Madrid de demà a 9:15. I és que ha parlat el tècnic del Real Madrid, que, com saben, torna a ser José Mourinho, a la prèvia d'aquest partit. Andrea de la Torre.
8: Avui a les 5 de la tarda, Manolo González compareixerà en roda de premsa per parlar de la prèvia del partit de demà contra el Real Madrid. Després, l'Espanyol farà l'últim entrenament abans d'un partit, per al qual el Madrid ja ha completat aquest matí la seva darrera sessió. Mourinho també ha comparegut davant dels mitjans i ha destacat la feina que han fet per analitzar l'Espanyol i el nivell del conjunt blanc-i-blau.
9: Es buen equipo. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados. Juega bien, juega con ambición. Me gustó mucho el primer partido y estamos, pienso, preparados para lo que vamos a encontrar. Los hemos estudiado el mejor posible, hemos acompañado los partidos de pretemporada y obviamente este contra el Levante.
8: Un Espanyol, per tant, que arriba al partit amb el respecte del Madrid i amb tot preparat per afrontar demà un dels grans reptes d'aquest inici de temporada al RCD Stadium.
4: I pel que fa al camp del Barça, l'Spotify Camp Nou, Transports Metropolitans de Barcelona ha anunciat avui que posarà en marxa un nou servei de bus els dies que hi hagi partit, amb la intenció de minimitzar les afectacions a la mobilitat al districte de les Corts. Ho ha anunciat en un comunicat en el que detalla que la línia estarà operativa 2 hores abans del partit i fins a 1:30 després. I amb aquesta informació deixem aquí les notícies. Marxem amb una mica de música. Per moltes...

0: Tallets, perquè avui a les 11 de la nit seran a Cabrera de Mar.
1: Per moltes coses que ens passin que no cabi mai, que no cabi mai.
0: Així acabem el divendres 21 d'agost. Ara continua l'Hora 14 a la SER. Gràcies per la confiança. Aquest cap de setmana, Hora 14, amb Gemma Alegre i a partir de dilluns amb en Joan Bofill, que alguns volem fer vacances. Gràcies per ser-hi.
2: Hora 14, en la SER, con Javier Liébana.
3: 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias. Y antes de nada, la foto que vamos a buscar a esta hora

0: cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: Desde que existe registro, a más de 1.350 mujeres las quisieron a morir. Ni una más, ni una menos. 016.
2: Me quiso morir.
1: Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
3: Si es fútbol, es DAZN. Si es La Liga, Premier League, Bundesliga, Serie A, Eredivisie y Ligan, es DAZN. Llévate un año del plan fútbol de DAZN ahora con todas las grandes ligas de Europa por 14,99 euros al mes. Suscríbete ya.
4: Si crees en el planeta, si es DAZN, es tu colchón. Porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
5: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
6: Tiri, tiri, tiri.
7: ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena SER?
8: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
7: ¡Qué buen servicio!
8: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: ¡Menudo notición! ¡Tu cervecita con ofertón! Disfruta del 20% en todas las cervezas que te llevas en un cupón que te renta un montón hasta el 23 de agosto.
0: Ubinem el llapis de memòria amb Jordi Manau.
10: Bona tarda, Quim.
11: Bona tarda.
10: Què se sent quan saps que ets el màxim culpable que el terme foraster aquí a Catalunya hagi passat de tenir una connotació negativa a ser una cosa positiva?
11: Ostres! Perdó, m'he espantat, quan has dit el màxim culpable, dic, ai, què he fet?
10: Ets el màxim culpable.
11: No, però això m'ha passat a mi. És a dir, per mi la paraula foraster era com negatiu. Recordo ser a casa al meu poble...
10: Que tu ets d'un poblet.
11: Sí, Sant Feliu de Buixalleu, poblet molt petit, menys de 1.000 habitants. I recordo de dir, hòstia, hi ha un foraster per aquí, o hi ha uns forasters per aquí, era negatiu. I ara, de cop i volta, doncs, m'agrada que em diguin el foraster. Té una connotació positiva, és a dir, ha girat. I que m'ho comentis m'agrada, perquè a mi m'ha passat això.
10: Sí, a tu t'ho criden. Foraster!
11: Sí, foraster. Sí,
10: per què dir-te Quim, no? Quan et poden dir foraster.
11: Em diuen Quim, foraster. Bona gent, també em diuen, que a mi m'agrada molt.
10: Bona gent.
11: Anar pel carrer i sentir, bona gent! Jo em giro, sóc tan presumptuós que em giro.
10: Home, és per tu.
11: És molt maco, que bona gent és una floreta molt xula. Una vegada em van dir a l'estranger.
10: L'estranger.
11: Sí, l'estranger. Dic, no, anem bé, El convidat, quan l'Alberto em feia...
10: Hi ha una barreja aquí.
11: Sí, a vegades els espectadors, a mi, això ens passa a tots, Hi ha com barreges que es creuen i no saben massa... Però foraster m'agrada, que em diguin foraster.
10: Suposo que ara, quan et paren pel carrer això, el que més et pregunten és... La nova temporada, què? Quan comencem?
11: Sí, i està molt bé que sigui així.
10: I tu respons?
11: El que passa que moltes vegades jo sóc el darrer de l'equip en assabentar-me'n de quan s'emetrà el programa. Perquè són temes molt de producció executiva. Jo fas els programes, els entregues i després els posen a la graella per temes que a mi se m'escapen. I no estic massa a la white, És a dir, ara sé que segurament... Ara sé, imagina't quins termes faig servir. Ara sé que segurament m'han dit que potser... Segurament, potser m'han dit, imagina't, que quina inconcreció tan gran anirà al novembre, imagina't.
10: Sí, com deia Messi, esto tema lo lleva mi papá. No?
11: Exacte, sí.
10: I tu no saps massa
11: seria... Però sí que és veritat que això que podia semblar pesat de que t'ho diguin molt, quan torna el foraster, no deixa de ser floretes. És a dir, vol dir que la gent té ganes de que torni. Això està molt bé.
10: Avui connectem les cançons del llapis de memòria d'un autor i actor de teatre que, com diu ell mateix, fa uns anys el van convidar a fer un programa que ha anat molt i molt bé. Ell és el Quim Masferrer.
0: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria del Quim Masferrer amb Hotel California dels Eagles, un tema que, segons la revista Rolling Stone, és la 49a millor cançó de la història.
1: 49a?
0: De la música. Gustos colors.
1: Sí, oh, i tant.
0: Però aquí suposo que coincidiu tu i el Rolling Stone perquè les inclòs al teu llapis de memòria.
1: Sí, a vegades els temes... És a dir, un tema pot ser molt teu i no té per què ser molt bo. És a dir,
0: sí, sí, per
1: senzillament
0: dic...
1: és un moment de la teva vida. I l'Hotel California és un moment de la meva vida. És un moment en el que, jo em trec el carnet de cotxe, que era un poble, el meu poble, Sant Feliu de Buixalleu, molt petit, que allà no hi havia res, i treure't el carnet de cotxe vol dir sortir. I
0: ja tenies el de moto.
1: Tenia el de moto, exacte, sí. Però, clar, tenir cotxe vol dir doncs, agafar el cotxe i baixar a Barcelona, per exemple. I tenia una cinta amb, amb els Eagles i amb l'Hotel California. Per tant, aquesta cançó que està sonant ara, per mi, és llibertat. És estar sol a dins d'un cotxe i poder anar a Girona, poder anar a Barcelona, poder anar a teatre. Vol dir sortir una miqueta del teu poble. Per això, quan l'escolto, gairebé ara em remonto aquell temps, eh? I és dels temes que si haig de buscar un sinònim d'aquest tema és llibertat.
0: Llibertat per sí. Anar amb cotxe a Barcelona i posar-te contradirecció.
1: Hòstia, sabeu moltes coses,
0: al carrer Mallorca.
1: Sí, sí, sí.
0: Com et coles? Això és com fer una rotonda al revés,
1: Escoltant segurament els Eagles. Sí, sí, jo sempre havia fet una promesa... Home, aquí hi ha documentació, eh? Jo sempre havia fet una promesa i era que quan em traies... Imagina't si em tenia ganes de treure'm el carnet de cotxe. Que quan entraies el carnet de cotxe baixaria a Barcelona. Amb la temeritat que, clar, ets molt tendre, ets novell, i vens d'un poble petit i et fots a Barcelona. I vaig entrar a Barcelona i per l'Aslan, per l'AP7, però a l'hora de sortir no sabia sortir, i en un moment em vaig posar en contradirecció pel carrer Mallorca, amb tot el que suposa, girar i de cop i volta veure una bateria de cotxes tots de cara.
0: Pitanta
1: i dient-te de tot.
0: L, mare
1: i jo cantant els Eagles d'Hotel California.
0: Que aquesta cançó és de l'any 76 i sí. Potser el Quim l'escoltava a casa perquè tu l'any 76 tenies 5 anyets.
1: Sí, no, aquesta la vaig descobrir més endavant.
0: Quina música sonava a casa?
1: Ostres, quan jo era petit, mira, sonava... Tampoc no hem estat molt de música a casa, però érem molt de gairebé, et diria, els LPs aquests que regalaven els de la caixa, saps? Jo recordo molt els discs d'en Capri. Aquests sí que els recordo moltíssim. Escoltar els monòlegs de Capri, que segurament anaven fent pòsit dins meu, perquè Capri és tot un referent. I segurament això ja em va encarrilar de ben petit. Però a casa no hem estat molt d'escoltar música.
0: I al restaurant?
1: Al restaurant de casa, bueno, tampoc no es posava...
0: No sonava música?
1: No. Sí que és cert que recordo havaneres al cotxe, amb els pares, anant a la platja, aquestes cintes que s'acabaven trencant de tantes vegades que l'havies arribat a posar, no? I escoltava això, doncs, cançons tradicionals, gairebé, de les havaneres, bàsicament.
0: Tu vas ser un d'aquells nens que ara ja estan en perill d'extinció, que es va criar darrere una barra de bar, servint cigalós, atenent a la gent...
1: Sí.
0: Ets d'aquests?
1: I tant, que sóc d'aquests, sí. Clar, a casa meva, de ben petit... és a dir, perquè ens entenguem, la televisió de casa meva era la televisió del bar. És a dir, a casa meva no hi havia un saló amb un sofà i una televisió, no. És a dir, menjàvem a la cuina del restaurant, aquesta era la cuina de casa nostra, el menjador era el menjador de casa nostra, el mateix menjador dels clients, el bar, que era on hi havia la televisió, era on jo mirava partits de futbol i mirava Tres i l'Astròleg.
0: Com el Peyu. El Peyu té la mateixa història.
1: Sí, és com el Peyu. Som una miqueta camins semblants paral·lels. I m'agradaria creure que no hem estat una darrera generació, sinó que encara ara jo crec que...
0: Ara està prohibit, em sembla que quan vinguin serveis socials te'n vas a...
1: Però nens i nenes que encara han d'estar per dins d'una barra d'un bar perquè els seus pares i mares hi treballen i tenen aquest ambient de gent que entra, de gent que surt, de gent que els hi diu coses... home, jo recordo que a casa meva era un vodevil. Clar, és que quan no venia el capellà a demanar-te les claus de l'església, perquè a casa tenien les claus de totes les cases del poble, gairebé, i quan no venia la parella de la Guàrdia Civil a fer ronda, i si no hi havia el carter, i si no venien uns forasters, i si no uns que venien a encarregar taula, i clar, això era un no parar de gent... que segurament a mi també, en certa manera, m'ha curtit i m'ha nodrit amb aquest esperit d'estar sempre amb gent i de que t'expliquin coses, no? El bar és un lloc on s'expliquen moltes coses. I jo ara em dedico a això, que m'expliquin coses. És a dir, el mateix que passava en aquell bar, no?
0: Com era aquell Sant Feliu de Buixalleu de finals dels 70, principis dels 80, on tu et cries allà, que és un poble de la selva, no? A mig camí entre Hostalric i Arbúcies, perquè ens fem una idea. Menys de 1.000 habitants.
1: Sí, i menys de 1.000 habitants, a més un poble molt peculiar, perquè no ens imaginem un nucli urbà amb 1.000 habitants, sinó que són tot cases de pagès escampades. És a dir, on hi ha el nucli urbà de Sant Feliu de Buixalleu, que és on encara viuen els meus pares, el meu pare, la mare i la meva germana i el meu cunyat, i la meva neboda, ara hi deuen viure doncs 8-10 persones, mal comptades.
0: Mal comptades.
1: Sí, imagina't, i és fàcil comptar 8 persones, però que no és un poble amb nucli, sinó que té aquesta dispersió, i això fa... Sant Feliu té 4 parròquies, hi ha 4 festes majors, totes elles molt petites, perquè en la globalitat dels 4 sumem 800 habitants, doncs imagina't. I això fa que sigui molt singular. I no ha canviat massa, Sant Feliu. No, la veritat és que segueix mantinguent aquesta essència, cosa que a mi m'ha servit i m'ha nodrit moltíssim per fer el que faig amb el Foraster. Conec perfectíssimament com s'organitzen els pobles petits.
0: Tens les eines.
1: Sí, i les eines i els consells, i saber que quan algú ve de fora, doncs hi ha d'anar-hi amb tot el respecte cap a la gent que és d'allà, que és la manera que jo pretenc acostar-me als llocs i als pobles i a la seva gent. I això ho he pres de casa, ho he pres de casa, que són restauradors i, per tant, que de gent hi entenen moltíssim. I que és un no parar d'entrar gent en un restaurant, no? I aquesta és l'essència. El Sant Feliu, quan jo era petit, doncs segurament hauríem d'esborrar tota aquesta part tecnològica que tenim avui en dia, que, per tant, la gent xerrava més, que quedaven més, però era el punt de trobada a casa meva, i segueixen encara el punt de trobada de boletaires, de caçadors, de gent del poble, i era un no parar de compartir històries.
0: Tot i ser poqueta gent, almenys hi havia mainada per fer colla?
1: No. Hi havia molt poca... No. De nens i nenes érem jo i la meva germana, que la meva germana té un any menys que jo, i jo sempre havia trobat a faltar molt això, tenir una colla allà al poble. No hi era. La colla la tenia Arbúcies, que era on jo jugava a futbol i on anava a escola. I, de fet, jo tenia un somni recurrent, i és que somiava que a Sant Feliu venien a viure gent forasters, i que venien a viure al poble i que venien carregats de nens i nenes. I somiava moltes vegades amb això. Sí. Perquè voldria això. Voldria que sortia fora i poder fer un partit de futbol. I poder jugar...
0: Tenir la colla.
1: Clar, la colla, i jugar a cuit amagar. Perquè, clar, pensa que jo estudiava a Arbúcies. Sant Feliu ja no tenia escola. La van tancar feia molt poc. Perquè no hi havia mai nada. La van tancar. I jo, quan sortíem de l'escola a les 6 de la tarda a Arbúcies, pujàvem a Sant Feliu jo i la meva germana, i allà no hi havia ningú més.
0: Si els altres a tocar timbres...
1: Ah, exacte.
0: I tu no.
1: Jo em quedava quan tenia entrenament de futbol, perquè m'agradava molt el futbol, i entrenàvem, crec que era un parell de cops per setmana, però si no, la resta era tornar allà a casa i amb la meva germana, i trobava a faltar molt això.
0: Els caps de setmana sí que tenies els xavals que venien, no? Els pixapins i tal.
1: Venien, clar, els clients del bar, del restaurant, però no eren colla, no eren amics. És a dir, havies de fer amics cada setmana. Amics que potser no els veuries mai més.
0: Eren efímers.
1: Sí, però jo també me les emmanegava per de seguida contactar amb ells. He tingut bastant de morro. I que també m'ha ajudat, segurament, allò per fer el que faig ara. Que has de ser molt extrovertit i que t'has de presentar. I recordo que la que venia canalla a Sant Feliu, que venien al restaurant, jo de seguida els anava a trobar, i com et dius, i qui ets, i d'on ets...
0: Vols anar a jugar a futbol amb mi?
1: Vols anar a jugar, vols que anem a fora, vols que t'ensenyi la meva cabana, vols que... Sí, clar. Sí.
0: Una de les grans avantatges de ser d'un poble com Sant Feliu de Buixalleu és que la festa major és la festa major. Deuen ser els dies més emocionants, no?, d'un nen en aquella època. Com ho recordes, això?
1: Sí, clar. La festa major és quan passen coses. Mira, jo, amb el meu espectacle Bona Gent, que conec amb molta gent ara, hi ha moltíssima gent que, o parelles, que els hi preguntes quan us vau conèixer, on us vau conèixer, i un tant per cent elevadíssim és a la festa major. És a dir, ara aquestes tendències també estan canviant, perquè ahir vaig tenir actuació, per exemple, i recordo una parella, ens vam conèixer per Tinder. Bé, ja hem canviat, però la festa major era quan passaven les coses. Era quan podia sortir fins més tard, els primers amors gairebé els podia centrar d'una gran majoria de gent a la festa major.
0: Una generació sencera.
1: Una generació, i encara passa això ara, eh? És a dir, I, per tant, la festa major del meu poble, tot i que era molt petita, perquè és la festa major d'un poble molt petit, però és una de les quatre festes majors, com en deia abans, per tant, deu ser la festa major d'una quarantena de persones, no més. La comissió de festes són molt pocs. Fins fa molt poc érem dos. Ara, aquest any, s'ha ampliat. Aquest any ha entrat gent nova, cosa que n'estic molt content, perquè jo he estat a la comissió de festes més de 30 anys i dius, hòstia, hauríem d'anar donant relleu. Però m'agrada mantenir aquests vincles amb el poble. Jo tinc casa a Sant Feliu de Buixalleu, no hi visc ara, però tinc casa allà, tinc el pare i la mare allà, que es van fent grans, i cada vegada tinc més ganes de ser amb ells. La festa major és un punt de trobada de la gent d'allà dalt, i m'agrada perdre'm encara i resseguir, ostres, aquí hi havia aquella cabana, o m'agrada anar amb el pare a caminar pel bosc.
0: Sí. Fèieu cinema a la fresca per festa major?
1: Se n'havia fet, però no havia estat durant 3 o 4 edicions, només. Es va fer cinema a la fresca, sí, sí.
0: T'ho comento més que res per si la pel·lícula Amarcord de Federico Fellini la vas descobrir això, en una sessió de cinema a la fresca.
1: No, a Fellini el vaig descobrir ja entrat en les arts escèniques i com a gran admirador de retratar aquests ambients com fa ell amb les seves pel·lícules. I la pel·lícula Amarcord i la banda sonora aquesta de Nino Rota, que a mi se'm posa la pell de gallina per moltes vegades que l'escolti, em recorda el descobrir una manera de poder explicar històries. Que jo ja tenia ganes de poder-me guanyar la vida explicant històries, i com és la vida, no? Perquè ara resulta que me guanyo la vida i és la gent la que m'explica
0: escoltant històries. Escoltant les històries de la gent. No? Ets un mèdium.
1: Sí, sóc com una mena de transmissor. Aguanto el micro. Jo sempre dic que sóc el que aguanto el micro, que és el que faig que...
0: Ah, una cosa més, sí.
1: Segurament, però el que faig que la gent m'expliqui coses a mi i que de retruc després les pugui explicar a tothom qui ens veu per la tele o ens escolta en aquests moments per la ràdio, no?
0: Doncs escoltem aquesta peça de Nino Rota de la banda sonora de Marc Cort.

0: Quim, quan i com se t'inocula el virus del teatre dins teu? De dir, hòstia, vull fer això.
1: Molt petit. De molt petit, perquè jo a casa, el pare i la mare no m'havien portat mai a teatre. Ho entenc, també, eh? Ells tenien una feina al món de la restauració de caps de setmana. I llavors jo vaig descobrir el teatre amb l'escola, que et portaven en el centre parroquial d'Arbúcies a veure espectacles infantils, el que en diem avui espectacles familiars. I va haver-hi un espectacle, jo tenia 8 anyets, que vaig quedar fascinat. Vaig quedar fascinat fins al punt que després de la funció vaig anar a trobar la meva professora, la meva mestra, la senyoreta Carmina. Això, jo no ho recordo, això, eh? Això m'ho ha explicat ella. I es veu que jo, no, la senyoreta Carmina, li vaig dir, això que han vingut a fer aquí, que ens han fet en aquest escenari, això és un ofici? És una feina, això? I diu, clar, són actors i actrius, això és una feina. Però que jo preguntés això, que no recordo aquest moment, sinó que m'ho va explicar ella, dic, ostres, aquí en els orígens, aquí en aquell nen ja se li començava a plantejar l'opció que podies guanyar la vida fent allò, fent d'actor, pujant a dalt d'un escenari, fent riure, pujant, fent d'actor, fent d'actriu. I la veritat és que m'agrada, a mi, i li he agraït sempre moltíssim a la mestra, a la senyoreta Carmina, que m'expliqués aquesta història. Clar, jo coneixia oficis molt tradicionals, el de cambrer, el de fuster,
0: pagès,
1: el de pagès, el de carnissera, l'ofici... aquests... Però mai, jo no sabia que existia un ofici que era tan extraordinari com pujar dalt d'un escenari i fer riure nens i nenes.
0: Però a priori el teu destí era el nen, quan es faci gran, agafarà el restaurant,
1: sí,
0: el seguirà...
1: Sí, això era més o menys el que estava escrit o el que hi havia una miqueta aquesta trajectòria marcada, no? Per a casa has de pensar que la meva germana, que és la que porta el restaurant ara, és la setena generació de la mateixa família que porten el mateix restaurant. És dels més antics de Catalunya. I llavors el pare i la mare estava predestinat, bueno, doncs han tingut un fill, és el fill gran, és l'hereu, aquestes coses, aquesta catalanor, no? Que a vegades hauríem d'anar passant pàgina una mica d'aquestes coses. Doncs aquest serà el que continuarà el negoci, i jo, doncs, el cor me deia que havia d'anar cap a un altre costat.
0: Però ho portaves en silenci, com les morenes.
1: Bueno, va costar, perquè les coses no escrites es donen per suposades, i llavors trencar aquest... Jo recordo la reunió que els hi vaig fer a casa...
0: Teníem 22 anys, sí, no? Sí. És quan acabes turisme o estàs estudiant turisme.
1: Sí. Aquí hi ha molta documentació.
0: Universitat de Girona.
1: Sí, va ser així. Vaig acabar la carrera de turisme i vaig dir, no pot ser.
0: I surts de l'armari teatral.
1: Exacte, sí. I és més, i ara el restaurant el porta la meva germana, que ho fa 50.000 vegades millor que jo, per una raó molt senzilla, i és que amb ella l'apassiona fer el que fa, no? De la mateixa manera que a mi m'apassiona la meva feina, i quan hi ha passió darrere, les coses acostumen a funcionar. I ara, tot i que el pare i la mare els hi va saber greu que jo els hi digués que no, que hagués trencat aquesta norma no escrita...
0: Però els hi va saber greu o no ho van entendre? Bueno, perquè hi ha un punt també de dir...
1: Sí.
0: Com? Què estàs dient?
1: Clar, és un tema també generacional. Abans parlàvem de generacions. Era una generació que venien d'on venien i que tenia una feina més o menys assegurada, pròspera, perquè anava bé, i que de cop i volta el fill digui que no la vol, dius, bueno, tu què? Si ho estem fent tot per tu. Jo vaig entendre que ells no m'entenguessin. I ho entenc perfectament. I el que m'agrada molt és que en aquells moments jo vaig ser suficientment... és de les coses que n'estic orgullós, que és de dir, és normal que el pare i la mare estiguin enfadats, és normal que ells no t'entenguin, perquè venen d'una altra època, gairebé d'una postguerra, on tot era molt més complicat, i tenir una feina ho era gairebé tot, i guanyar-te la vida ho era gairebé tot, i ara resulta que ells que no m'entenien, doncs segurament són els meus fans número 1, no?
0: Clar, a més, no els hi vas dir, és que no vull seguir el negoci perquè vull ser carnisser, els hi vas dir, és que vull ser actor.
1: Sí, sí.
0: Clar,
1: sí,
0: vull dir, és com...
1: Sí, sí, sí.
0: Com que vols ser actor?
1: Sí, sí.
0: Què dius?
1: El recordo el meu pare que em deia, però de pallasso, o què vol? Sí, sí, com despectiu, que també ho entenc, eh? També ho entenc, ho hem de contextualitzar tot. És a dir, en aquell context jo entenc la seva reacció.
0: Però tu ja havies fundat una companyia, que la primera la fundes amb 14, 15 anys.
1: Sí, sí. Ja, però era, a casa ho tenien com un divertimento, és a dir, ho van fundar a l'institut, una companyia que es deia Gagsassac, amb dos companys que tenien les mateixes inquietuds que jo en aquell moment, i va ser una

0: jugava a futbol, per tant estava amb un vestidor de futbol amb olor de reflex i de tacs.
1: Hay que poner huevo, vamos chavales.
0: Vinga, som-hi, sí. que pot passar la pilota però el tio no passi, i bueno, amb aquesta testosterona, eh? I per altre costat, doncs amb un camerino de teatre, jo assajant teatre i parlant dels silencis i parlant del públic i parlant de les mirades i parlant dels ambients. I allà, clar, una dualitat tan gran, i de seguida vaig tenir clar que me n'anava cap al teatre. Vaig tenir-ho molt clar.
1: I com que la cosa va de pols oposats, passem de la banda sonora de Marc Hort, la pel·lícula de Fellini, que tracta sobre el feixisme, aquesta pel·lícula, passem a que soni La Internacional.
0: Home! Ah!

0: La Internacional, el gran himne del moviment obrer, que si ara sí. algun oient de la COPE mira, diu, vaig a fer zapping, doncs haurà agafat una embòlia, pobret. Quim, has de ser molt i molt maulet per haver inclòs la Internacional entre les 8 cançons de la teva vida, eh?
1: Jo sempre he cregut molt amb la força de la força de la gent i que la gent i que la bona gent, és dir, clar, si estic fent un espectacle que fa apologia de la bona gent i que la gent pot canviar coses i que quan ens ajuntem som molt més forts. I llavors aquesta mena de himnes que gairebé uneix a una necessitat, a un col·lectiu. I t'he dit la Internacional, és la lluita darrere, agrupem-nos, germans, però t'hagués pogut dir Bella Ciao, t'hagués pogut dir l'Estaca, saps? No sé, hi ha uns temes que a mi m'emocionen pel que comporta i perquè la suma de molta gent fa que aconseguim coses molt grans, no? I en aquest cas, la lluita obrera. I per això l'he posat aquí. Perquè és que torno a tenir la pell de gallina, de veritat. És a dir, a mi em passa això. I crec molt en la gent, molt. I per això descobreixo pobles a través de la seva gent. I faig un espectacle que es diu Bona Gent. Ahir estava amb 1.200 persones a Lliçà d'Amunt i vam compartir unes històries extraordinàries. Històries d'amor, històries de pèrdues de vides humanes que t'expliquen, que et comparteixen, no? I cada vegada tinc més clar que junts i que compartir segurament és el verb que m'ha atrapat en aquesta vida. Compartir històries.
0: Tu mai has tingut cap recança en posicionar-te ideològicament? T'has labufat, si això no, et tancava
1: sí.
0: portes, no te les tancava...
1: Ah, no, sí. Sí.
0: Absolutament, hòstia,
1: Home, és que la vida és prou curta com per anar mirant aquestes coses. Saps? És a dir, no, has de vigilar... Per què? Per què has de vigilar? No, al contrari. És a dir, ens hem de sentir vius. Sentir-nos vius vol dir que tens uns principis, que tens uns valors respectant els de tothom i que no t'espanti dir-los obertament, no? Perquè és que, si ens asseguressin que tenim més d'una vida, després podem fer diferents estratègies. Aquesta vida jugaré a això. Aquesta... Però és que ningú m'ha assegurat que n'hi hagi més d'una. N'hi ha una, anem a viure-la. I, per tant, no et callis...
0: Sí, però una vegada amb el foraster, crec que era els pallaresos, quasi et rebenten la cara.
1: Ah, no, Bona Gent era.
0: Bona Gent era.
1: Sí. Ah, no tant, però...
0: Bueno, vas haver de sortir escoltar per la
1: policia. Sí, clar, després d'una funció, i era l'època de... Era l'època, el moment àlgid que acabaven d'empresonar el govern democràtic i legítim del nostre país per haver posat unes urnes. I jo acabava les funcions demanant la llibertat dels presos polítics.

0: I allà doncs, bueno, va haver-hi algú que la paraula llibertat li devia fer mal i la paraula urna també.
1: Això és els Pallaresos.
0: Sí.
1: Que això està... Ah.
0: Pallaresos, aquí, província de Tarragona. Sí, però a veure...
1: Alguna caserna de la Guàrdia Civil a prop o alguna cosa?
0: No ho sé.
1: Potser hauries de mirar abans de fer les funcions de bona gent.
0: No, al contrari, perquè els Pallaresos està ple de bona gent. És a dir, això va passar allà com hagués pogut passar a qualsevol altre lloc. Perquè, és a dir, de gent intolerant te la trobes a molts llocs. I al contrari, d'aquesta actuació en tinc molt bon record, perquè va ser una clara minoria davant d'una àmplia majoria que no li va agradar que jo digués això des de dalt de l'escenari. Per tant, em va quedar fins i tot en evidència. I des d'aquí, carai, una salutació a la gent dels Pallaresos, que me'ls estimo molt.
1: Tu separes l'autor i l'obra? T'ho pregunto perquè em consta que un dels teus màxims referents teatrals és una persona que estava ideològicament a les teves antípodes, que és l'Albert Boadella.
0: Clar, exacte. Mira, amb això és que l'Albert Boadella, qui jo considero un dels grans directors teatrals d'aquest país, ideològicament crec que estem a les antípodes un i l'altre, no? I no per això passaré de gaudir de la seva obra. Faltaria més. És a dir, per mi Juglars ha estat un autèntic referent. És més, un dels somnis d'aquests que jo puc posar el doble xec que he viscut en aquesta vida és que el gran Ramon Fontseré, un autèntic mestre per mi, em va dirigir un espectacle de teatre que es deia Temps. És a dir, això era l'any 2012. Si aquell nen que de petit li agradava les arts escèniques i que no sabia que era un ofici, li arriben a dir que el seu màxim referent l'acabarà dirigint i que assajaràs a la cúpula dels Juglars. Hòstia, no t'ho creus. No t'ho creus. Mira, però aquest exemple que acabes de posar és el crec que diu moltes coses, no?
1: Us coneixeu personalment?
0: Sí.
1: I bé?
0: Sí, clar que sí.
1: Perquè parleu de teatre, entenc.
0: Parlem de teatre, parlem del que...
1: Parleu de tot.
0: Del que calgui. Ara fa temps que no parlem, però clar, és que hem de poder parlar de tot. És a dir, hem de poder parlar i amb gent que pensa molt diferent a tu. És a dir, el contrari. L'única norma que hi ha és el respectar-nos i és el ser conscients que tots tenim les nostres opinions. I, per tant, no ens les hem de callar. Al contrari.
1: Com abans explicaves, tu tenies clar que volies fer teatre, però et matricules en turisme a la Universitat de Girona una mica per xutar la pilota endavant.
0: Ah, exacte. No, molt ben definit. És pilota llarga. Sí.
1: Però arriba el dia que...
0: Arriba un dia que...
1: Que surts de l'armari, sí. A casa ho saben, és un drama, després són els teus fans número un, i crec que el que tu consideres el millor consell que t'han donat per fer el Foraster és de casa.
0: És del pare. Sí. És d'aquestes coses que jo me n'he aprofitat de ser d'un poble petit i d'haver tingut la sort d'haver nascut on he nascut. I el consell per fer el Foraster, que jo recordo que al pare li vaig dir preparem un programa que aniré pels pobles, pare, pobles petits, a conèixer la seva gent. I el pare va dir, parem un moment aquí. I aquí ve el gran consell. I és un consell que no ve donat per algú del món de l'audiovisual, no ve donat per un gran referent com l'Albert Boadella, no, segurament me'n podien donar molts, tota aquesta gent, sinó que ve d'un pagès. Un pagès que, a més, és el meu pare. Ves als llocs amb ganes d'aprendre. No hi vagis amb ganes d'ensenyar. Aquest consell, això és or. Or. És a dir, què vol dir? Que si tu vas a un lloc i vas amb ganes d'aprendre, la gent t'ensenyarà moltes coses. Ara, si ets tu el que penses que ensenyaràs a aquella gent, segurament et rebutjaran, perquè tu vas a llocs que són mil·lenaris. Hi ha llocs que tenen tradicions ancestrals, que tenen maneres de fer, i tu el que has de fer és intentar xuclar al màxim i aprendre el màxim d'allò que t'expliquen. Tenir molt clar que ells són els anfitrions i que tu ets el que ve de fora. I si compleixes això, la gent és oberta, és generosa, té ganes de parlar, té ganes d'explicar, té ganes d'ensenyar-te. Per tant, el que has de fer és parar molt bé l'orella i, sobretot, ser molt receptiu i anar amb ganes d'aprendre i no d'ensenyar.
1: Quina part hi ha d'atzar en tot això? O sigui, jo entenc que hi ha una part que l'has de preparar, no l'heu de preparar en el Foraster abans d'anar al poble, però després, quan estàs allà, també estàs com a la guai, t'aviam què trobes, o saps molt bé a qui has d'anar.
0: Oh, i tant. El Foraster és una miqueta com la vida mateixa. És a dir, dius, va, aquest estiu me n'aniré de viatge. I tu et prepares aquest viatge.
1: És quan tires el dart, no?
0: Sí, exacte. Preparé de viatge, va. Me n'aniré a Mèxic. i allà farem una nit en aquest hotel i no sé què, i després visitarem... Això ho tens al cap. Però un cop arribes allà, resulta que a l'aeroport, arribant, ja has perdut la maleta. I que has perdut la maleta i després resulta que mentre perds la maleta vas a un punt d'informació i hi ha una persona superenrotllada, que aquella persona no només et soluciona el tema de la maleta, sinó que et diu no et deixis de visitar no sé què. I allà passa una altra cosa. Allà, i tornes, aquí dius, hòstia, sí, sí, s'ha complert el que teníem més o menys previst, però quina de coses noves que hem arribat a viure. El foraster és una miqueta això. És a dir, tenim clar que anirem a un poble, hi va un equip de localització, l'Anna Bujons, que és la localitzadora del programa, que ja té l'orella molt, molt, molt, molt oberta, parant, escoltant constantment, i parla amb l'Ajuntament, i deixa que l'Ajuntament et digui coses, i torna amb un informe. Nosaltres arribem allà i tenim aquest viatge preparat, però un cop arribes allà, resulta que surts del cotxe i et passa una senyora i poses el micro i aquella senyora no sé què i l'altra... I la suma d'aquesta preparació d'aquest viatge més l'atzar de la vida, el que ens passa sempre quan sortim de casa, que ens passen coses noves, el resultat final és el foraster. Fins al punt que hi ha pobles que si jo hagués tornat a anar la setmana següent, el programa hagués estat...
1: Seria un altre.
0: Un altre programa, totalment diferent. Perquè aquell home que em vaig trobar, doncs, potser no hagués passat per aquell carrer.
1: Però hagués passat un altre, que no sé què.
0: Nen, i si no, després no sé què, pum, clar. I això és fantàstic.
1: Després aprofundirem més en el foraster, però com el Quim diu, tots som herència del que hem fet abans, i molt abans de rebentar les audiències de TV3, el Quim va formar part d'una de les companyies teatrals que més impacte ha tingut en el panorama teatral català, em refereixo a Teatre de Guerrilla, fundada el 1998, precisament el mateix any que l'Adrià Puntí va publicar el disc Pep a la llarga amb temassos com Ull per ull.

0: ull per ull d'Adrià Puntí, sonant Llapis de Mòria del Quim Esferrer, una cançó que, com ara deia Quim, coincideix en el temps en la creació de Teatre de Guerrilla, el que no sé si l'has inclòs al teu Llapis de Mòria per això o no.
1: No relacionava aquesta coincidència. No. El que l'Adrià Puntí per mi és un dels grans autors de... d'intèrprets de casa nostra. I jo sempre ho he dit, l'Adrià, perquè... És a dir, arriba a ser de Londres i a cantar en anglès i estar parlant d'un Tom
0: Waits.
1: Ho crec així. Però crec que també vam tenir la sort de que era de Girona i que feia temes en català com aquest. Jo estaria hores escoltant l'Adrià Puntí. Les lletres... Encara que en alguna lletra has d'agafar el diccionari a vegades, però...
0: Bueno, és com és, l'Adrià.
1: És com és, sí, en soc molt.
0: Quins records et porta l'Adrià Puntí?
1: L'Adrià Puntí em porta records de la meva etapa a Girona, d'un papa, en el que descobreixes els primers concerts, aquella efervescència que hi havia, no?, d'un papa a sang traïts, i després el començament de Sopa de Cabra, Sau, no?, i et relaciones amb el pis d'estudiants de Girona, l'època que jo vivia allà, i després també en una època molt d'això, doncs el 98, de tenir la sort de coincidir tres persones i fundar Teatre de Guerrilla.
0: Com es funda?
1: Teatre de Guerrilla, doncs, amb en Carles Xuriguera, jo estàvem en una companyia que es deia La Genial Teatre, ens van agafar per fer una espectacle que es deia Destemps, i on en Rafael Feixades el coneixia d'Arbúcies, de teatre amateur, i va haver-hi la química suficient com per crear aquell tercet i aquella companyia amb aquelles ganes de dir coses i una trempera brutals. Va ser espectacular.
0: Ara ho dèiem, la irrupció va ser molt bèstia.
1: Sí, molt. I som hereus d'aquell moment. Ara que hi ha hagut la Fira de Tàrrega, jo no hi ha any que vegi les notícies de la Fira de Tàrrega.
0: Tu vas guanyar un premi, a la Fira de Tàrrega? Del públic?
1: No, la companyia, jo no, la companyia.
0: Bueno, tu, la companyia va ser... La Guerrilla.
1: Sí, el Teatre de Guerrilla, el Teatre Total, va ser l'espectacle més per votació popular. Però és que l'any de Teatre de Guerrilla, que era el 99 a Tàrrega, allò va ser espectacular. És a dir, tothom parlava de Teatre de Guerrilla. Amb l'espectacle Som i Serem i l'espectacle Teatre Total, i va ser una irrupció molt, molt, molt bèstia. Molt, molt, molt.
0: Sí, i tu com vas digerir l'èxit, comptant que tu això de la faràndula i el glamour i això tu no... No et va arrufar gaire.
1: No en soc molt de la feina que faig, però hi ha coses que se'n deriven de la feina que faig que miro d'escapar-me'n una mica, és veritat. Soc una mica... sí. No en soc massa de sortir la paraula glamour per aquí al mig. M'agrada tenir el meu ofici, l'ofici d'autor i d'actor, com ja abans parlàvem de la pagesia, no? Doncs que són feines i ja està. I per tant, a vegades crec que els que ens dediquem a aquesta feina, els que sortim per la tele, els que les catifes vermelles, ens recreem excessivament amb un postureig, que jo no en soc, que em sembla molt bé, l'únic que senzillament no en soc, i ja està. No.
0: Quim, mira que he llegit entrevistes teves i a totes et pregunten per què va acabar el Teatre de Guerrilla i tal. No t'ho preguntaré perquè és bastant senzill. Es va acabar la màgia, les coses s'acaben.
1: Sí, perquè les coses s'acaben. I perquè no estem acostumats a vegades que les coses s'acabin, i menys quan van molt bé. I jo crec que vam ser molt intel·ligents de saber-ho deixar en el moment que tocava. Perquè això ha possibilitat de fer coses noves. I jo no hagués fet res del que he fet si haguéssim continuat junts, i ells no haguessin fet res del que fan i el que han fet si haguéssim continuat, no? Per tant, a vegades saber tancar portes... És molt difícil, això, saber tancar portes i obrir-ne d'altres i mirar que no hi hagi corrent d'aire i... Però és normal que també t'ho preguntin.
0: Jo t'he dit que no t'anava a preguntar.
1: Has
0: tirat milles, no?
1: Jo... Sí, perquè m'agrada explicar-ho.
0: Potser si tornéssiu enrere haguéssiu fet vosaltres l'explicació al principi, t'haguessis estalviat tantes preguntes.
1: No, però és que m'agrada molt. Per mi va ser una època extraordinària de la meva vida i amb ells dos vam viure coses que a mi personalment m'han marcat per tota la vida. És a dir, la trajectòria... I el que faig és segurament hereu d'allò que vam fer, i el que fan ells també. Sempre el que fas és hereu del que has fet, Sempre. Si jo no hagués fet El Foraster, segurament ara no faria l'espectacle Bona Gent, vull dir, sempre... Però per mi és una època extraordinària.
0: No, si la meva pregunta és si teniu una conversa pendent, encara, amb el Fel i el Xuri.
1: Pot ser, sí. Les coses quan s'acaben és acabar els... És que la paraula... El verb acabar és molt bèstia. Perquè vol dir...
0: Però l'únic que sabem quan naixem És que s'acaba, vull dir,
1: això sí.
0: És un constant
1: tot,
0: de la vida.
1: Tots són cicles, però no, oi que no sabem quan? Per tant, no sabem què passarà. És a dir, no
0: quants
1: sabem...
0: matrimonis coneixes i mira, porten 60 anys junts?
1: Sí.
0: I dius, però estan bé o,
1: exacte.
0: O no estan bé?
1: Aquesta
0: o,
1: és la pregunta. O... Aquesta és la pregunta. És a dir, el mèrit no és la suma d'anys. Per mi això no és mèrit. Al contrari, hi ha matrimonis que porten 60 anys i penses, ostres, de la manera que els veus, estan durant per durar. Saps? Sinó que s'ha de saber acabar les coses. I això sempre poso el mateix exemple. I és que a mi m'agrada molt. Fem fires en aquest país que a vegades es fan només per sumar-ne una més. Ah, oh, sí, esclar, fa 80 anys que la fem.
0: És mil·lenària.
1: Clar, llavors, home, perdona, però ve gent, té èxit? No ve ningú. Sí, està acabada la fira, però clar, és que en portem 58, home, sap greu. No, perdona, els diners i els recursos i l'energia que la poses amb això, no la segueixis posant per seguir. Posa en llocs nous, en coses noves. Per tant, Teta de Guerrilla va durar 12 anys extraordinaris. I es va acabar quan crec que s'havia d'acabar. I qui diu, de la mateixa manera que no sabem mai quan s'acabarà tot el que estem fent, i qui diu que en un futur, doncs... No, això no se sap,
0: feu
1: no se sap mai.
0: Feu un Oasis i, mare de Déu, hòstia, ompliu no els teatres, eh?
1: No, però si els estem omplint ara.
0: Bueno, doncs hem de construir teatres nous, hem d'ampliar el Nacional, eh?
1: El dissenyador de la vida, aquest gran misteri que té la vida, va fer coses molt ben parides. Una d'elles és no saber mai quan ens arriba l'hora. És a dir, no saber-ho, això és una de les grans sorts que tenim. I l'altra és no saber què ens passarà. És a dir, que tot el que fem està a expenses de no saber quines forces, i que n'hi ha que en diuen el destí, n'hi ha que en diuen... No sé, però és d'un guionista extraordinari. I el fet de no saber què et passarà és el que et fa moure per seguir... i seguir així tinguent la predisposició a fer coses, perquè no saps mai què passarà. Per tant, jo crec que tenim un dels grans guionistes en la pròpia vida, que això és insuperable. No saber què passarà és insuperable.
0: A la Teatre Guerrilla va tancar, però em sembla que la teva productora es diu Guerrilla, no?
1: Sí.
0: O sigui, el Bona Gent el fas amb...
1: Sí, Guerrilla Produccions, i tant, sí. No, home, quan es va acabar Teatre de Guerrilla, el 2009 o el 2010, jo, evidentment, d'acord amb ells, em vaig continuar amb la paradeta, amb la productora que tenia, i amb treballadors de la productora.
0: Quantes funcions portes de Bona Gent?
1: Mira, ahir vaig fer la funció 245. Ai, perdona, 445.
0: Hosti, ui, te n'has deixat 200.
1: M'he deixat 200.
0: T'has deixat 200.000 persones pel camí.
1: 445. Hem superat els 400.000 espectadors. Sí.
0: Saps que és una barbaritat.
1: És una bestiesa, sí. Sí.
0: I tu el que fas allà... O sigui, per mi és el millor espectacle que pots portar a una festa major, perquè fas que la gent del poble sigui la protagonista. Tu aguantes el micro,
1: sí.
0: No? Una vegada més.
1: Sí, aguanto el micro i prou. No, és d'aquestes històries que dius, quina... Mira, ahir mateix vaig estar parlant amb una gent que era la sisena vegada que em venien a veure. I dius, però com és això? Ahir a Lliçà d'Amunt, festa major, 1.200 persones, entrades exaurides, gent que repeteix, històries... Ahir ens vam emocionar tots amb històries que ens van explicar la gent allà. Vaig conèixer la Montse, que ens va explicar a les 1.200 persones que érem allà, que fa un any i mig va quedar vídua i que hi va voler fer un homenatge a les seves amigues i a les parelles de les seves amigues perquè l'havien adoptat. Diu, m'han adoptat. I quan ens anem a sopar, malgrat jo no tingui parella i ells tots siguin parelles, m'ho segueixen dient. M'ho segueixen dient, vine amb nosaltres. I clar, t'explica això? I veies la cara de la gent... tots embadalits escoltant aquesta meravella d'algú que ens explica una cosa tan personal com això, no? I això és el Bona Gent.
0: El sou molt Bona Gent, aquest claim que ja és vostre, sí. És una marca del programa, és una cosa que venia predeterminada o va sorgir un dia?
1: No, el sou molt Bona Gent ve de... En el pilot vam acabar, era Espolla, on vam fer a l'Alt Empordà, vam fer a prop de Figueres, vam fer el primer monòleg i jo acabo el primer monòleg dient gent d'Espolla, moltes gràcies. I ens vam mirar i vam dir, hòstia, tio, però és molt poc, no, dir moltes gràcies? Perquè ens han regalat històries de la seva vida, ens han regalat el seu temps, ens han regalat històries que han permès riure, que han permès que ens emocionem. De veritat que només els direm moltes gràcies? Hòstia, faltava alguna cosa. Saps allò que ho notes, ho notes, ho notes? I vam començar allà com a improvisar i hi ha un moment que dic, gent d'Espolla, moltes gràcies i sou molt bona gent. I de cop i volta, amb en Xavier Morral, el director de, en aquell moment del Foraster, ens vam mirar i vam dir, hòstia, és això.
0: Ha sortit.
1: És això, no ens hem inventat res, perquè som, la paraula, sou molt bona, la frase aquesta és ancestral, no? Però ens vam mirar dient, és això, és això. Un gràcies, moltes gràcies no n'hi havia prou, i en canvi un sou molt bona gent per la vostra generositat i perquè ens heu regalat tot el que ens heu regalat, ah, crec que ho tenim.
0: Doncs Quim, marxem amb la bona gent de Menorca, és a dir, amb el Cris Joanico.
1: Oi,
0: i els Ja t'ho diré.
1: I tant.
2: Llapis de memòria.
3: Veuades de Montserena
2: amb Jordi Manau. Si bé

0: Si vens del Ja t'ho diré, és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria del Quim Masferrer. Amb aquesta on anem, Quim? T'he pillat cantant, ara.
1: Sí.
0: Perdona, És que anem justos de temps i digues que no en tiraré cap, la cançó, sinó...
1: No, aquesta ve dels estius, ve de... A mi em va frapar molt la història del Ja t'ho diré, uns... una gent de Menorca que van instal·lar-se a Girona a buscar-se la vida amb un so mediterrani exòtic com el que ens proposaven ells i d'anar a uns quants concerts seus. I amb en Cris, que després ens hem conegut, que amb en Cris ens deien que hi teníem una retirada. Quan érem més joves tots dos, es veu que ens assemblàvem fins i tot físicament. Jo fins i tot hi havia hagut algun concert que havia entrat gratuït, perquè ens pensaven que jo era el cantant, imagina't. Doncs em va marcar aquesta època, una època d'estius, de festes majors, també, que ells van fer molts bolos, i realment, no sé, és un so mediterrani que m'hi sento molt, molt identificat.
0: Jo vaig boig perquè ha sortit la cançó que et recorda a la teva filla, a la Xantal, i no hi ha manera que surti. Suposo que l'has posat i me l'he deixat, com que no m'has fet explicacions de les cançons.
1: Ostres,
0: però t'ho preguntaré igual. Sí. Tu tens una filla de 10 anys, que és la Xantal.
1: Sí.
0: La vas tenir amb 43, 40...
1: 4, 44.
0: Què tal l'experiència de ser pare gran?
1: Mira, va com va això. El guionista de la vida, saps que abans parlàvem dels guionistes de la vida? Doncs va escriure aquest guió, que jo havia de ser pare tard. També sent pare tard te n'adones perquè la natura diu que has de ser pare jove, perquè tens molta més empenta, tens molta més paciència, tens molta més energia, perquè bé, un fill i una filla et requereixen molt, no? Però això va anar així, és a dir, mira, escolta'm, jo tenia 44 anys.
0: I com porta la Xantal tenir un pare que el pare en parla pel carrer?
1: Li va dies. Hi ha vegades que fins i tot li pot... És que també s'entén, que pot arribar a ser pesat.
0: Home, perquè és que vegades... ets el meu pare, deixa-lo en pau.
1: Sí, sí. Però ara, per exemple, a vegades, mira, fa de fotògrafa. Saps? Es demana una foto i ella és la fotògrafa. La veritat és que hi ha una anècdota molt, molt xula d'ella, és que quan era petita, clar, la Xantal, la seva mare, també fa programes de televisió, la Xantal Llavina.
0: I de ràdio. Ràdio. És competència pura nostra.
1: Ah, sí? Molt bé.
0: Clar.
1: Doncs, i clar, jo també de televisió, i va haver un dia que la meva filla em va preguntar si tots els pares i les mares sortien per la tele. És a dir, si els pares i les mares dels nens i les nenes de l'escola... No, això és una feina. I era com maco, perquè ho tenia com molt natural. I recordo ella de passar per davant del televisor, i jo estava sortint al televisor, i ni punyetero cas, mirava la tele i se n'anava, volem dir. Bueno, és normal.
0: S'assembla el Quim Masferrer de la vida real, amb la seva família, amb el seu cercle, el Quim que veiem a la tele?
1: Sí, té molt. Sí, també és cert que...
0: Té molta energia el de la tele.
1: Sí, això és el que anava a dir. És cert que en Quim, el foraster, té una energia, una predisposició i té... que evidentment, jo, si la mantingués sempre, acabaria esgotat, és a dir, no podria... Però té una part d'inquietud, de ganes de conèixer i de ganes d'aprendre que ens uneix moltíssim, moltíssim. Llavors, és cert que, clar, evidentment... En Quim Masferrer a la vida real no es va tirant fent ponting ni fent parapent acrobàtic ni dient que sí a tot. El foraster és que el foraster no sap dir que no.
0: Has hagut de fer moltes coses pel foraster.
1: Sí, però estic molt content d'haver-les fet.
0: Et menjaries una oliva pel foraster?
1: Hòstia, això és complicat,
0: Què et passa amb les olives, Quim?
1: Em passa que no les he provat mai. Ja sé que us fa... La gent li fa molta gràcia.
0: L'argument és una mica absurd, no? Perquè si l'has tastat i no t'ha agradat, ho podem arribar a entendre, però és que no l'has tastat.
1: No.
0: I t'ha anat bé així, no?
1: Clar, és que la vida m'ha anat prou bé sense olives i ara, a la meva edat, no vull cometre l'error de... No ho sé. Existeix la possibilitat de que les hagi tastat, per exemple, a l'escola o que m'haguessin... No ho recordo, que m'haguessin obligat a menjar-ne i d'aquí el trauma. He conegut a més gent, com jo,
0: Però és un trauma.
1: No sé.
0: Però si no l'has tastat...
1: Ja, no sé. Conec més gent que no ha tastat olives, El que no sóc és maniàtic, Una amanida, hi ha olives, no em menjo les olives.
0: I...
1: Conec gent que si una amanida hi ha olives, no toca l'amanida.
0: Aquest sóc jo amb el tomàquet.
1: Ah, sí? Ah, mira, veus?
0: Però l'he tastat.
1: Ja, jo no.
0: No. Les olives, no.
1: Ja no penso provar olives.
0: Aquest és el repte del foraster, pel que queda de temporada. Quan visites un poble, com a foraster, sempre passes pel cementiri i pel mercat?
1: A la meva vida personal, si puc, sí. Són dos llocs que m'agrada molt.
0: T'explica un poble.
1: Em connecta. Primer de tot, el mercat m'agrada per la vida que té. la vida, el bullici, el comerç, els botiguers, les botigueres. M'encanta, m'agrada molt, molt. I si més, si tens la sort d'haver viatjat a Medines, a Zocos o a mercats asiàtics, que allò és una explosió d'olors, és brut, és la vida. I els cementiris és el final de la vida. És el que et posa de peus a terra. És el que et diu, aquí acabarem tots. I jo, les visites als cementiris me recol·loquen molt. I mira, abans parlàvem de... Hi ha hagut un moment, no recordo en quin context, parlàvem del glamour i de no sé què,
0: sí,
1: de la nostra feina.
0: Sí, quan va petar a Teatre de Garriga, sí.
1: Sí, bueno, però parlàvem d'aquesta cosa més de glamurosa de la feina, doncs el superflua, aquestes màscares, aquesta... Els cementiris et recol·loca a l'altre costat. A dir, hòstia, això és el... La vida és això. La vida, la mort, de fet, és el que dona sentit a la vida. Per això m'agrada el lloc on hi ha molta vida, que són els mercats, i un lloc que dona sentit a aquesta vida, que és els cementiris.
0: Amb què acabem? Amb Alegria d'Antonio Font o amb L'Aigle Noir de Bàrbara?
1: Ah.
0: No tens temps d'explicar-ho, simplement tens temps a dir-ho.
1: Hòstia, home, doncs foti una mica d'Alegria d'Antonio Font.
0: Doncs fota-li Alegria. I l'Alegria, la meva, de conèixer-te, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons, Quim.
1: I la meva. La veritat és que m'agrada moltíssim.
0: Ens escoltem demà. Demà més. Adéu.

0: Ser Catalunya Barcelona.
1: No sabem què faràs aquest estiu, però et donem una manera de millorar-lo.
2: I el millor candidat per Esquerra és Gabriel Rufián?
3: Segur que és un candidat magnífic, és amic meu i és el meu company. Jo l'he ajudat sempre i intentaré ajudar-lo sempre.
1: Aquí Catalunya Edició Estiu, de dilluns a divendres de 8 a 10 del matí, amb Laura Estrada.
4: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.
5: Lamine Cubarsí, Joan Garcia.
1: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa. I el que t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El que t'hi jugues, Barça, també.
5: Amb el número 1, Siker Rodríguez.
1: Què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Siker Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, Elx, Barça, a partir de 8:45 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio.
6: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
7: Amb la meva gent, l'estiu es viu millor.
8: És estiu.

0: Hi ha estils de ball que tots coneixem. La salsa, el vals, el tango o el hip-hop. Podem identificar la música que els acompanya i fins i tot podríem imitar o intentar-ho els passos principals, però és que n'hi ha d'altres que no. Per exemple, si us dic Vogue, segurament pensareu en la revista o també en l'èxit de Madonna dels 90. Si heu vist el videoclip, ho recordareu, i apareix l'artista amb altres ballarins fent poses i moviments amb els braços molt lineals, per darrere el cap, l'esquena... Això és el voguing. Elia Pijuan, bona tarda.
1: Bona tarda. El voguing és un estil de ball que va néixer entre els anys 60 i 80 a Harlem, a Nova York, dins la comunitat LGTBIQ+, afroamericana i llatina. Madonna el va introduir uns anys després a la cultura pop amb aquesta cançó, però la història del voguing va molt més enllà. Té a veure amb el racisme i l'homofòbia, amb espais segurs, amb resistència i, sobretot, amb comunitat.
0: I de Harlem, el voguing es va anar estenent i fa relativament poc que ha arribat a Catalunya. Un dels responsables és el Jay-Z Voguer. Jay-Z, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Per algú que no hagi escoltat mai el concepte voguing, com ho definiries?
2: Jo crec que el voguing és una celebració de la identitat, de la diversitat. És una cultura que celebra els cossos que són rebutjats per la societat.
0: No és un estil de ball només,
2: no és
0: va més enllà.
2: No és només un estil de ball, crec que és el fruit d'una comunitat que ha sigut oprimida durant molt de temps. I és molt bonic que creem una comunitat i una dansa i una cultura des d'això.
0: Anem pel principi. Per què es diu voguing?
2: Doncs es diu voguing perquè ve de la revista Vogue, que era una de les grans inspiracions, però no ha sigut sempre el nom voguing. El primer nom que va tindre era presentation, perquè es basava en presentar una identitat, presentar i celebrar un cos.
0: Com va ser això? Quan va néixer? Ara ho dèiem, als 60-80 Harlem, però quina és la història del voguing?
2: Doncs el voguing arriba dels pageants, que són com els concursos de bellesa que eren famosos als Estats Units. Eren uns concursos on les dones trans i persones d'identitats transfemenines celebraven la seva identitat i els seus cossos. I d'aquí sorgeixen poses i uns rituals de celebració de la bellesa que desemboquen en un estil de dansa, el voguing.
0: Perquè hi havia concursos, però si no ho dic malament, corregeix-me, eren molt blancs, de tot gent blanca, i la comunitat més racialitzada, negra, llatina, va dir, no, això no pot ser, anem a fer la nostra. I aquí és on neix?
2: Sí, el fruit del voguing o de la comunitat ballroom és que hi havia una mena de concursos de bellesa des dels anys 60, on la comunitat LGBT es juntava per celebrar-se. Però en aquests concursos les persones del col·lectiu racialitzades no eren celebrades, no podien arribar a guanyar, perquè el cànon de bellesa era el cànon blanc. En un d'aquests, dels més importants que van tenir lloc i que sorgeix el documental The Queen, 1969, apareix com Crystal LaBeija és... D'una forma radical, diu que no tornarem a participar en un concurs com aquest.
0: Que era una drag afroamericana, la Crystal.
2: Exacte, perquè no celebrava realment la bellesa de la comunitat trans i no incluïa a totes les seves germanes, persones trans i persones racialitzades. I ella va crear el primer concurs que era exclusiu per persones racialitzades, latines i negres.
1: Clar, hi ha molts estils de dansa que també neixen de contextos de discriminació, de racisme, de repressió. Què té el ball que sorgeix fins i tot en els pitjors moments?
2: Jo crec que és una mena de sobreviure en un context en què tot era gris. Als Estats Units, la guerra ser negra en un moment històric en el que era violent, era només violència, i ser trans també no tenies forma de gaudir de la vida, de sentir el que era l'èxit. I van crear una dansa que era una mena de celebració del que ets i de poder sentir que pots arribar a guanyar o ser una persona digna d'admiració.
0: De no amagar-te.
2: Exacte.
0: Dins del voguing hi ha molts conceptes. Un és el de house, casa. Què és una house?
2: Jo crec que la millor manera de definir el terme house és família. Una house és un vincle que generen un número de persones que no tenen cap vincle sanguini, però que perquè necessitaven tenir aquesta persona a la seva vida, creen aquesta necessitat. Hem de tenir en compte que als 60, 70, 80, i fins i tot ara, quan les persones del col·lectiu potser surten de l'armari o parlen amb les seves famílies, s'enfronten amb el rebuig. I una persona necessita una família, tot i que et pugui rebutjar. I busquen aquest sentiment de família fora de la seva casa.
0: La house és una família escollida dins
2: Exacte.
0: Del voguing. I actuen com a tal? Si tens problemes a la vida, econòmics, laborals, d'amor fins i tot.
2: Sí,
0: actuen com a pare i mare, germans i així?
2: Jo crec que l'objectiu d'una família escollida és aprendre tot el que no pots aprendre potser en la teva família biològica i et guien a tenir una millor vida, a aprendre quin és el millor camí per tu.
0: És que fins i tot hi ha el concepte de pare i mare dins d'aquestes house.
2: I el més xulo és que no va lligat amb el gènere, sinó més bé amb el que fas a la teva casa. La mare era més bé la que t'ensenyava a agafar un bon camí i el pare t'apropava al teu objectiu també econòmicament o a créixer el nom de la teva house, que és com el nom de la família.
0: O sigui, això t'ho veurem, aquestes persones que van començar a Harlem, no? Que eren persones, com ho deies, rebutjades per les seves famílies o que no podien ser ells mateixos dins dels seus contextos, no? I buscaven aquest lloc segur.
2: Sí, i una de les coses més xules és que això passava al carrer. Eren en parcs on la gent sense sostre es trobava i on creixien aquests vincles familiars.
0: Tu com a ballarí de Vogue, també tens una house? Encara es fa això ara?
2: Clar, sí. Jo, per exemple, sóc membre de la Gorgeous House of Gucci, sóc la madrina i el meu treball dins de la house és acollir a persones que ho necessiten i ensenyar quin pot ser el millor camí, més lligat amb el ballroom, però també a vegades et trobes amb persones que necessiten acollida, una casa, una persona que els ensenyi com trobar el seu camí.
0: I allà hi ha la house.
2: Exacte.
0: Ara, un dels altres conceptes, ara l'has mencionat, és el de ballroom, les balls. Què és una ballroom?
2: Doncs una ball és l'espai on celebrem la diversitat. És un espai on es troba moda, dansa, música, bellesa. És un lloc on persones de tot tipus poden celebrar les seves identitats i trobar persones semblants a elles i crear comunitat.
0: Comencem d'imaginar. És com una competició de ball, no? Més o menys? Mm-hmm.
2: És una competició que realment acull un munt de categories. No només tenim ball, però tenim categories que enmarquen la bellesa. Tenim categories de fer música, categories de fer moda. Hi ha categories per tothom.
0: I aleshores va sortint les persones, els ballarins i ballarines?
2: Exacte, és com que ningú s'apunta. Hi ha un DJ, hi ha un comentador, una persona amb un micro que va introduint el que passa i es van obrint categories per tothom. Hi ha categories de mostrar el cos, categories de mostrar la cara, categories de caminar i categories de ballar.
0: Mira, escoltem aquest so. L'entret del teu Instagram, Diva Divisió, ballant,
2: sí.
0: Tothom aplaudint, cridant, celebrant quan fas els moviments del voguing. Què sents en un moment com aquest?
2: És un moment màgic, és com un somni. És un moment en el que tothom es para per celebrar-te a tu. Tens una persona cantant per tu, tens un DJ improvisant per tu, tens un panel de jurat d'un munt de categories, cases diferents, que venen de llocs diferents, només per donar-te a tu el teu aplaudiment, la teva celebració. I és un moment preciós perquè moltes de nosaltres no tenim oportunitat de sentir que som protagonistes a la nostra vida. I arribar a un lloc on tothom està preparat per fer-te sentir com una reina és molt bonic.
1: Clar, o sigui, m'imagino que dins d'un ballroom succeeix de tot. O sigui, hi ha moltíssima eufòria i segurament es deuen generar momentazos. Quin ha estat el moment més emocionant que has viscut mai en una ballroom de dir és que això no ho oblidaré en la vida?
2: Tinc un munt de moments, però un moment màgic va ser quan em van fer madrina. Jo porto molts anys dins de la ballroom treballant per generar espais segurs i es van alinear tots els membres de la meva house per acollir-me a un esdeveniment que vaig organitzar jo i van vindre per donar-me un premi i commemorar el meu treball dins de la house.
0: És que tu des del 2020 has organitzat ballrooms a Barcelona, el Ballroom Encounters, però anem pel principi, perquè tu quan fa que practiques el voguing?
2: Jo fa des de 2018 que...
0: No fa tant,
2: si jo sóc jovenet. Però sí, jo sempre vaig voler ballar i vinc d'un poble on no hi ha molta gent racialitzada ni molta gent visiblement queer i sempre hem tingut aquesta necessitat de trobar comunitat, de trobar un lloc on hi hagi gent com jo. I el primer cop que vaig escoltar parlar de ballroom va ser Izaskun Ortega, que em va vindre a una competició, a unes batalles que feien al carrer, i em va veure jovenet i em va dir: tu has d'investigar sobre el ballroom, tu has de veure Paris is Burning. Jo no en tenia res, però en aquest documental vaig trobar una comunitat, una identitat, com gent que semblava a mi, gent que celebrava la feminitat, i vaig trobar que no, jo no era cap estrany, que hi ha un, que sóc una persona digna de ser celebrada i que hi ha gent bonica que sembla a mi.
0: Per tant, va ser pràcticament de casualitat que vas entrar al
2: sí,
0: món aquest.
2: Sí, jo crec que va, potser era el meu destí, arribar a aquesta comunitat.
0: I què és el que més t'agrada?
2: Jo crec que el que més m'agrada d'aquesta comunitat és que em permet veure a persones molt joves arribar sense saber ben bé qui són, sense tenir un espai propi, i veure-les trobar la seva família, veure-les trobar la seva comunitat, veure-les créixer, veure com es converteixen en persones superdignes d'admiració, com superestrelles. I és molt bonic veure que tothom, amb una miqueta de recolzament, amb una miqueta de suport, podem arribar a ser flors superboniques.
0: I és per això que decideixes organitzar aquestes ballrooms a Barcelona.
2: Exacte.
0: Va ser gràcies a la Izaskun, això, eh?
2: Exacte, gràcies a ella vaig trobar la meva comunitat, i gràcies a ella jo sé que tinc que puc fer aquest tipus de coses, crear, generar espais.
0: Tenen èxit les ballrooms a Catalunya? Perquè és un gènere bastant desconegut, hem anat preguntant per la redacció i no tothom sabia que era el voguing.
2: Doncs la veritat, fa poquet que la gent comença a reconèixer aquests espais. Quan vam començar no venia ningú, jo entrenava al carrer.
0: Tu sol allà, ballant.
2: Sí, o sigui, era molt diferent, i ara per sort som una comunitat. Hi ha molta gent que està generant espais, que estem molts caps pensant en com generar aquesta comunitat i en com generar espais de celebració i on totes ens sentim bé. També espais d'aprenentatge, per aprendre.
0: Mm-hmm. Hi ha algun lloc al món on sigui més popular el voguing?
2: A New York és la cuna, i és, uh-huh, és on és més gran. Ara París, també a Europa, és el lloc on viatgem totes quan volem aprendre o quan volem experimentar pues, l'escena real. Però cada cop Catalunya comença a ser un lloc on més gent de fora ve a experimentar una escena que acolleix molt bé a tothom, i una escena molt bonica, i crec que és un privilegi formar part d'una escena on hi ha tanta gent tan bonica i que acull també a la resta.
0: I per edats? Hi ha alguna edat que hi hagi? Hi ha més gent jove, més gent gran?
2: N'hi ha una miqueta de tot. Quan va començar hi havia molta gent gran, i ara està començant a ser un lloc que acolleix a molta joventut. I és molt important perquè la ballroom, i sobretot, va néixer per educar i donar un lloc per a la gent jove a trobar la seva identitat i a aprendre sobre com es podia viure sent una persona del col·lectiu.
0: Potser falten referents, perquè ara parlem de Madonna, però tu has treballat amb molts artistes, mm-hmm, artistes com Katy Perry, Nati Peluso, l'Aitana. No sé si aquestes artistes s'han posat a voler experimentar amb el voguing i, mm-hmm, tu que has estat amb elles.
2: Jo crec que gràcies a elles estem generant un portal de visibilitat que permet a molta gent trobar en el ballroom una cosa que admirar. I és molt bonic que persones amb recursos i amb poder facin aquest tipus d'accions perquè persones com el JC Jovenet puguin trobar el ballroom abans, més ràpid.
0: Tu en quina edat el vas trobar? El 2018, quan els tenies?
2: 16 anys.
0: No? 16 anys.
2: Sí, era molt jovenet. Clar. I em va canviar la vida. I sé que n'hi ha moltes persones que potser trobar un espai com aquest pot fer que es converteixin en persones molt diferents a les que són ara.
0: El voguing, abans ho dèiem, va néixer en un context molt concret, a Harlem, però què ens pot aportar ara a la societat que tenim ara aquí a Catalunya?
2: Jo crec que a Catalunya i a tot arreu falta molt treball en la matèria de drets per a les persones del col·lectiu, concretament en les persones trans, i crec que el voguing i el ballroom és un bon lloc on veure que les persones trans són persones normals i corrents, són persones que tenen unes necessitats com ho som tothom, i des d'aquesta escena celebra molt la figura de la persona trans. I crec que aquest canvi que no tenim a la societat, que normalment a la societat que la que vivim no veiem a persones trans sent celebrades, i veure un lloc on és tan natural fa que entenem que és una cosa que ho podem fer a tot arreu, no només a l'escena underground.
0: I molt important que no cal ser trans, pot
2: Exacte.
0: Ser cis i anar en aquestes ballrooms.
2: I gaudir d'aquests espais, clar.
0: En aquell moment, perquè la gent s'ho imagini, imagineu-vos un munt de gent, una persona a la passarel·la, que és... Que és, fa vergonya a vegades? És complicat posar-s'hi quan comences davant de tanta gent tu sol allà, perquè és individual.
2: Sí, però no sé, és com que jo crec que totes tenim tanta fam de ser vistes i de ser celebrades i de aquesta mirada que té el públic.
0: Són persones ignorades a vegades, sí, no? Per la societat.
2: Persones que mai experimenten aquesta sensació d'aquest èxtasi de felicitat i de que està bé ser qui ets, no? I és molt bonic escoltar tot els crits, els aplaudiments.
0: Quin és el proper ballroom que faràs? Que vindrem, Dalia i jo vindrem a participar. Segur.
2: Doncs ara mateix estem buscant sponsors i persones que ens ajudin a fer això possible. Però...
0: Fes una crida.
2: Bueno,
0: a la
2: faig
0: ràdio.
2: Una crida a que qui vulgui col·laborar, qui vulgui ajudar a aquesta escena creixi, a que aquesta comunitat sigui vista, que qualsevol ajuda és molt necessària i s'agafa amb molt de plaer. El Mercat de les Flors, Hope Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona ha ajudat molt a que tinguem espais i ho continuen fent. Ara cada any tenim una bola anual gràcies al Mercat de les Flors i al Hope de Barcelona. I bueno, que amb un esdeveniment no fem res, necessitem més espais on podem brillar, on podem ser vistes i ser celebrades.
0: Avisa'ns, quan ho facis.
2: Clar que sí,
0: que
2: serà les primeres.
0: Doncs Jaycee, ballarí professional de voguing i una de les figures líder de l'escena ballroom a Barcelona amb Ballroom Encounters. Moltes gràcies per descobrir-nos el voguing, aquesta història d'aquesta dansa que neix a Harlem als anys 60 i 80 per celebrar els cossos racialitzats, trans, tota la comunitat queer. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I seguiu.
2: Donar-me l'espai i ens veiem aviat.
0: Ens veiem aviat i acabem amb Madonna, va.

0: Elia, què més recollim del dia d'avui?
1: Doncs mira, el govern espanyol considera factible traslladar 500 migrants menors no acompanyats des de Ceuta a la península. El secretari d'Estat de Joventut i Infància, Rubén Pérez Correa, ha dit que està d'acord amb que Ceuta ha de ser una ciutat de serveis, sempre i quan no alteri la vida dels ceutins.
2: Tenemos mecanismos en la jurisprudencia española, tenemos un real decreto que ha sido capaz, tanto en Canarias, Ceuta y Melilla, de que 1.700 menores fueran a península. Muchos de ellos ya han cumplido 18 años, ya tienen su puesto de trabajo y, por lo tanto, yo estoy completamente de acuerdo que se tiene que ver a Ceuta como una ciudad de servicios, pero que eso no signifique que se altera la vida de los...
1: Són declaracions en una entrevista a Ràdio Nacional. En clau catalana, la Generalitat ja ha donat per fet la manifestació d'extrema dreta contra la immigració prevista per demà a la plaça Sant Jaume de Barcelona. El Departament d'Interior està especialment atent tant del possible xoc entre aquesta manifestació i una altra d'antifeixista que pretén boicotejar l'acte. Àlex Calatrava.
3: En un comunicat, el govern ha recordat que la manifestació és un dret fonamental, però no absolut. Estaran atents per si es detecten pancartes, símbols o cridòries que incitin a l'odi i la discriminació o la violència. En aquest sentit, els Mossos reforçaran el seu dispositiu per poder filar prim i requisar pancartes o obrir expedients administratius. En tot cas, fonts policials expliquen que tenen prou efectius perquè tant la manifestació com la contramanifestació antifeixista puguin fer-se. En aquests casos, normalment no es canvia el recorregut, només es posa un cordó policial per evitar, per seguretat, que es trobin.
1: Gràcies, Àlex. I també la Generalitat estudiarà si recupera o no els peatges a la P7 de cara a la tardor en el marc del pla de xoc per millorar la mobilitat i reduir els sinistres en aquesta autopista. El debat segueix obert, segons ha afirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: De cara al futuro, el tema del que se llama el beso digital, que permitirá pues, prever situaciones de colapso cuando hay un accidente en la P7, poder actuar y gestionar los flujos de tráfico que se pueden dar.
1: Són declaracions en una entrevista a l'agència EFE. I més enllà dels peatges i altres mesures que ja s'apliquen, Parlon ha plantejat que l'autopista requereix grans obres, com ara ampliar la zona sud de l'autopista amb 3 carrils. A més, ha avisat que no serà ràpid, ja que encara queda que s'aprovi el projecte, licitar-ho i fer les obres. I canviem a mobilitat, la circulació a l'RL4 entre Calaf i Manresa s'ha restablert. El servei s'està recuperant progressivament, segons ha informat l'operadora pública. L'avís del tall es va emetre a 6:45 del matí i es va desplegar un servei alternatiu per carretera per connectar amb 2 estacions. El tall ha coincidit amb el temporal de pluges que ha afectat Catalunya des d'ahir al vespre. I acabem a Lloret de Mar, perquè l'Ajuntament ha sancionat 20 de comerços per mostrar productes amb missatges ofensius i no respectar l'espai autoritzat per exposar-los, tot plegat amb multes de fins a 250 euros. Les sancions afecten aquelles botigues que incompleixen la normativa municipal que prohibeix exposar productes ofensius que atemptin contra la dignitat o els drets de les persones. El consistori també ha sancionat altres comerços que ocupaven més espai de la via pública del que tenien permès. En un comunicat, l'alcalde de Lloret, Adrià Lameles, ha apuntat que les sancions s'emmarquen en el Pla Lloret i actua amb què volen donar valor als botiguers que sí que respecten l'ordenament municipal.
5: Moltes gràcies, Elia.
1: A vosaltres.
6: I anem amb el temps. Jordi Carbó, bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda.
6: Tenies raó, ens va ploure ahir la nit.
7: Menys, per això del que ens esperàvem.
6: Menys? A mi em va pillar al carrer i et dic que no va ser poc.
7: Però bé, era una pluja agradable, no?
6: Sí,
7: a la ciutat de Barcelona, que plogués.
6: A Barcelona, bé.
7: Aquelles estampes de cinema, no?, de la gent passejant sota la pluja,
6: sí,
7: que té el seu punt de sensualitat.
6: Molt poètic.
7: Hem de
6: seguir a les tempestes?
7: Sí, però això, tempestes. És a dir, seran moments puntuals de pluja, però compte. De fet, les immediates hores passarà una situació ben curiosa, que es repeteix moltes vegades. Ara, per exemple, tenim xafes, com les últimes hores, a les comarques de Girona. Afecten poques poblacions. Ara, per exemple, una bona nuvolada deixa un xàfec a la Selva i de mica en mica aquests xàfecs aniran baixant. És a dir, d'aquí poca estona sorgiran alguns a la comarca del Maresme, poden sortir també a la part més oriental del Vallès Oriental. Després, ja a prop de la mitjanit, a la ciutat de Barcelona és molt probable que tornin a caure xàfecs, més intensos que ahir, però de molt curta durada. De manera que si aneu a les festes de Gràcia, per exemple, o altres activitats, no penseu que estarà plovent tota la nit, però si us enganxa un d'aquells xàfecs, seran d'aquells molt intensos, però, insistim, de curta durada. I a mesura que vagi avançant la matinada, aquells xàfecs, aquestes tempestes, s'aniran desplaçant cap al Baix Llobregat, després cap al Garraf, i finalment ja de matinada compta la Costa Daurada. És aquí on es poden desenvolupar les tempestes més actives, per exemple, a l'entorn de Salou, i fins i tot comportar alguns aiguats, perquè aquí estarien més estona i ja al final de la matinada, demà al matí, arribarien fins al sud de Tarragona, a l'entorn del Delta. Demà ens espera un dia amb més núvols que avui, també estones de sol, i serà el dia que menys pujaran les temperatures. És a dir, com avui, farà calor, però una calor molt moderada, i amb xàfecs que demà afectaran sobretot al sud de Catalunya i a les comarques de Ponent, a les de Lleida.
6: Però, allà vaig jo, Jordi.
7: Però seria la mateixa idea, és a dir, molt poca estona de pluja, no a tot arreu, no podem precisar, és a dir, plourà la Noguera, sí, hi haurà algunes tempestes, però pot ploure a Balaguer i res, a 2 quilòmetres no ploure, per això, que no hauria de ser una pluja que canviés plans, si està atent, si esteu a llocs sensibles, no, com a prop d'algun rierol, però, insistim, aquests xàfecs que demà afectarien sobretot a les comarques de Lleida i Tarragona durarien poca estona, i demà, com deien, temperatures més baixes, diumenge, doncs, molt de sol, però a la tarda algunes nuvolades, i això que ja ens suma a finals d'estiu, que no vol dir que s'acabi la calor, perquè en continuarà fent. De fet, diumenge tornaran a pujar les temperatures després d'un matí i una matinada que hauran estat fins i tot frescos.
6: Doncs a gaudir una mica d'aquest respir que ens dona la calor aquest cap de setmana i a gaudir els que puguin, que no els hi agafi la pluja.
7: I a passar-ho bé
6: i a passar-ho bé. Festa. Ah, gràcies, Jordi. Suposo que ho dius per tu.
7: No, per tu.
6: Jordi, bon cap de setmana.
7: Salut.
6: Adéu. I acabem amb els esports. Graderia del Balcó, Núria Vilamala, com estàs?
5: Què tal, Laura? Bona tarda.
6: Què tindrem avui?
5: Molta actualitat, perquè és un divendres intens. Laura, primer tenim el Gamper femení en joc. Començarà a les 8 del vespre el Johan Cruyff i tenim a la Laia Pujals. Per tant, estarem pendents del que pugui passar el trofeu Joan Gamper. I demà tenim un Espanyol-Madrid. Avui hem escoltat la primera roda de premsa de José Mourinho. En teníem ganes, molt tranquil.
6: Sí, està tranquil.
5: Sí, de moment.
6: T'he de dir que jo de petit em feia por, Mourinho.
5: Bueno.
6: Bastanta.
5: Bueno.
6: A veure, si està tranquil...
5: Bueno, no crec que siguis l'única persona.
6: No.
5: No, n'estic segura que no.
6: Què ha dit, què ha dit?
5: No gaire res, molt tranquil, la veritat, de moment. Clar, ja arribarà el Mourinho, veure, que tots coneixem. Però, sí, bàsicament, el que ha reconegut és que Rodri hagués estat la cirereta del pastís. Per tant, això encara ens fa més feliços als culers de saber
6: a tu,
5: que...
6: A tu t'encanta aquesta història.
5: Sí, sí, sí, sí, que l'ha fitxat el Barça. També tindrem un ull posat amb el Girona, que juga a les 9 de la nit a Còrdoba.
6: A veure què passa.
5: Sí, clar, haurem d'estar pendents una mica de l'11 que tregui Quique Álvarez, perquè donarà pistes de jugadors que poden estar a la rampa de sortida. I avui, Laura, entrevistarem a la Maria Petit, tu saps qui és, perquè
6: sí,
5: amb tu n'hem estat parlant. És una atleta, és corredora, invident, que d'aquí uns dies correrà l'ultratrell del Mont Blanc. Ella farà una disciplina que són 15 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell.
6: Flipes.
5: 1.200 metres de desnivell en 15 quilòmetres, imagina't.
6: No, vertical.
5: Clar, la barbaritat que és això. Fa poc ara ha coronat el Teide, també ha fet una cursa a Suïssa, i bueno, parlarem una mica de tots els reptes que té i també de com és el fet de córrer sent invident, perquè ella corre amb una barra i amb dos guies, i per tant que ens expliqui una mica com ho fa ella per afrontar carreres com aquestes, que a nivell esportiu per si sol ja són prou exigents, doncs imagina't
6: sense
5: en el seu
6: veure,
5: cas encara més,
6: clar.
5: Correcte.
6: L'admiro moltíssim, t'escoltaré.
5: Perfecte.
6: A quart de nou, Núria.
5: Bon cap de setmana, Laura.
6: Bon cap de setmana, que vagi molt bé. En Toni Suárez és el control de so. Ara són les 7:25 d'aquest divendres 21 d'agost del 2026.

0: És divendres i com cada divendres acabarem amb l'Estiu és un festival amb la Júlia Domènech. Júlia, bona tarda.
1: Bona tarda, Laura.
0: L'estiu ja s'acaba, però els caps de setmana encara estan plens, encara tenim coses. Abans, però, avui tenim un sorteig, atenció, perquè és una entrada doble per la presentació que el Cirque du Soleil organitzarà a Casa Vicenç amb el seu nou espectacle Curious. Júlia, què han de fer els oients si volen aconseguir aquesta entrada?
1: Sí, mira, una entrada per dijous que ve, dia 27, a 8:45 del vespre. El que han de fer és trucar-nos ara mateix i el primer que truqui es queda aquesta entrada doble. Anem a dir al telèfon, molt atents, 933-44-1411. Repetim, 933-44-1411.
0: Truqueu en aquest telèfon si voleu aconseguir aquesta entrada doble per la presentació que el Cirque du Soleil organitzarà a Casa Vicenç amb el seu nou espectacle Curious. Us agafarà el telèfon l'Èlia. Ja està, no truqueu més, ja el tenim la persona. Rapidíssim. Doncs aquí això, aquesta entrada serà per aquesta persona que ara l'Èlia parla, o sigui que ja està. I ara sí,
1: ja està,
0: anem a fer un repàs de les festes i festivals d'aquest cap de setmana. Júlia.
1: Doncs, Laura, aquest cap de setmana és bastant cap de setmana de cloendes,
0: eh? Ai, que s'acaba.
1: T'he de dir, comencem per l'Occident Summerfest Cerdanya, que aquest cap de setmana tanca oficialment la seva edició del 2026. És un festival organitzat pel grup Clipper i el Badiu i es fa en un espai natural idíl·lic, envoltat de muntanyes.
0: Que xulo.
1: I el seu reclam principal és precisament fugir de l'aixafogó de la platja, doncs per veure un concert una mica a la fresca del Pirineu.
0: I aquest cap de setmana ideal per
1: ideal.
0: Això.
1: I això ho dic per si fa anima algú a anar-hi, perquè si no és per la fresqueta, que sigui almenys perquè hi actua el mític grup de sempre, que ens hem fet un fart de citar, l'Axan Busto. I demà, dissabte 22 d'agost, el tancament de

0: sol.
1: Home, ha de ser bonic allà amb les vinyes, música íntima.
2: Crec que serà un concert molt, molt personal, la veritat. Així que avui, últim dia, tots cap allà, si no teniu res a fer. I he de dir que no em volia despedir de la secció del bloc de festivals sense mencionar Manresa, que aquest cap de setmana són les festes majors.
1: Sí.
2: Vale, són festes majors. No en parlaré després del segon bloc perquè he decidit optar per altres pobles més petits i més desconeguts, però és que si voleu un altre festival, aquesta festa major podria comptar perfectament com a tal, perquè hi va Miki Núñez, Búhos, les que faltaven.
1: M'encanten.
2: La banda Neon, bueno, no? És una mica com un festival, això.
1: Sí, podria ser el cartell perfectament de qualsevol festival que hem mencionat. Déu-n'hi-do, Manresa, molt bé, eh?
2: Molt bé, per això dic que calia mencionar-los per si algú ho té a prop i vol anar.
1: Doncs aquests festivals tenim. I ara sí, anem cap a les festes majors d'aquests pobles que deies.
2: Anem a les festes majors. Aviam, Laura, mira, a mi se m'havia comentat que aquest cap de setmana eren les festes majors de Puigcerdà, a la Sardana. I això que jo he començat la meva búsqueda exhaustiva de la víctima perfecta que em fes...
1: T'encanta,
2: eh? És el meu moment preferit de preparar la secció, buscar a veure qui m'explicarà amb el màxim fanatisme la seva festa major. I de cop i volta vaig trobar a la Maria. La Maria és una ciutadana de Puigcerdà i ens vam posar a parlar i de cop i volta em diu: Júlia, a veure, un moment, és que no són festes majors aquest cap de setmana. I dic: com que no? I dic: llavors per què estem parlant? I em diu: és que és una altra cosa encara millor. És la festa de l'Estany. I dic: a veure...
1: La festa de l'Estany.
2: És una festa que just ara fa 140 anys i la Maria m'explicava que s'inaugurava d'una forma peculiar, quasi que et diria un pèl terrorífica i tot.
3: Primer es reviu la llegenda de la vella de l'Estany i el divendres, quan comença la festa, surt la vella de l'Estany, teòricament, i després el diumenge se'n torna a enfonsar fins l'any següent.
2: Clar, la Maria m'ha dit això i s'ha quedat tan tranquil·la, s'ha quedat tan ample, perquè clar, ella estarà acostumadíssima a aquesta tradició, a aquesta festa de l'Estany, però a mi m'ha picat moltíssim la curiositat i he buscat la narrativa al darrere d'això. T'ho explico un moment en format...
1: Vale, perquè això de la vella de l'Estany a mi m'està picant molt la curiositat.
2: Vinga, som-hi, tot
1: que
2: orelles.
1: Que soni la música?
2: Que soni la música de la llegenda.
1: Va, Toni.
2: Mira, la llegenda de la vella de l'Estany de Puigcerdà, vale, l'haurà narrat la història d'una anciana nonagenària que vivia en una casa humil just al terreny on avui dia es troba l'Estany de Puigcerdà. Quan es va decidir construir aquest llac artificial medieval, ella es va negar rotundament a marxar de casa seva, però la construcció va tirar endavant igualment. Per l'immens amor que tenia a l'indret on havia passat tota la vida, la vella tornava cada dia a visitar el llac fins que va morir. La tradició diu que des de la seva mort, el seu esperit torna cada any des de les profunditats de l'aigua, coincidint amb la festa de l'Estany, ara, a finals d'agost.
1: Però que estàs dient... O sigui, quin mal rotllo, no?
2: Oi, que t'he generat mal rotllo. Era
1: una mica. I això, així comença la festa de l'Estany.
2: Així comença la festa. Després la Maria ja m'ha acabat confessant quina és realment l'activitat preferida dels joves en aquesta festivitat.
3: El que és més xulo de tot i el que més agrada al jovent i a la gent del poble és la rua de carrosses que té lloc el diumenge. Tots els joves del poble, i no tan joves, es divideixen en colles i durant juliol i agost preparen una carrossa. Com una mica com les Falles o els carrers de Gràcia, però en carrossa. I llavors, durant el diumenge, hi ha una gran rua. Després hi ha entrega de premis i finalment s'acaba amb focs artificials. I bueno, això jo crec que agrada bastant a tots els del poble perquè tant és xulo participar-hi, perquè fas pinya amb les altres carrosses, com també és molt xulo de veure.
2: A mi em funciona molt, aquest
1: home,
2: format carnaval d'estiu,
1: carnaval
2: de carrosses.
1: Jo tinc un amic que sempre diu que s'ha de fer el carnaval a l'estiu perquè si no a l'hivern sempre vas tapat, la disfressa no llueix tant...
2: Estic completament d'acord. I ara ens anem cap a Aiguamúrcia, vale? A la comarca de l'Alt Camp, on d'entre els 11 nuclis que agrupa n'hi ha un de molt petitet que es diu Santes Creus, un poble de només 166 habitants.
1: Ai, sí que són pocs.
2: I d'aquests 166 jo n'he trobat una, la Martina, que ha destacat un acte bastant especial per ella de la festa major.
4: I una cosa que m'agrada molt, que he descobert que no tots els pobles es fa, és el fanalet, que és a la nit de com la típica orquestra de ball del dissabte, doncs cadascú s'encén el fanalet amb la seva parella fins que s'apagui. I jo em pensava que es feia totes les festes majors i resulta que no, que es fa.
2: Saps què és el ball del fanalet?
1: Sí, al meu poble es fa. De fet, aquest cap de setmana, que són les festes del meu poble, el ballarem.
2: Ai, no l'hem posat aquí.
1: Sempre el ballo.
2: Al meu poble també es fa i és molt bonic.
1: És molt bonic.
2: Has guanyat mai?
1: No, sempre se m'encén.
2: A mi em passa igual, és el meu repte de cada any.
1: És molt
2: complicat.
1: Hi ha gent que fa trampes, baixa més el paper.
2: Tens tota la raó.
1: I clar, així no jugue.
2: Veig que parlem el mateix llenguatge.
1: Home, és que així no jugue.
2: M'ha fet molta il·lusió ara que tu també. És que volia ara fer una mica de woman's planning.
1: Mira, podríem ballar un dia el ball del fanalet tu i jo.
2: A veure si guanyem.
1: Podria ser molt bonic. I què més, Júlia?
2: I ja vull tancar la secció fent una breu i fugaç menció a que per fi s'han acabat les festes majors de Gràcia, o almenys s'han acabat per mi, perquè sé que encara hi ha cosetes.
1: Encara hi ha coses.
2: Tu hi vas.
1: Ja hi he anat.
2: Ja hi has anat.
1: Ja hi he anat.
2: Però nosaltres aquí, si hi ha una cosa que no perdem, és el temps, així que gota en mà. I ara toca degustar les festes del barri de Sants.
1: Home, i tant!
2: Sant Bartomeu, que és el seu patró, ja ens dona el permís, i bé, ja estan totes les entitats, associacions del barri, doncs, preparant les

0: més de 300 activitats que hi haurà.
1: I pregó especial.
0: Pregó especial, perquè els veïns de Sants ja poden estar orgullosos, perquè tindran de pregonera a la gran actriu i directora Letizia Dolera, que de fet ens ha confessat ara fa poques hores aquí a Ser Catalunya que li fa especial il·lusió.
2: Doncs em fa molta il·lusió fer el pregó de les festes de Sants, un barri que manté l'esperit de barri, que té una història de lluita obrera i de cooperativisme que ens ha d'inspirar en aquests temps d'individualisme, capitalisme, i on les grans corporacions estan acabant precisament amb els barris. Crec que a més, la festa major i la cultura popular són una manera de mantenir vius els rituals i les tradicions, i són una oportunitat per celebrar la comunitat humana que som.
1: A mi sempre m'han agradat molt les festes de Sants i té raó, Letizia Dolera.
0: Té molta raó, molt bé, Letizia Dolera. I anirem la setmana que ve.
1: I anirem la setmana que ve. I saps qui no hi anirà? I hem de posar la llista
0: molt
1: negra.
0: Molt bé, molt bé. Digue-ho ben fort.
1: Guillem Delso. Que és de Sants, de tota la vida.
0: I no, està al seu poble de Sòria, diria que és a Sòria.
1: Sí, i no hi va mai a les festes de Sants.
0: És que crec que és una mica hater de les festes de Sants, malgrat ser-hi, de tota la vida.
1: Ja, no sé, diu que li agrada més les del poble. Bueno, ja ho hem vist, no?, que al final, en aquesta secció ho hem vist, que els pobles petits, de menys de 300 habitants...
0: Hi ha la bona confitura.
1: Sempre es fan les bones festes. Júlia Domènech, moltes gràcies. Tu on vas aquest cap de setmana?
0: Jo me'n vaig al meu poble. No és festa major, però sempre està bé tornar-hi, de totes formes.
1: Que també, descansar, que també toque. Doncs moltíssimes gràcies.
0: A tu, Laura.
1: Nosaltres ho deixem aquí, us deixem ara com sempre amb els podcasts del balcó i tornem dilluns. Bon cap de setmana.

0: al balcó.
1: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
2: Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del Balcó.
3: A la cadena SER i SER Catalunya. Al balcó. Laura Polo Dalfó.

0: Les 7, Guillem Delso, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: És dimecres de Setmana Santa, tenim la Pasqua a tocar i avui volíem parlar d'una de les millors coses d'aquesta festa, la xocolata.
1: Ara és època, són dies de passar per davant les pastisseries, de veure mones i, sobretot, figures de xocolata de tota mena. A Espanya, cada persona menja més de 5 quilos de xocolata cada any. I això que no és dels països on més xocolata es menja. A Suïssa, per exemple, en són 11 quilos per persona cada any.
0: I avui ens volem preguntar d'on ens ve aquest plaer que, si ens n'anem 3.000 anys enrere, va començar no com un plaer, sinó com un ritual.

0: I els oients que ens escolten cada dimecres ja ho saben, aquesta música vol dir Irene Cordón, doctora en Arqueologia i Història Antiga del Balcó. Bona tarda, Irene.
1: Bona tarda.
0: Escolta, la xocolata.
1: Sí.
0: T'agrada?
1: M'encanta. I a vosaltres?
0: A mi m'encanta.
2: És un plaer infrenable, no, diguéssim?
0: Sempre ho dic, que si hi ha un dolç sense xocolata, per mi no està complert.
1: Doncs mira si ho sabia, que us he portat una sorpresa.
0: Oh!
1: Amb tu, Guillem, que encara no ens coneixia, et dono una rajoleta, una per la Laura i una altra per Guillem.
0: 85% de xocolata, sí. Que és la bona.
1: Sí, la bona. Casa catalana, he aprofitat, però us he portat perquè jo crec que aquesta secció, si hem de parlar de xocolata, tot i que els oients no ho poden notar, jo crec que aquesta flaire i aquesta oloreta que tindrem aquí ens ajudarà.
0: I la compartirem, després de la secció la compartirem. Escolta, vens plena de papers avui i ens vols parlar de la xocolata, que no comença com un dolç, sinó com un ritual, dèiem.
1: Clar, aquest és el tema, que parlar de xocolata ens podríem estar aquí sense sopar, sense dormir, perquè és un tema molt extens. Llavors, a mi m'agrada molt mirar els orígens, i és veritat que quan mirem l'origen de la xocolata, tota aquesta presentació que feies tan bonica, no?, ens parlaves d'un plaer, bàsicament, mm-hmm. no? Però en inici, en origen, no ho és, sinó que està vinculat al ritual, a la cerimònia, a la religió. I no era un plaer al paladar, un postre, sinó que molt poca gent ho podia prendre i, a més, es feia de forma líquida, no en forma de rajola, no de forma sòlida. I és una miqueta el que us vull explicar avui.
0: Però com neix? On hem d'anar? Fins a quin any ens hem de remuntar?
1: Doncs, d'entrada, hem de passar a l'oceà Atlàntic, perquè ens hem d'anar cap a aquelles cultures mesoamericanes i ens anem a la civilització Olmeca. Els Olmeques són una d'aquestes grans civilitzacions que a vegades es confonem amb els maies, els asteques, els inques. Jo crec que fora bo que anéssim posant una miqueta d'ordre. I us hauríem de dir que els Olmeques vindrien a ser una miqueta com la mare de totes i cada una d'aquestes cultures mesoamericanes. Vam viure més o menys amb una franja cronològicament parlant de fa uns 3.000 anys, és a dir, podríem remuntar-los a 3.500-3.000 anys. Estem parlant del que seria l'actual Golf de Mèxic, enmig d'aquella selva, d'aquells sorolls, d'aquells animals, doncs ells allà hi deixaran una petja molt important i sabem que aquests Olmeques són els primers que domesticaran la planta del cacau, que és un arbre amb un fruit doncs, que mesura les beines, són més o menys uns 20 centímetres i en el seu interior hi ha unes llavors que semblen unes ametlles que són molt amargues. Probablement visualitzeu aquest fruit, que és ve de l'arbre, i d'això, doncs clar, jo a vegades em pregunto qui va ser la primera persona que se li va passar pel cap agafar aquest fruit i començar a manipular-lo i a veure què poden fer. I veus com realment aquests Olmeques doncs, extrauran un líquid molt amarg. De fet, la xocolata negra pura és molt amarga, molt amarga.
0: No a tothom li agrada.
1: No a tothom li agrada. De fet, a mi em costa una mica, quan és tan amarga, sí, sempre, però ja ho veurem, perquè això és tot un procés, no?, per arribar com ens mengem nosaltres avui en dia. Però sí que en aquest moment aquesta cultura és la vincularan, sobretot, amb el ritual, amb les cerimònies, amb el món religiós que tenen. I ho faran, s'ho prendran líquid, sembla que fred, calent no sembla, no ens indica que en forn ens digui que allò estigui calent, que nosaltres, clar, si jo dic xocolata líquida és probable que us vingui al cap el suís, no? Que hi ha xocolata calenta, melindros, tot això, no. Exacte, els melindros, és importantíssim. S'han de sucar, sí, sí, això és clau.
0: Sempre.
1: Sí, sempre, sempre. Però aquí hi ha tot un procés. Llavors, en aquest moment no, és una beguda realment doncs, que la reserven per aquests actes, per aquests rituals. Heu de saber que els Olmeques tampoc ens han deixat gaires textos escrits.
0: Clar,
1: no,
0: és que
1: no.
0: Anem un moment a l'inici per saber sí. qui són, perquè a mi no em sona bé gens aquesta civilització. O sigui, em dius els maies i dic sí.
1: Que sí.
0: Però aquests no. Aleshores, el seu nom té alguna cosa amb la xocolata? No,
1: No, encara no. O sigui, bàsicament ells sembla ser, tot indica, que són els primers que manipulen aquest fruit. Llavors, com que són els primers a domesticar, nosaltres parlem de les plantes i els arbres domesticats. Per tant, van domesticar aquesta planta però sobretot per aquesta finalitat. Jo us diria...
0: En sabem poc d'ells.
1: Dels Olmeques sabem molt poc, una miqueta dir-vos que ja us he dit que estaven habitant aquests territoris de les terres més baixes humides del Golf de Mèxic, especialment el que seria l'actual estat de Veracruz, de Tabasco, serien més o menys aquestes zones, i llavors heu de saber que vivien aquesta gent en petits poblats, perquè són quasi tots camperols i camperoles. Sí que la societat està molt estratificada, això vol dir que hi ha una elit governant, amb uns sacerdots, també hi ha alguns artesans, ens ha arribat alguna peça de molt, molt bonica de ceràmica, etc. Però que bàsicament, com us deia, la població es dedica a l'agricultura. I quan parlo de l'agricultura és el conreu del blat de moro, de pensar que estem a Mesoamèrica, també de les mongetes, de la carbassa i del cacau. aquí és on entra aquest cacau que ara us comentava. Llavors, nosaltres sabem que la religió impregnava absolutament qualsevol aspecte de la vida quotidiana.
0: Quin tipus de religió tenien?
1: Suposo que eren politeistes. Clar, el problema és que no ens han deixat textos clars, sí que ens han deixat algú d'art, l'arqueologia aquí, un paper fonamental per poder traçar com eren aquests olmeques. Llavors, la religió, gràcies als enterraments, nosaltres ho sabem pels enterraments, veiem que els enterren, sobretot les grans elites, sempre una postura molt, molt concreta, i els acompanya tota una sèrie, nosaltres li diem aixubar un funerari.
0: Com els egipcis.
1: Com els egipcis, que també els havien d'acompanyar doncs, a algun menjar o alguna peça artística important. Llavors, això què ens indica? Que potser no tens un text que et deixi molt clar que hi ha religió, però al moment que tu estàs enterrant aquella gent sempre igual i els estàs posant una petita ofrena, t'estan indicant que creuen en un més enllà, que creuen, per tant, en un món i hi ha una mentalitat i un simbolisme al darrere de tots i cada un d'aquests enterraments, que hi ha rituals. I ens han arribat, sobretot, segurament us ho heu vist, aquelles imatges d'uns caps enormes que són de pedra, que estan esculpits i que es veuen les faccions molt ben definides, una espècie de barret, no sé, jo crec que aquest art Mesoamèrica...
0: Sí, és molt d'allà aquest art i ve d'ells.
1: Dels olmeques. Vale. I després, clar, com que és la cultura mare, per dir-ho així, dels posteriors maies o asteques o els inques, que ja són els darrers, doncs deixen alguna petja. Però com que estem parlant del cacau, us diria, d'acord, doncs ells són els primers a domesticar-lo i, entre altres coses, també ho passaran a aquestes altres cultures potser més conegudes. No ho sé.
0: I aquestes cares que ens deies, Irene, però són, simbolitzen alguna cosa?
1: Probablement són els governants, que ens estan indicant... Quan veieu una imatge com aquesta, t'està dient que el governant és molt poderós i que està utilitzant la imatge per demostrar-te el poder que té. Llavors, si tu veus això, a més, normalment estan fets de basalt, que és una pedra que no hi ha en aquest colt de Mèxic, això vol dir que havia de venir de fora, que és una pedra molt preuada, i és una mostra de poder. Alguns autors han dit que potser hauria pogut ser una divinitat, però és que al cap i a la fi, tots i cada un d'aquests grans líders tenen també un poder religiós molt important i llavors, per tant, jo crec que també deurien tenir part de divinitat.
0: I és només la cara?
1: Són unes cares immenses com una espècie de barrets i que tenen aquells llavis així com més molsuts. Ho visualitzeu una miqueta. I també ens ha arribat alguna imatge que veus clarament que fan ús d'aquest cacau. I els dius, ostres, cacau amb un context cerimonial. Ens han arribat també uns altars immensos. Què està passant aquí? Veus que només el podien prendre aquestes grans elites, que el poble no, aquests camperols que ara comentava, els hi toca conrear la terra, però ells no tenen accés a aquest líquid. I per què? Doncs perquè suposo que necessita ser rang, ni que sigui espiritual, per poder contactar amb aquestes divinitats a través d'aquest líquid tan preuat.
2: Perquè en aquests rituals que explicaves, els governants tenien un paper totalment protagonista, diguéssim,
1: sempre.
2: I la resta del poble era totalment secundari, i no sé si ni tan sols ho veien o com anava això.
1: Probablement ni ho veien, és que aquest és el tema, no? La societat està tan estratificada que nosaltres tot el que sabem, o pràcticament tot el que sabem, és a partir de les elites governants, que se separen moltíssim de la població, que és el 90% o el 95% de la població. I per tant, aquests governants, que són els sumes sacerdots també, és que ho tenen tot el poder, i els poden fer el que vulguin, i suposo que tenen sotmesos allà al poble que va treballar en la terra com pot i que evidentment queda reduït només per aquesta elit, per aquesta crem de la societat que puguin fer tot això.
0: Vale, aleshores tenim que la societat olmeca era una societat agrícola molt estratificada, on els líders ho tenien tot, i que el cacau s'introdueix com una mena de ritual d'aquests enterraments o
1: simplement com una connexió cap a les divinitats. O sigui, és una beguda que s'utilitza en el món ritual. No sabem exactament què és, però sabem que és una societat, una civilització complexa i que la religió té un paper molt important. Llavors, a partir d'aquí ja l'haurien de començar a passar cap als maies, que és una altra de les
0: cultures. Perquè entenc que, com es deia, aquesta cultura és la mare, va passant a les següents cultures i la xocolata acaba agafant protagonisme a totes aquestes cultures.
1: Al moment que tens un arbre, una planta, un animal domesticat, ja està. O sigui, això ja anirà passant any rere any, fins que arribem als nostres temps. Per tant, els olmeques, podem dir que, a més de tot això que heu comentat, són els primers que van domesticar aquest arbre. El domestiquen i aquest fruit ells el coneixen i en fan aquest líquid. Els maies, com que ja tenen aquest arbre domesticat, també en faran un ús. I també és molt bonic, perquè, a més, amb el món maia, que jo crec que és una miqueta ja més conegut, heu de saber que la civilització maia també és extraordinària, és fantàstica, però podríem dir que el moment de més màxima esplendor vindria a ser el segle III, ja la nostra era, del segle III, al segle X, vindria ser el moment doncs, més àlgid. I llavors aquí sí que ens han arribat fins i tot uns vasos ceràmics meravellosos amb pintures, on podem veure que l'arbre del cacau surt del cos d'una divinitat o que surt de sota terra, per tant, de nou vinculat molt en aquest món religiós. I veiem que la importància que tenia de nou aquesta xocolata, perquè en aquests vasos ceràmics ens diuen que és per tenir aquest líquid tan preuat. De nou és amarg, i en el cas dels maies sabem que se'l prenien escumós, és a dir, agafaven el líquid i el anaven passant d'un bol a un altre i així van creant una escuma. Per tant, segueix sent una beguda amarga, reservada també per una elit i amb aquest context tan religiós, tan sagrat, però més amb escuma, escumós. I això també és molt bonic, perquè com que del món maia el tenim més ben documentat, que per cert, quan parlem dels maies ens hem d'ubicar el que seria el sud de l'actual Mèxic, Guatemala, Belize, Hondures, El Salvador, anem situant-ho així geogràficament, que també ens va molt bé, heu de saber que aquesta beguda ells li diuen xocolatl.
0: Ah, ja s'assembla.
2: Molt similar.
0: Ja s'assembla.
1: Aquí ja comencem a veure una miqueta, no?, etimològicament, d'on apareixeria aquesta beguda. I és molt bonic perquè tenim el mite de la creació. O sigui, nosaltres tenim una història que explica com les divinitats maies, també politeístes, van decidir crear el ser humà. I els diu que en un inici el van voler fer de fang. I van començar a fer unes figuretes de fang, però es desfeia. Aquest fang es desfeia. Van dir, doncs fem-lo de fusta. I els van començar a fer els humans, els homes i les dones, els van fer de fusta, però se n'adonaven que estaven, eren unes figures molt buides, sense ànima, no, això no pot ser. I els van agafar el blat de moro. I heu de saber que el conreu del blat de moro caracteritza aquestes civilitzacions maies. I van dir, ara sí que els tenim ben fets, però falta encara alguna cosa, és a dir, falta l'essència. Han de saber els humans que són els nostres animals preferits. I què podem fer? I els déus van decidir fer un regal a la humanitat. I va regalar la xocolata, el cacau. I això és molt bonic, perquè què t'està dient? Que només els humans tenen aquesta xocolata per recordar-los, i cada vegada que la prenen, que no estan sols en aquest món, que l'univers és viu. No em direu si això no és bonic. És per això que us demano que ara, quan mengeu aquesta xocolata, vull que hi penseu que hi ha un fil invisible entre aquestes selves mesoamericanes, amb les pastisseries actuals, amb tota aquesta xocolata, i encara existeix aquest fil. Recordeu, no estem sols, i ens van donar aquesta xocolata per recordar-ho.
2: Clar, estava totalment mitificada, llavors, en cert punt, la xocolata, no?
1: Clar, era una beguda sacra, totalment. En canvi, avui en dia, és una cosa dolça, és un postre, és per pur plaer, que a més tenim accés tothom.
0: Et diré que nosaltres a la ràdio tenim una rajola de xocolata compartida.
2: Sí, sí,
0: que després de dinar sempre es pregunta qui vol xocolata i ens la repartim.
1: Això és
0: una mica
1: bonic,
0: no estem sols, estem compartint entre
1: això
0: tots aquest plaer.
1: Molt. Això que estàs dient, Laura, és molt bonic, és molt bonic, i d'ara endavant haureu de dir, sabeu que hi ha un fil invisible que ens
0: això
1: uneix amb aquelles selves mesoamericanes, tot això, perquè hem de recordar això. Llavors, clar, dels maies també passarà als asteques. Llavors hi haurà un moment que arribarà l'Hernán Cortés, el 1519, tota la colonització hispànica cap allà, i trobaran això, i diran, què és això? Però clar, és molt curiós perquè els asteques, ells fins i tot seran una moneda de canvi, o sigui, fins i tot ja serà com l'economia. Els tributs s'hauran de pagar amb el fruit del cacau, perquè veieu lo preuat que és. Això vol dir que no és només l'aristocràcia els que estan prenent això, sinó que sembla ser que ja comença a ser d'un ús potser més quotidià.
0: Però era tan preuat perquè n'hi havia poc en aquell moment, o perquè els li donaven aquest significat?
1: Li van voler donar aquest significat, com altres cultures ho han fet amb sacs d'ordi o d'algun altre tipus de cereal, doncs ells amb el fruit del cacau van dir, vinga, serà una moneda de canvi, perquè estipulaven, no? Per exemple, doncs, què val tal animal, un jaguar, jo que m'ho estic inventant, no? Que, doncs tants fruits del cacau, o sigui, era una miqueta la moneda de canvi per poder saber el preu de totes i cada una d'aquestes coses. Llavors arriben els espanyols.
0: Clar, perquè fins aquest moment estem parlant de beguda líquida, fins i tot espumosa, però només amb líquid?
1: Només amb líquid, una beguda que et connectava amb el món diví.
0: I que només podien prendre determinades persones d'aquella societat.
1: A moments rituals. Només una beguda reservada als rituals.
0: No la pots menjar després de dinar amb tot l'equip de la ràdio.
1: Beure. No,
0: beure,
1: encara
0: raó.
1: No. Encara no.
0: Encara no.
1: Encara no.
0: Aleshores, com hem d'arribar? O sigui, quin és el procés d'aquest punt fins al nostre actual, que fem mones de xocolata i en mengem, dèiem, 5 quilos a l'any?
2: 5 quilos l'any i els suïssos 11 quilos l'any.
0: Vull dir,
2: és una cosa...
1: I la Laura potser 12.
0: Pues és possible, és molt possible.
1: El que comentes. Doncs, a veure, sembla doncs, que, evidentment, el primer contacte amb els europeus doncs, es produeix en aquest segle XVI. Estàvem parlant de l'any 1519, que l'expedició d'Hernán Cortés doncs, arriba fins allà, veu aquesta beguda líquida, amarga, freda, escumosa. Hi ha algunes d'aquestes civilitzacions, els maies, els asteques, que ho estan barrejant també amb algun tipus d'espècie, amb xili, una miqueta picant, i alguna mar...
0: Ah,
1: que a dia d'avui que el posen aquest punt.
0: L'Anna em va portar de Mèxic amb xili i no va triomfar gaire.
1: No triomfa, perquè els gustos, clar, t'has d'anar adaptant, és una cosa cultural, i nosaltres no. Però encara veuen així, però l'Hernán Cortés diu, això ha de ser molt valuós, perquè clar, si està reservat a aquestes elites i només en un món ritual, jo ho porto cap a Europa. A més, és una cosa diferent, és exòtic. Llavors, què és una cosa exòtica? Una cosa, un bé de luxe, perquè no tothom hi té accés. Els europeus no hi tenen accés. I és així com s'introdueix dins de la cort espanyola. Llavors, es converteix aquesta beguda, la comença a provar, i clar, no agrada, perquè és molt amarga. Diuen, calla, què han portat també d'allà? Han portat la canya de sucre. I comencen a posar-hi sucre, i a més diuen, que li falta alguna coseta. Comencen a igualir una miqueta amb aigua, a algú se li passa pel cap posar-hi una miqueta de llet, i alguns fins i tot un toc de canyella o vainilla. Llavors això ja...
2: Sí, bueno, ja tenim una xocolata...
1: Líquida, encara?
2: Líquida, però bastant consolidada.
1: I calenta.
2: Ja, no?
1: Llavors això es converteix en la beguda del que seria la monarquia hispànica. I encanta. Es comença a parlar que la cort espanyola veuen una beguda increïble, però ja té aquesta manipulació. I fixeu-vos que ja hem tret el context sagrat. Clar. Ja ha entrat pel plaer. Només aquella gent que, benestant, té accés a una beguda de luxe,
0: però
1: que ve de fora.
0: Elitista, també.
1: Molt elitista. Ràpidament es comença a escampar, sobretot per França, i per Itàlia entre els convents, digue'ls-hi rucs, que ja es comença a provar, i dona, això és boníssim. I a partir d'aquí es comença a expandir, ja per tota Europa, tota Àsia, fins a Àfrica, fins a tal punt que a dia d'avui, més de la meitat de les plantacions actuals del cacau són a Àfrica. A Costa d'Ivori. Després ja ve Brasil, però dius, com pot ser, no? Llavors, com arriba a les nostres mones, no?, que t'ho preguntaves.
0: Com arriba, jo primer la vaig preguntar, com arriba a les barretes de xocolata i després com arriba a les nostres mones?
1: Molt
0: perquè,
1: bé,
0: clar, ara, fins aquí era líquid.
1: Fins aquí és líquid, calent, agrada moltíssim, li van introduint aquesta canyella, aquest toc una miqueta més de llet. Cap a finals del segle XIX, principis del XX, fa 4 dies, que comencen el que serien els artesans xocolaters, molts d'ells de Barcelona, comencen a manipular-ho i ho fan sòlid. I comencen a aparèixer els bombons i les rajoles de xocolata. I veuen que, a més, se li pot donar forma, perquè al moment que ho tens líquid, tu pots moldejar, clar, i vas donant forma. Llavors, aquí és on arriben les nostres mones de Pasqua. Les mones, com tots i totes sabem, originàriament no eren així.
0: No.
1: Era un pa de pessic amb un ou dur. I aquests ous d'usos, a poc, van dir, escolta, per què no el canviem amb aquesta forma
0: de
1: xocolata?
0: No, jo crec que no hi ha punt de comparació.
2: Hi ha un petit canvi, sens dubte,
1: Però és que no és només això, perquè està bé que fem el pa de pessic i que després hi hagi aquest ou de xocolata, però és que a dia d'avui aquesta xocolata la poden modelar de tal manera que en fan figures. I, per tant, moltes vegades la mona és tota ella de xocolata i no hi ha el pa de pessic. Per tant, fixeu-vos quin és el procés i com arriba a dia d'avui. Nosaltres sabem que això marcava el fi de la Quaresma, doncs a dia d'avui segueix sent el mateix significat, però la xocolata es pot trobar fins i tot en una redacció de Ser Catalunya.
0: Oh, tant. O sigui, passem de la divinitat...
1: Sí, això és preciós.
0: ...de processos religiosos fa 3.000 anys...
1: Això és molt bonic, això és molt bonic.
0: Fins a les pastisseries actuals
2: però
0: de Catalunya.
2: Però es manté perquè és bo, això és innegable, jo crec, no? La xocolata agrada a quasi tothom.
0: I tant. Jo em pregunto si a nosaltres ens agradaria tant la xocolata si la provéssim en el seu sabor original.
1: Mira, no ho sé, però us he portat una altra cosa.
0: Ai,
1: que has dit...
0: Irene, per favor.
1: Cacau nips, i que, ara sense les ulleres quasi no m'hi veig, però diu cacau, que està torrat, banyat amb xocolata. Llavors, vull que agafeu aquestes boletes...
0: Això és poc radiofònic, però ens l'hem donat una caixa on hi ha unes boletes que semblen caramels,
1: sí,
0: no?
1: Llavors us el poseu, fa un croc-croc.
0: Ho posem a boca.
1: Aquí té una miqueta de sucre, però fixeu-vos que al final de tot té com una sorreta. No em direu, això amb un cafè pot quedar boníssim, eh?
2: Home,
0: és bo, això. És amarg,
2: bo,
0: per això, però és bo.
1: Però té un punt amarg. Té aquest punt amarg. I és veritat que s'ha manipulat molt, però a més és molt curiós perquè a dia d'avui quan preguntes com t'agrada la xocolata és veritat que per gustos colors, perquè hi ha gent que et diu amb llet, no, jo la vull negra,
0: amb
1: negra,
0: sal,
1: amb sal, que aquesta negra mai ho arriba a ser, sí. Clar, com comentàvem, perquè la 99 és molt amarga, és molt forta.
2: Però és una cosa similar al cacau inicial, aquella
1: probablement,
2: xocolata 99?
1: Probablement, jo vull creure que és el cacau pur, però és que és terriblement amarg. Llavors, si ho anem passant d'un recipient a un altre, potser aconseguim també aquesta escuma.
0: La dels maies,
1: mira. Veus que bé?
0: He pres apunts.
1: Veus que bé? Llavors jo crec que ens podíem fer una miqueta una idea de com era.
0: Irene, que bonic. Faràs mona? Dilluns?
1: Sempre, per favor. A més, jo tinc un fillol que es diu Pau, que des d'aquí el saludo, perquè el noi ja té 26 anys i jo li segueixo fent. Tenim un pacte. El dia que ell treballi, ja treballa, però que jo ja estigui jubilada, ell me la farà a mi. Això és un bon
0: fillol. És preciós. Li pots explicar, bueno, que ens escolti, que escolti la història
1: tant
0: de la xocolata.
1: El Pau.
0: I així que tothom els oients sàpiguin d'on ve aquesta xocolata i ja tenen història per explicar dilluns al dinar de Mona. Irene Cordón, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
3: A la cadena SER i SER Catalunya. Al balcó. Laura Polo Dalfó. SER Catalunya, Barcelona.
4: Aquí a Catalunya, a l'estiu, som molt de platgeta. Però també tirem cap a la muntanya. Som de quedar-nos a ciutat, que no hi ha ningú i és quan s'hi està més bé. O a l'oficina, per l'aire condicionat i perquè es treballa millor.
5: Sigui quin sigui el teu estiu, la millor manera de començar el dia és amb l'Aquí Catalunya. De 8 a 10, notícies, tertúlies, entrevistes i tota l'actualitat des de diversos punts de vista.
4: Aquí Catalunya, edició estiu. Amb Laura Estrada, a SER Catalunya. Una de les raons per escoltar SER Catalunya aquest estiu...
6: Per moltes persones serem més recordats pels del corrent que no pas pels gossos.
7: I que fins i tot s'estudia a primària.
6: Ens han passat coses molt boniques.
7: Digue'm, explica'm alguna.
6: No, des d'això, des de moltíssimes escoles que encara la fan viva, no? Moltes escoles que reben a la canalla al matí amb aquesta cançó. Hem vist com ha arribat a llocs... Un dia m'escrivien des de Nova York que algú estava al Museu MoMA de Nova York i estava sonant per la megafonia el corrent, no?
7: Què dius?
4: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo. Hi ha un lloc on hi caben tots els esports, totes les aficions i totes les opinions. Quan acaba la jornada, posa't al dia de l'actualitat esportiva amb Núria Vilamala, la graderia del balcó. Cada vespre, de dilluns a divendres, a partir de 8:45, a la SER i SER Catalunya.
3: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
8: Són les 8, les 7 en Canàries.
9: En la cadena SER...
10: En la cadena SER...
9: Hora 25. Pablo Tallón.
8: El gobierno abre la puerta a un mando único sobre Ceuta como pide Juan Jesús Vivas. La decisión hay que decir que no está tomada todavía, pero lo que sí es seguro es que el Ejecutivo buscará una mayor coordinación entre los distintos ministerios implicados. De hecho, Julia Molina, buenas noches.
11: ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
8: Se apueste o no por este mando único, lo que está claro es que el ministro Ángel Víctor Torres va a coger el timón en los próximos días para coordinar mejor a los distintos departamentos.
11: Sí, es un papel que según fuentes del gobierno estaba desarrollando de manera informal desde el pasado 10 de agosto, ejercía de coordinador entre los distintos ministerios, pero ahora desde Política Territorial aseguran que la idea es reforzar su perfil de interlocutor con el gobierno de Ceuta. El Ejecutivo también baraja la posibilidad de crear un mando único que dirija esta crisis y así se consensúa con el gobierno de Ceuta, y Torres es uno de los perfiles con más papeletas para ocupar el puesto. En el gobierno destacan su experiencia al frente de crisis migratorias cuando fue presidente de Canarias y su conocimiento de la situación. El presidente Vivas lleva desde el inicio de la crisis reclamando la aprobación de este mando único que coordine, dirija y supervise las actuaciones de los distintos ministerios implicados y de la administración autonómica. Lo hizo también cuando se reunió con Torres ese 10 de agosto y ahora el Ejecutivo se abre a esa posibilidad si Ceuta lo requiere.
8: Gracias, Julia. Lo analizamos a partir de las 10. Pero es que esta tarde se ha complicado el fuego que empezó anoche en Segorbe, en Castellón. Ha habido que evacuar a los vecinos de Gátova, en Valencia. La unidad militar de emergencias está ya desplegada y, según el alcalde, el fuego está a las puertas del municipio. Vamos a buscar la última hora. Valencia, José Viblasco.
12: ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Sí, la sequedad de la zona y el difícil acceso para los servicios de emergencia ha empeorado la situación del incendio, obligando a desalojar a esos 450 habitantes del municipio de Gátova, aunque previamente habían sido ya confinados a causa del humo. Ahora mismo continúa activa la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales de la Comunidad Valenciana y la UME, como dices, también trabaja en la zona. Los vecinos han abandonado Gátova mediante autobuses, vehículos particulares, a causa de la cercanía de las llamas, tal y como ha explicado en declaraciones a Radio Valencia su alcalde, Jesús Salmerón.
13: El fuego está a escasos metros del casco urbano y por precaución y por seguridad de las personas
10: se han organizado distintos autobuses y se está llevando a la gente a municipios vecinos.
12: Se ha habilitado además un albergue en el Polideportivo Municipal de Bétera. Las llamas ya han quemado un total de 133 hectáreas de la Serra de Calderona.
8: Gracias, Josebi. Desde Extremadura llegan buenas noticias del incendio en la comarca de Las Hurdes. La tarde ha transcurrido según lo previsto, con algunas reactivaciones que están siendo sofocadas, y el objetivo ahora es conseguir la estabilización del incendio y que no haya frentes activos por donde avance el fuego. La UME ya ha comenzado a reducir su presencia, aunque se prevé que siga desplegada en la zona hasta mañana por si se complica. Y en cuanto al tiempo, fin de semana soleado con algunas tormentas cerca del Mediterráneo. Jordi Carbó, buenas tardes.
13: Buenas tardes. De hecho, la próxima madrugada, avanzada la madrugada, podría llegar a llover, por ejemplo, en el incendio de Segorbe. Ya ha desaparecido el viento, que ayer y parte de hoy era muy reseco, ahora está entrando viento marítimo y, como decíamos, podría llegar a llover la próxima madrugada. Y es que, atención, durante la madrugada, en sobre todo el litoral de Tarragona, Barcelona, en Baleares, especialmente Mallorca, entre Castellón, Valencia y Teruel, es aquí donde tenemos estas tormentas que mañana se desplazarían más hacia el interior, afectando por ejemplo Aragón o el interior de Cataluña. Más tarde, a última hora de mañana, alcanzarían también Navarra y La Rioja. Tormentas, es decir, chubascos intensos pero locales. En la mayor parte del país, mucho sol, noches agradables, tardes un poco calurosas.
8: Gracias, Carbó.
13: Chao.
8: Y seguro que se acuerdan de esto que pasó nada más terminar la final del Mundial, en cuanto a España se proclamó campeona del mundo ante Argentina.
14: 16 años después, esta generación espectacular, esplendorosa, lideradas por el hombre que se inventó el método. Qué mal perder de los argentinos que la están liando, pero ya nos da igual, porque nos...
8: Bueno, estaba Romero con toda la euforia cuando Leandro Paredes cogió del cuello a Dani Olmo, se formó una gran tangana con Gaby, que fue a por Paredes, en fin. Un mes después, la FIFA ha impuesto 10 partidos de sanción al argentino por este enganchón, pero Gaby también se ha llevado uno de castigo. Jesús Gallego, buenas tardes.
15: Buenas tardes. La FIFA ha hecho públicas las sanciones. Como dices, Leandro Paredes, 10 partidos y 90.000 euros de multa. Nahuel Molina, otro de la selección argentina, 7. Thiago Almada, 1. Y curiosamente, el azulgrana Gaby también ha sido sancionado con un partido y 30.000 euros de sanción. El Barça, que es noticia también de hace unos minutos, porque la Liga ha comunicado oficialmente que Rodri, Gordon y Adeyemi han sido inscritos por el club azulgrana en la Liga de Fútbol Profesional y, por lo tanto, los tres fichajes podrán debutar este fin de semana con el equipo de Hansi Flick. Recordemos que hoy viernes a las 9 comienza la jornada con el Betis Real Sociedad.
8: Y antes hay media hora 25 deportes. Ahora lo que arranca es hora 25. Hasta 9.000 euros han llegado a cobrar las mafias a las personas migrantes que entraron a Ceuta por viajar a la península. Un viaje hasta Cádiz en lanchas absolutamente precarias, con todos hacinados y sin medidas de seguridad. De momento, ya hay 5 detenidos, Javier Bañuelos.
16: Es la primera vez que la policía confirma que los migrantes que entraron en Ceuta han llegado hasta la península, en concreto a Cádiz, y para ser más exactos, a la línea de la Concepción. La policía ha detenido a 5 personas, 5 traficantes, que estaban haciendo negocio tras la entrada masiva del pasado 30 de julio. Cobraban cerca de 9.000 euros por cada viaje y no ofrecían ningún tipo de seguridad a bordo de las lanchas en las que les colaban en la península. Barcazas como las que han encontrado encallada en un saliente rocoso de la zona costera de Benzú, en Ceuta. La policía no detalla cuántos viajes llegaron a realizar, pero sí tienen documentado al menos uno, el que abortaron el pasado 14 de agosto en plena madrugada en la playa del Burgo, también en la línea. Localizaron en una barca de apenas 5 metros de eslora, en muy malas condiciones, a 7 migrantes. Los 7 han relatado a la policía que salieron de Ceuta, primero recorrieron 40 kilómetros para encontrar la embarcación y después, previo pago de otros 8.000 euros, iniciaron la travesía 5 horas en el mar hasta Cádiz en unas condiciones bastante lamentables.
8: Y vamos a volver a las calles de Ceuta después del lío que hubo ayer en la playa del Trampolín, con la policía desalojándola por la mañana, pero con miles de personas volviendo después por la tarde. Esta mañana hemos visto también cómo volvía ahí la policía. En fin, vamos a relatar cómo ha ido el día allí en Ceuta. Miguel Ángel Mendoza, adelante.
17: Ha pasado de mañana con el control policial para permitir que los operarios municipales pudieran, con EPIs y mascarillas, proceder a limpiar los restos que habían dejado los migrantes durante 3 semanas. Una vez concluido su trabajo y tras marcharse la policía que dispersó a los migrantes, estos volvieron más tarde para ocupar un espacio público. A esta hora, por cierto, se está repartiendo comida por parte de Cruz Roja, como cada tarde. Sin embargo, la jornada también también deja otro escenario, los primeros enterramientos en el cementerio musulmán de Sidenbare. Recuerden, 82 cuerpos encontrados a este lado. La intención es hacerlo en principio con 18, aunque dependerá del tiempo que se emplee en cada caso. Del resto de la ciudad seguimos observando cómo para acceder a una superficie comercial nos encontramos con militares en sus puertas o negocios de temporada que están pensando en cerrar ante la caída de las visitas porque las playas se encuentran prácticamente vacías.
8: Y hemos hablado en Hoy por Hoy con Paula Barrachina, portavoz de ACNUR, que ha explicado lo difícil que son los pasos del proceso de asilo. Según ella, son unas 1.200 personas de las que siguen malviviendo en Ceuta las que están en disposición de conseguir esa condición. Ahora bien, Barrachina advierte de que el proceso es lento.
18: Es un proceso lento, sí. Es un proceso que, bueno, el sistema de asilo, cuanto más ágil y eficaz, mejor, ¿no? Porque cuanto antes se identifique esas personas que sí que pueden obtener el estatuto de refugiado, pues todo es más rápido, se agiliza y tanto la persona recibe protección mucho antes y o se devuelve a la persona mucho antes. Entonces, ahora mismo estamos alrededor de una espera de 6 meses en general en el sistema de asilo.
8: Bueno, pasa lo mismo en el caso de los menores. Con ellos el PP está repitiendo ese mantra de donde mejor están es con sus padres, que Marruecos los quiere todos de vueltas y que hay que devolverlos igual que los adultos. Pero esto ni mucho menos es tan fácil, ni es tan sencillo, ni es tan automático. Nos lo contó anoche aquí en Hora 25 la fiscal de menores, que fue muy y muy gráfica. Isabel Vega, buenas tardes.
19: Buenas tardes. Sí, decía la fiscal de sala Teresa Gisbert que tanto la ley nacional como la europea imponen un proceso minucioso y por eso largo y complejo cuando se trata de niños y adolescentes, porque lo que se busca es el interés superior del menor y ese, contra lo que apuntan determinados discursos, no está necesariamente en el retorno con sus padres.
20: También me dice que hay muchos padres y madres progenitores de Marruecos que han llamado diciendo: sé que mi hijo o mi hija está ahí y estupendo, porque quiero que lo acojan los sistemas de protección de España. Padres o madres que hayan llamado pidiendo devuélvanme a mi hijo, que yo sepa hasta ahora, ninguno.
19: No consta llamada de familia alguna y tampoco menores que pidan volver. Aclaraba Gisbert que el interés superior no equivale siempre a la voluntad del niño, pero hay que escucharle.
20: Y nosotros en este momento hay días que se hacen 10, 100 o 150 entrevistas a menores, porque hay que oírlos, hay que saber por qué han venido, cuál es su situación familiar.
19: La fiscal de sala ponía en valor el esfuerzo de sus compañeros en Ceuta, que están estirando los turnos porque no se han incorporado los refuerzos previstos. A los juzgados tampoco han llegado aún, ya sea por flecos pendientes, como en el caso de los funcionarios y expertos que aprobó justicia, ya sea porque no se ha elevado aún solicitud formal, que es lo que ocurre con los dos magistrados de apoyo que recomendó el órgano de gobierno de los jueces. Por cierto, su presidenta Isabel Perello ha aceptado reunirse con Juan Jesús Vivas. Será, dicen en el Consejo, a la mayor brevedad posible.
8: Y sobre el plan del gobierno que les adelantamos esta semana en la SER para trasladar a la península a 500 niñas y adolescentes que están en Ceuta, tanto Génova como el propio Vivas mantienen que ellos no sabían nada, pero el gobierno insiste en que llevan semanas trabajando conjuntamente esta propuesta con Ceuta y que la pelota ahora está en el tejado de la ciudad autónoma, que es la que tiene la tutela de las niñas. Laura Gutiérrez.
21: El gobierno insiste en que ese acuerdo con Ceuta para trasladar a 500 niñas a la península está hablado, está contemplado y está cerrado, como ya avanzó la SER. Se está trabajando en este sentido desde hace días entre el Ministerio de Juventud e Infancia y el área de menores del gobierno de la ciudad autónoma. El gobierno tiene todas las aristas, además, preparadas las organizaciones que van a atender a estas menores en la península y su traslado. También el dinero está sobre la mesa, los 25 millones que el Ejecutivo ha puesto a disposición de Ceuta para esta crisis, que pueden utilizarse para concertar las plazas con las ONGs dispuestas a esta atención. La pelota, insisten desde el Ministerio de Sira Rego, está en el tejado de Ceuta. Es la ciudad autónoma la que tiene la tutela exclusiva de las menores y la competencia administrativa para dar la orden de que el plan se ponga en marcha. Es decir, que de Ceuta depende que se active este mecanismo y que se contrate a las organizaciones necesarias para ello. Es Ceuta, insisten en el gobierno, quien tiene que dar la orden política.
8: Y ojo, porque a Italia se le gira como un boomerang su postura durísima contra España por esta crisis de Ceuta. Saben que el gobierno de Meloni mantiene los controles a los ciudadanos españoles ante el riesgo, según ellos, de que los migrantes de Ceuta lleguen a la península y de ahí se muevan después por Europa. Pues bien, resulta que 5 estados europeos han anunciado que quieren devolver a Italia, a la Italia de Meloni, a los conocidos como dublineses, es decir, personas migrantes que solicitaron asilo en Italia y después han ido desplazando por el continente. Según ella, según Meloni, todo esto responde a una campaña de la izquierda contra ella. Roma, Joan Solés.
0: Buenas tardes. La líder de la oposición Schlein del Partido Democrático ha calificado de clamoroso boomerang la política en materia de inmigración del gobierno de la derecha, presidido por la primera ministra Meloni, ante la ocurrencia propagandística, ha dicho, de limitar la libre circulación entre España e Italia. Son ya 6 los países que han anunciado devoluciones de inmigrantes a Italia: Alemania, Suiza, Austria, Finlandia, Suecia y los Países Bajos. Meloni, aparentemente indignada en su primer día de actividad pública tras unos días desaparecida de vacaciones, le ha contestado prácticamente "y tú más". Ha atribuido a la líder de la oposición un perfil propagandístico, le ha tratado casi de ignorante y ha asegurado que su gobierno ha evitado hasta ahora la devolución acelerada de 80.000 inmigrantes que, desembarcados en Italia, se han establecido en otros países. Según Eurostat, en los últimos 4 años, el Ministerio Italiano del Interior solo ha aceptado el retorno de 205 inmigrantes de las 109.000 peticiones que habían cursado los diferentes países europeos.
8: Bueno, está claro que los ecos de Ceuta trascienden las fronteras españolas, está esto de Italia, pero es que en Francia, el candidato presidencial de centro-derecha, es decir, no hablamos de Le Pen, el de centro-derecha, se ha ido a hacer campaña a Mayotte, que es un departamento de ultramar que tiene muchos problemas de inmigración irregular. Desde ahí, Edouard Philippe ha comparado la situación de la isla con Ceuta y ha anunciado que va a suspender las demandas de asilo si llega al Elíseo. Corresponsal de la SER en Francia, Raquel Villaécija.
2: Edouard Philippe hace una declaración de intenciones con su visita a Mayotte y sus propuestas, dejando claro que la inmigración ocupará un lugar central en su campaña. Ha evocado la situación en Ceuta para ilustrar lo que ocurre en este departamento, el más pobre de Francia, con poco más de 300.000 habitantes, de los cuales la mitad son extranjeros. La isla está llena de gente que quiere ayudar con humanidad, pero la situación es tan excepcional que no se puede acoger gente en estas condiciones, ha dicho Philippe, que propone suspender las peticiones de asilo y de reagrupamiento familiar si llega al Elíseo.
22: On est ici un peu dans la situation qui a pu être aperçue au moment de la crise migratoire de Ceuta.
2: Estamos en Mayotte, en la situación que hemos visto con la crisis migratoria de Ceuta, una isla muy pequeña con un flujo migratorio intenso. Philippe, aliado del bloque macronista, adopta en cualquier caso un tono mucho menos agresivo que otros candidatos presidenciales como la líder de extrema derecha Marine Le Pen o el exministro conservador Bruno Retailleau, que propone cerrar fronteras con España.
8: Pues precisamente Francia e Italia, también España, son algunos de los países europeos que se han unido para firmar un comunicado conjunto pidiendo a Israel que dé marcha atrás en la construcción de 1.200 viviendas en la Cisjordania ocupada. Una construcción que partirá en dos este territorio, haciendo todavía más difícil la creación de un Estado palestino viable. Es verdad que Israel no suele hacer demasiado caso de estos llamamientos de la comunidad internacional. Informa para ahí desde la SER Elena Pelicano. Buenas tardes.
23: Buenas tardes. La Unión Europea prepara nuevas sanciones contra Israel si el gobierno de Benjamin Netanyahu sigue adelante con la ampliación del asentamiento E1 en Cisjordania. Según canales israelíes, Bruselas estudia medidas que podrían marcar un cambio importante en su política hacia Israel, desde un etiquetado específico para los productos israelíes hasta reducir la cooperación académica y suspender determinados acuerdos de seguridad y diplomáticos. Sería, en la práctica, dejar atrás la tradicional distinción europea entre Israel y los territorios ocupados. Mientras tanto, el gobierno de Tel Aviv ha sacado a concurso la construcción de 1.234 viviendas en E1, una zona estratégica situada entre Jerusalén y Maale Adumim. El proyecto amenaza con fragmentar Cisjordania y dificultar aún más la continuidad territorial de un futuro Estado palestino. Francia, Italia, España, Reino Unido y Alemania ya han advertido a las empresas que participar en estas obras podría constituir una grave violación del derecho internacional.
8: Bueno, y mientras Rusia recrudece sus ataques aéreos contra Ucrania. En uno de ellos han matado al menos a 14 personas, ha sido en un ataque contra la ciudad natal del presidente ucraniano, en concreto contra un centro comercial. Zelensky ya ha prometido que va a haber respuesta. Laura Moreno, última hora.
24: El primer ataque ocurrió en la ciudad de Kryvyi Rih en 2 oleadas, según confirma en sus redes sociales el presidente Zelensky. Media hora después del primer impacto y el incendio, hubo un segundo golpe dirigido contra los equipos de emergencia. 14 personas han perdido la vida y 121 han resultado heridas. De ellas, 6 son niños y uno de ellos está en estado grave. El alcalde de la ciudad ha asegurado que no es la primera vez que el centro comercial es objeto de los ataques rusos con drones. El presidente ucraniano tacha este ataque de acto terrorista y lo califica de golpe absolutamente cínico y despreciable. También afirma que para que la paz sea posible, Rusia debe enfrentar una rendición de cuentas real y ha asegurado que responderán. Rusia está escalando la guerra aérea con Ucrania y un nuevo ataque con drones en Tokarivka ha dejado 4 fallecidos. 3 de ellos son niños.
8: Y el presidente argentino, el ultra Javier Milei, tiene claro por qué está bajando la natalidad en su país. No es ni por la inflación, ni por los bajos sueldos, ni por la vivienda, no es por las condiciones de vida, no. Es por culpa de las feministas y del aborto. De hecho, él habla del aborto como pasión por asesinar niños.
1: Y de hecho estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes. Digamos, hoy Argentina no llega a una tasa de crecimiento de la población y de natalidad que permite la reposición. Por lo tanto, digamos, esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre también nos está costando caro en términos de crecimiento y ni les cuento en términos de sistema previsional.
8: Curioso. Javier Milei, a sus 55 años, no tiene hijos. Tampoco su hermana, Karina Milei, mano derecha del presidente en el gobierno, ni tampoco la vicepresidenta del gobierno argentino. Pero lo que explica la caída de la natalidad es única y exclusivamente que haya feministas y que exista el aborto. Un aborto que, por cierto, en Argentina es legal solo desde el año 2020.
4: ¿Qué te pasa?
5: Que no me cierra la maleta.
4: ¿Pero cómo te va a cerrar? Si llevas ahí un cupón extra de Navidad de la 11. Tienes 600.000 euros de ilusión. No te va a cerrar en la vida.
5: Bueno, si saco unos bañadores...
4: No te va a caber. Es muchísima ilusión eso.
6: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
4: Te va a tocar meter el cupón en otra maleta y facturarla.
7: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
25: Hora 25. Con Pablo Tallón.
8: Y hemos actualizado en portada la situación de los incendios forestales. Esta no es la única consecuencia del cambio climático. También lo es la sequía, que no solo golpea lugares normalmente calurosos. El gobierno de Cantabria va a dar 3 millones de euros a los ganaderos y agricultores afectados por la falta de forraje, que esto pues es un problema precisamente porque no ha llovido. De hecho, su producción ha caído un 25%, según un informe que estamos adelantando hoy en la SER. Santander, Fermín Mier.
26: El gobierno cántabro anuncia estas ayudas con las que pretende llegar a más de 2.300 ganaderos y agricultores. Lo hace en medio de una sequía severa, como evidencia el informe técnico elaborado por el Centro de Investigación y Formación Agraria, que apunta a esa reducción del 25% en la generación de forraje. Los ganaderos, por tanto, tienen que comprar alimento fuera y los precios se han disparado en un 40%. Por eso, la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Usinos, anuncia otras medidas, además de las ayudas directas, como es la posible compra conjunta de alimento.
27: Tratar de gestionar las compras de los forrajes a través de una gestión de compras conjunta para poder beneficiarse los ganaderos y que no sufran estas oscilaciones de precio tan importantes como las que están sufriendo en estos momentos.
26: Además, el gobierno estudia también incorporar la sequía a los seguros agrarios, porque los técnicos dan por hecho que esta situación no es coyuntural, sino que se va a repetir durante los próximos veranos.
28: Hay aplicaciones para dormir y comer mejor, un manual para educar a tus hijos y miles de consejos para alcanzar el éxito. Lo extraño es que cuanto más claras parecen las respuestas, más complejas se vuelven las preguntas. ¿Por qué el éxito dura tan poco? ¿Por qué la comida se ha llenado de culpa?
29: Cadena Ser presenta El bienestar y la vida buena para hablar de las paradojas de la vida contemporánea. Del 11 al 13 de septiembre en Tudela, Navarra. Con Wyoming, Ana Belén, Iñaki de la Torre, Ángela Quintas, Ignacio Peiró, Benjamín Prado, Ramoncini y Rosa María Calaf, entre otros. Venta de entradas y de abonos de 3 días con hotel en congresosdelbienestar.es. Con Gobierno de Navarra, Parque de Atracciones y de la Naturaleza, Senda Viva, Crystal Box, Bardenas Reales, Reserva de la Biosfera y Ayuntamiento de Tudela.
25: Hora 25. Con Pablo Tallón.
8: Y se está celebrando estos días en Buenos Aires el juicio por la muerte de Maradona. Es el segundo intento, porque el primero se tuvo que anular después de que parte del tribunal participara en un documental sobre el tema. Pero ya veremos qué pasa ahora con este nuevo proceso, porque es que resulta que parte de los estudios clínicos que se han analizado por parte de los peritos no son de Maradona, sino que son de su padre, que también se llamaba Diego. Un error insólito que puede abocar el proceso a una nueva nulidad, Miguel Galindo.
3: El juicio por la muerte del astro argentino suma un capítulo más a su rocambolesca historia. Después de que se destituyera al anterior juez al conocer que estaba filmando un documental del caso sin autorización, ahora el abogado de una de las acusadas apunta a que parte de los análisis clínicos que fueron estudiados por la Junta Médica no correspondían a la estrella argentina, sino a su padre, que también se llamaba Diego Maradona. Tras este indicio, lo que era una de las pruebas centrales de la acusación contra los médicos que cuidaban a Maradona tendrá que ser revisada corriendo el riesgo de ser declarada nula. Ha sido Nicolás Dalbora, que defiende a la coordinadora de cuidados domiciliarios de una empresa de salud, el que ha señalado el error tras remitir él mismo esta información a la justicia. Explica que la empresa reenvió los datos sin revisarlos y que ha sido un error involuntario. El informe de la Junta Médica es una parte fundamental de las pruebas que reunió la Fiscalía para acusar a 8 personas por el presunto homicidio del futbolista. Son todos trabajadores de salud que estaban encargados de cuidar a Maradona mientras permanecía bajo internación domiciliaria. Continúa todavía el interrogante de si la atención que recibió en su casa tras una operación de hematoma subdural crónico derivó en el edema de pulmón que terminó con su vida.
8: Pues sobre juicios, pero juicios en Reino Unido, revés judicial importante al que han sufrido, entre otros, el príncipe Harry o esta que van a escuchar.

Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Rodri, Adeyemi i Gordon ja estan inscrits i Cancelo ho estarà demà. Ara sí, el Barça ja està a punt per arrencar la Lliga. Som divendres 21 d'agost, amb el Toni Suárez al control tècnic, anem per feina, que és un divendres intens.

0: Passa un minutet de 2:15 de la nit. Avui comencem aquesta graderia marxant cap al Johan Cruyff. Laia Pujals, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Núria.
0: Perquè tenim el Barça femení jugant el trofeu Joan Gamper contra el Brighton.
1: Sí, i una mica més, i us he de narrar un gol en directe.
0: Ah, mira.
1: El Barça s'ha avançat a més mebruts al minut 5. Llavors ha empatat Kiko Seike i ara fa pocs minuts acaba de marcar Clàudia Pina, que ha sigut una de les més aclamades. Bastant igualat aquest primer, bueno, aquest últim amistós, aquest últim test de pretemporada, però de moment bastant domini blaugrana. Abans del partit ha parlat Patri, que ha sigut doncs la primera vegada que parlava des de que és capitana. Ha agraït el suport a l'afició i a la directiva i sobretot a un Joan Laporta que avui és present aquí al Johan, i ha acabat amb una declaració d'intencions.
2: Venimos d'una temporada llena de títulos, con el póker de los cuatro títulos, también de muchas emociones. Ahora toca empezar una nueva temporada donde tanto staff como jugadoras, nuevas incorporaciones, todos liderados por el míster Pere Romeu. Ya estamos trabajando para competir por los cinco títulos y poder seguir dándoos muchas más alegrías.
1: Per tant, una Patri Guijarro que vol aixecar aquests 5 títols i que ha conclòs aquest discurs amb una gran promesa.
2: Este año cojo un papel algo diferente como primera capitana. Asumo la responsabilidad que ello conlleva con mucha ilusión y sobre todo con mucho orgullo de ser la capitana del mejor equipo del mundo. Os aseguro que daré todo de mí.
1: Ha parlat després Pere Romeu, que ha donat la benvinguda a Van Asten, Caroline McCanney i Martina. També ha donat ànims a Ala i Alexandri i a la resta de lesionades i ha defensat el projecte del Barça basat en la Masia.
3: El projecte del Barça sempre ha sigut el d'intentar incorporar talent, intentar incorporar bones futbolistes, però tot i així la temporada passada ja vau veure que molta jugadora del filial es va assentar al primer equip. Vam tenir una temporada molt bona i molt exitosa, en gran part gràcies a tota aquesta energia i a totes aquestes jugadores joves que veu donar una passada endavant. Estic convençut que aquesta temporada tornarà a ser igual. Totes aquelles jugadores joves que esteu entrenant amb nosaltres, que esteu tenint minutatge amb nosaltres, prepareu-vos perquè aquesta temporada segur, de ben segur, que ens tornareu a ajudar. I això és part fonamental del barcelonisme, així que gràcies a totes.
1: També hem pogut saber els primers dorsals confirmats. Van Asten portarà el 3, Caroline el 7, Bruts el 22, que fins ara era d'una balla, i queden lliures l'11 i el 4. De moment no hi ha ningú que els llueixi.
0: Doncs, Laia, de seguida tornem amb tu perquè ens continuïs explicant com va aquest Gamper. Fins ara, Laia.
1: Fins ara.
0: I del Barça femení fem el salt al masculí perquè falten 10 dies perquè es tanqui el mercat de fitxatges i, mentrestant, Deco continua fent feina. Santi Ovalle, què tal? Bona tarda.
4: Què tal, Núria? Bona tarda. Mentre continua decidint què fa amb la posició del 9, el Barça va tancant operacions

0: menors en el mercat de fitxatges, però que són importants de cara al fair play. Per exemple, ja és oficial, marxa traspassat a l'Sporting de Braga Tomi Marquès, migcampista del filial, ja havia debutat amb el primer equip. L'Sporting de Braga paga 11 milions fixes, més un en variables, pel 80% dels drets del futbolista. El Barça reserva un 20% d'una futura venda. A priori havia d'estar a primer equip Tomi Marquès, ocupant la posició de Marc Casador, però com ha arribat Rodri, doncs ha preferit buscar-se la vida i tenir minuts a un altre lloc, i el Barça el col·loca a l'Sporting de Braga, que la temporada passada ja va fitxar a Pau Víctor. I, d'altra banda, el Barça està acabant de tancar un acord, ja ha arribat a un acord, però està intercanviant papers, amb el Fenerbahçe pel porter Livakovic, un porter croat que, entre altres clubs, ha jugat la temporada passada cedit mig any al Girona, i el Barça pagarà 2 milions fixes més 2 en variables per aquest porter, per Livakovic, que no està clar si arribarà aquesta temporada o la vinent. A priori la vinent. Arribarà un cop Chesney acabi contracte amb el Barça i marxi del conjunt blaugrana per retirar-se, i el substituirà Livakovic. Si hi hagués fair play a final de temporada, potser s'avança l'operació, o si hi ha algun imprevist, doncs el tens a la recàmera. Però a priori Livakovic signarà pel Barça, ja estan tancant l'acord, però s'incorporarà la temporada vinent un cop Chesney acabi el seu contracte. Són les novetats del mercat del Barça en el dia d'avui.
1: Un Livakovic que a Girona va jugar 0 minuts. Això pel que fa al mercat, i Sant, la bona notícia és que el Barça, mica en mica, ho comentàvem a l'inici de la graderia, ja va inscrivint els nous fitxatges.
2: Sí, no hauria de ser notícia, però com a les darreres finestres de fitxatges sí que ho ha estat, doncs avui, que es produeix amb certa normalitat, doncs és bo dir-ho també. El Barça ja ha inscrit a Rodri, ja ha inscrit a Dejemi, ja ha inscrit a Gordon, i demà inscriurà Cancelo. Per tant, tots disponibles per Hansi Flick, i ara depèn del tècnic alemany. Demà ens donarà més pistes en roda de premsa a partir de les 12 del migdia, a qui posa, a qui no posa, a qui utilitza i a qui no utilitza pel primer partit de Lliga contra l'Elx.
1: Doncs demà estarem pendents del que digui Hansi Flick a la prèvia d'aquest debut del Barça a la Lliga diumenge al Martínez Valero contra l'Elx. Santi, moltes gràcies.
3: Adeu, Núria, que vagi bé.
1: Un partit, per cert, que ja sabeu, podreu seguir en directe al Que t'hi jugues Barça i també a Carrusel Deportivo. Passen 6 minutets de 2:15, més coses a la graderia.

0: I avui el Girona inaugura la segona jornada de la Lliga Hypermotion. Asier Chaves, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Núria.
0: Ens posen aquests noms a les lligues que déu-n'hi-do. Estàvem molt pendents de l'onze titular de Quique Álvarez perquè ens pot donar moltes pistes de jugadors que estan a la rampa de sortida. Asier, ja el tenim confirmat. I amb què surt el Girona?
1: Doncs sí, ja tenim l'onze. Quique el toca poc. Només dos canvis respecte al debut. Gazzaniga portaria. Al darrere, continuïtat absoluta, Arnau Martínez i Àlex Moreno tornen a ser titulars, tot i tenir el futur encara obert al mercat. Quique manté també l'aposta per Holmes Jr. Amb només 17 anys ja ha portat dues titularitats. L'acompanya francès a l'eix de la defensa. Al mig entra Ethan per Ivan Martín al costat de Fran Beltran i d'Ivan Morante. I a dalt la gran novetat és Abel Ruiz, que entra per Dauda després de ser l'autor del gol de l'empat contra el Leganés al 90. I l'acompanyen Kim Minsu i Brian Hill a l'altre costat.
0: Doncs aquest és l'onze del Girona, el partit a les 9 de la nit al camp del Còrdoba. I ara tornem a l'estadi Johan Cruyff perquè ja sabeu que el Barça femení està jugant el trofeu Joan Gamper contra el Brighton. Laia, com tenim el partit?
2: Doncs mira, ara mateix aquella igualtat que us dèiem ha desaparegut. Caroline Graham Hansen ha marcat el tercer, per tant ara mateix domini de les de Pere Romeu, que van 3-1 en aquest trofeu Joan Gamper.
0: De seguida tornem, Laia. Fem una petita pausa a la graderia i ens espera protagonista.
3: La graderia del balcó.
4: Este fin de semana, carrusel deportivo. Goles, marcadores y giros al instante. Cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así, con emoción. Con Optibet, estés donde estés, estás cubierto, pase lo que pase. Porque mi vida yo la prefiero vivir así, bien asegurado, para ir a por todo, todo y todo, con Optibet.
5: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
3: La graderia del balcó. Núria Vilamala.
0: El dimarts 25 d'agost, a Chamonix, milers de corredors afrontaran el repte de l'ultratrail del Mont Blanc i una d'elles serà la catalana Maria Petit, que competirà a l'ETC, una cursa de 15 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell positiu. Recentment ja ha coronat el Teide i ha completat la Sierra Final a Suïssa, però la Maria Petit, des dels 17 anys, és invident, però això no li ha impedit afrontar reptes només a l'abast de pocs. I tot això gràcies als guies que l'acompanyen i fan que tot això sigui possible. I aquesta hora ja ens escolta aquí a la graderia del balcó. Maria Petit, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Com estàs?
6: Molt bé.
0: Com va l'estiu?
6: Bé, bé, bé. Aquí descansant una mica i que ets agafar forces per la propera cursa.
0: Sí, perquè Maria, està sent un estiu especialment exigent a nivell físic, no?
6: Sí, no dista gaire probablement del passat i l'altre i l'altre, però aquest ha tingut bastanta més repercussió. Però sí, realment en un mes, l'altre dia hi pensava, entre fer l'entrenament pujant al TID, que va ser del 0 al Patxa fins a dalt de tot, després córrer a la Sierzinal, que era l'objectiu de l'any, una cursa suïssa que són 32 quilòmetres, i ara cap a Chamonix està sent, sí, bastant intens.
0: Ara ens explicaves, que vas de fer el TID, una cursa suïssa, i ara, Maria, el següent objectiu ens has dit a Chamonix, i és perquè participaràs a l'ultra del Mont Blanc, no?
6: Sí, bueno, participo a la UTMB, la que faig és de 15.200 de desnivell, no faig la sencera, no m'ho plantejo de moment, crec que em falten mínim 10 anys per plantejar-m'ho, però sí, faig de 15.200, que així a priori pot semblar poc, però és una cursa molt, molt, molt, molt, molt exigent, i venint de fa dues setmanes Sierzinal, doncs és el que toca ara.
0: Són 15 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell, no?
6: Sí.
0: Es diu ràpid, però això vol dir que els 15 quilòmetres pugen molt,
6: Exacte, pujarà molt, però la veritat que després de tot el que he fet aquest any prefereixo això, que no... L'any passat vaig fer la marató, la MCC, que és llarga i bastant dura, i prefereixo anar a fer alguna cosa més light ja per no matxacar-me.
0: I Maria, explica'ns una mica també per la gent que ens estigui escoltant i no sàpiga com ho fas, com et prepares per fer curses així sense visió? Perquè vas amb uns guies, no? T'acompanyen.
6: Sí, un tema, i és bastant diferent al que seria la preparació al dia de la cursa. La preparació és una mica espavila com puguis. Al final, quan ets una persona cega totalment, per entrenar necessites altres persones. És a dir, el que és entrenar, sortir de casa de manera autònoma i anar a córrer o anar a la muntanya, doncs es dificulta molt més, no? Tothom sempre vol el tema de la cursa, però a mi em sembla molt més important el que hi ha darrere. Al final, per poder fer una cursa i per poder assolir la gesta, diríem, has d'entrenar prèviament. Doncs normalment sí que és veritat que per entrenar, com és tan difícil coordinar-nos dues persones, que és el que necessitem per la barra direccional, que és l'element que fem servir les persones cegues per anar per la muntanya, és la barra amb un guia davant i un guia darrere, el que faig és sortir a córrer normalment amb una persona. Doncs en aquest cas, quan una persona cega corre només amb una persona, va amb una espècie de corda bastant petita, agafada dels quatre dits de la mà menys el dit polze, i l'altra persona el mateix amb la mà contrària. Doncs amb això vaig entrenant des de la platja o des de casa fins a la muntanya, res, jo sóc de Vilassar de Mar, vull dir que la muntanya és el castell de Burriac, i doncs sí que en moments, si sí, doncs aquest estiu, per exemple, siguin a navegar per Berga, per Gósol, sí que he pogut entrenar uns entrenaments una mica més específics, però normalment, sincerament, m'espavilo com puc, vull dir, perquè al final cadascú té els seus horaris, la seva vida, i entre això i fent força durant tot l'any i sortint a córrer durant tot l'any també, és més o menys com em puc espavilar. El dia de la cursa sí que és una manera, com et deia, una mica més diferent, perquè anem amb la barra direccional, la qual ha d'haver-hi molta confiança, i les persones que la portin han de saber una mica com funciona, perquè al final el primordial és la seguretat, i així seria una mica com ho fem.
7: Clar, és que t'anava a preguntar, Maria, perquè, clar, has de teixir moltíssima confiança amb els guies que t'acompanyen, en aquest cas a les curses, no? Com ho fas per tenir la confiança necessària amb els guies que t'acompanyen?
6: Per exemple, en el cas, mira, la pujada de Teide, amb tota la gent que anava, no la coneixia de res, per exemple, perquè et facis una idea. Però no em preocupava gens el tema de la barra perquè és pujada. Normalment en pujada les probabilitats de que hi hagi qualsevol tipus d'accident o caiguda seriosa són mínimes. El tema és més la baixada. Doncs normalment per curses, diríem, de les curses que personalment, sempre vaig amb els mateixos guies, tenint en compte que potser corro, jo què sé, amb 10 o 12 guies diferents, i depèn dels horaris i disponibilitats o les ganes que tingui la persona a fer la cursa, la faig. Per exemple, tant Serginal com UTMB d'aquest any i l'any passat, la xef, l'Elisa Mas, que portem 3-4 anys corrent amb l'Elisa, confio moltíssim, i l'Elisa és boníssima. Té una empatia i una paciència a l'hora de córrer, que és algú fora de sèrie, o sigui, té una qualitat a nivell psicològica molt gran, suposo que per això després ella fa ultras i coses d'aquestes, perquè això hi ha un tema molt gran de cap. I en aquest cas, per exemple, UTMB és una mica incògnita perquè anem amb la Marion Hogan, que és una atleta professional, en aquest cas de Salomon, que és canadenca, i ella no ha guiat mai, si no m'equivoco, un barra. L'únic que em dona confiança el fet de que ella es guia de triatló paralímpic, és a dir, que ha guiat una tronalla cega, és a dir, aquests elements de ser empàtic, pensar en l'altre, entendre que estàs guiant, etc. Crec que els té bastant inculcats, vull dir que per això vaig un pèl més segura, a part de que és molt bona corredora.
7: Ara ens explicaves, Maria, les curses que has fet, les que tens per davant. No sé si al llarg de la teva carrera t'has trobat mai amb alguna cursa amb impediments o complicacions per poder-la fer.
6: Doncs mira, estic tota l'estona parlant de la mateixa, però és la darrera. Jo porto exactament 4 anys i mig corrent per muntanya. Vull dir, és ara que s'ha fet una mica més mediàtic i tal, però des de l'any 2022 vaig començar a córrer per muntanya, bàsicament perquè prèviament no sabia ni que ho podia fer. I aquí, tant a Catalunya com a Espanya, a nivell de fec i fent-me, no m'he trobat cap problema perquè està regulat. A Suïssa sí que, en un principi, doncs que m'impedissi la participació és que em suggerien que participés a l'agost a apartada, amb el grup de voluntaris, com havia fet una altra persona cega a l'agost passat, i no corris el dia de la cursa. Estic totalment contra aquest tipus de pràctiques, doncs ho vaig lluitar molt, vull dir, tres cops em van dir que no, canviaré la resposta, i al final em van dir que sí un mes i mig abans, per això la poca et deia abans d'arribaré, no arribaré, donaré la talla, tal. En aquest cas sí que em va passar, i vaig estar molt contenta perquè el resultat va ser molt bo, i ells tenien por perquè els elits surten més tard, que no m'adalentessin. Mira, vam adelantar a mitja cursa, vam haver de passar totes les onades, perquè vam sortir de l'última onada, i al final vam fer molt bon temps, vull dir, bueno, per molt bon temps dins els que ells esperaven, que és una hora i mitja abans de que arribessin els elits, i vam poder entendre que pots competir i pots fer una bona competició si estàs en bona condició física, tot i que vagis amb una barra direccional i no hi vegi res. És una cursa que venia molt, molt de gust i que vaig lluitar tant, perquè realment de les curses de muntanya que hi ha és molt corrible i et permet concentrar-te només amb la part física, però m'ha costat molt poder-hi accedir.
7: Maria, moltíssima sort al Montblanc, et seguirem, estarem pendents de com et va i moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a la graderia del balcó.
6: Gràcies a tu.
7: Minutets i arribarem a les 9 de la nit i abans de tancar aquesta graderia, més coses que ens ha deixat aquest divendres a nivell esportiu, a Sier, perquè la FIFA ja ha resolt els expedients pels incidents que hi va haver, recordareu, després de la final del Mundial entre Espanya i Argentina, i les sancions són importants.
1: Doncs sí, la més dura és per Leandro Paredes, 10 partits amb la selecció i 90.000 dòlars de multa. També Nahuel Molina, 7 partits i també 90.000 dòlars. Sancions menors per Thiago Almada i Gavi, tots dos castigats amb un partit i 30.000 dòlars per conducta antiesportiva, i Roberto Fabián Ayala, 3 partits i haurà de pagar 30.000 dòlars. A banda, la FIFA multa la Federació Argentina amb 321.000 dòlars per diferents incidents durant el Mundial i li limita el 50% l'aforament en els seus pròxims dos partits a casa.
7: Doncs sancions contundents de la FIFA. I encara en futbol, el Sabadell va deixar bones sensacions en el seu retorn a segona amb l'empat al Molinón, però aquest diumenge el nivell puja encara més perquè visita Castalia per enfrontar-se a Sier, un dels candidats a l'ascens.
1: Doncs sí, a les 7 visita el Castellón, ve del Sabadell, que ve del 0-0 al camp de l'Sporting, davant tindrà un dels equips amb aspiracions clares de pujar. La temporada passada, de fet, ja va arribar al play-off d'ascens, ha començat amb victòria per 0-1 contra el Real Societat, i Ferran Costa ha remarcat avui la dificultat del rival i ha posat en valor el seu projecte.
8: Categoria molt dura, plena de grans equips, de grans jugadors, de molt bons entrenadors, i la dificultat sempre hi és. És evident que és un projecte molt solvent, amb una línia molt clara, molt fonamentada, que la temporada passada ja va viure un play-off d'ascens, amb molta continuïtat, començant per l'entrenador i seguint el gruix del bloc, i amb una identitat molt definida.
1: Costa, que no recupera cap dels lesionats per diumenge, però sí que estarà disponible Gaston Valles després dels problemes d'esquena, que podria debutar diumenge.
7: Doncs pendents del que pugui fer el Sabadell diumenge a Castalia, recordeu, avui a les 9 de la nit el que juga és el Girona al camp del Còrdoba. I abans de tancar aquesta graderia, el que fem és tornar a l'estadi Johan Cruyff, en joc el trofeu Joan Gamper. Laia, ja el tenim al descans o encara no?
2: Sí, just ara ha pitat l'àrbitre al descans, segueix aquest 3-1, ara mateix escalfa Keroli, Makami i Marta Torrejón, per tant, en aquesta segona meitat que veurem l'esperat debut dels nous fitxatges.
7: Doncs, Laia, moltíssimes gràcies. Tot el que pugui passar aquesta segona part ho trobareu a les xarxes del que t'hi jugues. Laia, gràcies.
2: A tu, Núria.
7: La graderia es va buidant.

0: divendres. Nosaltres tornem dilluns, com sempre, a 8:45 de la nit. Recordeu, diumenge el Barça juga al camp de l'Elx. Ho podeu escoltar el Que t'hi jugues Barça, també l'antena de Carrusel Deportivo. I ara us deixem amb Hora 25. Que vagi bé. Bon cap de setmana.
1: La graderia del balcó. Núria Vilamala. Ser Catalunya, Barcelona. El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
2: L'1 de gener del 2013 va morir Anna Lizaran. Tenia només 68 anys i no va poder arribar a estrenar l'últim paper que estava assajant. L'obra era La Bet i va ser substituïda per Jordi Bosch.
3: Els de la professió, tots ho veiem així. Sabem que allò que els crítics més durs ens puguin dir...
2: Abans, el TNC havia interpretat grans personatges, la Violet d'Agost o la Rosa Priori, de dissabte, diumenge, dilluns. Al Condal, una jornada particular amb Josep Maria Flotats, però va ser a Lliure on més la van poder veure, i va ser des dels inicis. Va participar en més de 40 muntatges. Val molt la pena entrar a l'Arxiu Lliure, on hi ha un munt de fotografies de la seva trajectòria. En el seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella: sempre has estat, ets i seràs la millor en tot, la millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra. A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pienc.
1: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
4: Així es dona treva l'actor i còmic Juan Dávila.
5: Pues mira, me meto en mi casa, bajo las persianas y no conozco a nadie. Con eso me vale.
4: Sí, silencio, sí. ¿Eh?
5: Sí, eso es, silencio. Yo estoy muy bien solo y en silencio.
6: Cada migdia dona treva amb La Treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
1: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Again.

0: i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca.
1: L'estiu és tu.
0: Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
2: Patrocinen ESIC University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava. I col·labora el Nitbus d'AMB.
3: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
4: ¡Qué calor!
3: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
5: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
6: No sabem què faràs aquest estiu, però sí sabem 5 maneres de millorar-lo.
7: 1. Aquí Catalunya, amb Laura Estrada. 2. Què t'hi jugues? Amb Joan Tejedor.
8: Vale.
7: 3. La treva, amb Amparo Pérez, Aitana Romà i Uri Mora. 4. El balcó, amb Laura Polo Delfó. 5. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Aquest estiu tenim informació, esport, humor, cultura i representació masculina.
9: Dale, vinga, adéu.
7: Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
10: Lamin Cubarsí. Joan Garcia.
11: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa. I el Què t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El Què t'hi jugues, Barça, també.
10: Amb el número 1, Sique Rodríguez.
11: Què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Sique Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, Elx, Barça, a partir de 8:45 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio.
12: Amb el patrocini de Murprotec i CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
13: És l'estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.